La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el trobo divertit, un fueguito.
2: No,
3: és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir ahir de Cap Verd i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per a la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels afectats serà voluntària.
2: Es un avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas. Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
1: Tot i aquesta voluntarietat, el Ministeri de Sanitat ha puntualitzat en un comunicat que l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen i el petroli baixa per l'expectativa d'aquest acord. Per la seva banda, Israel ha bombardejat Beirut per primera vegada des de l'inici de la treva ara fa 3 setmanes.
1: Els

0: Independentistes d'Escòcia i Gal·les parteixen com a favorits en les eleccions que es fan avui. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important a les eleccions municipals parcials a Anglaterra.
1: Lleó XIV farà una oració a l'estadi olímpic i visitarà la presó de Brianzú. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús.
0: Es confirma el rècord de vendes de Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres de 71.000 títols diferents, la majoria en català. Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya. La major part dels afectats, el 90%, són treballadors de les oficines que té Esplugues de Llobregat.
1: També preveu fer fora 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de Reus. Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
2: Que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens donen la raó de que s'ha vulnerat drets.
1: Els acomiadaments s'inscriuen en els plans de Nestlé de retallar un 6% la seva plantilla arreu del món. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors acomiadats a tot l'Estat.
0: A esports, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a la cuixa dreta. L'equip ha recollit el títol de Lliga en el partit que ha jugat aquest dimecres a l'estadi Johan Cruyff. El Barça s'ha imposat 5-0 al Llevant.
1: El Paris Saint-Germain s'ha classificat per jugar a la final de la Lliga de Campions masculina. L'equip de Luis Enrique ha eliminat el Bayern de Múnich després d'empatar a 1 en la tornada i fer-ho per 5-4 en el partit d'anada. S'enfrontarà a l'Arsenal el 30 de maig a Budapest.
0: El Barça d'handbol s'ha classificat per la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions, que es disputarà a Colònia, Alemanya. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
1: En hoquei patins, aquest dimecres ha començat a Coimbra, a Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb derrota del Reus als quarts de final. Els reusencs han perdut contra el Benfica en la tanda de penals.
0: I al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Selekmeteva per 7-5, 5-7 i 6-1.
3: Fins aquí les notícies.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 7 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de saber que heu d'aprofitar i molt el temps aquest matí, perquè serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya. Hi haurà ruixats, ara bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. Avui a Pons, a la Noguera, veuran sortir el sol a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 14 minuts. Lara García, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Marta, i molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa per la Porta Gran, perquè l'artista encarregat d'obrir els matiners ha estat una figura clau en la història de la música del nostre país. Estem parlant de Lluís Llach, un artista que ens deixa cites com aquesta: la cultura és l'arma més revolucionària a llarg termini.
3: Yes,

0: Lluís Llach és i serà una de les figures més destacades de la música i la cultura de Catalunya. Tot va començar als anys 60 en ple moviment de la Nova Cançó, que utilitzava la música com una eina de resistència cultural durant el franquisme. I és aquí on va entrar en escena l'estaca, que es va convertir en un símbol universal de lluita per la llibertat. Quan la censura collava i ofegava Llach, es va exiliar a França durant alguns anys, des d'on va continuar la seva carrera i va consolidar el seu compromís polític i social. I amb la recuperació de la democràcia, el seu compromís es va mantenir i es manté intacte. Però en aquesta vida tot té un punt i final, i el de Llach, musicalment parlant, va ser l'any 2007, quan va anunciar la seva retirada dels escenaris amb un concert multitudinari i va tancar una carrera musical de gran impacte. Lluís Llach és sinònim de compromís amb el país. La seva trajectòria combina art i activisme i l'ha consolidat com una figura clau en la història recent de Catalunya. I avui el felicitem perquè fa 78 anys.
1: Que aquestes hores tinguem sort, salut i sobretot poca son. És dijous i això vol dir que només ens queda un despertador, el regal més gran per tots els que ens llevem tan i tan aviat. Ànims i llarga vida a l'apreciat i estimat Lluís Llach, perquè tal com predica en aquesta cançó, malgrat la boira, cal caminar. Bon dia i benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners, no hi ha Xavi Canàlies perquè el tenim una mica convalescent. Som els matiners, però de Catalunya Ràdio, i estem convençuts que avui serà un bon dia. Les 5 i 8 minuts, un cafè i a sortir de llit. Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què ens espera avui dijous 7 de maig al matí de Catalunya Ràdio?
2: Deixa'm dir-te abans que ahir Xavi Canalies va fer molt d'escarni de la meva incapacitat de vocalitzar la puntual d'ahir perquè havia anat al dentista. Canalies, tot torna.
1: Tot torna,
2: Carme. Li desitjo la millor de les recuperacions, que el tenim una mica canxat, però vaja, que sàpiga que el karma té aquestes coses. D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, òbviament, tot i que també el trobarem a faltar. Parlarem, i molt, de l'antivirus, de la situació d'aquest vaixell que fa dies que en parlem i dels infectats per aquesta malaltia. Anirem a les Canàries per saber com s'està vivint allà aquesta arribada. Després seguirem parlant de què és l'antivirus i com s'ha tractat fins ara, perquè no és una malaltia nova, no és com el cas del Covid, que no se sabia, sinó que ja hi ha hagut casos al món. I en parlarem, disculpeu, amb una persona que estava a l'OMS, amb l'Amos García. També parlarem amb el Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, que de fet ja està jubilat, però ens ho explicarà. I després parlarem de com es pot estar vivint això al vaixell, perquè ha de ser una situació complexa, i tindrem el primer oficial d'una companyia que fa creuers que ens explicaran com es viuen aquestes coses. I després acabarem l'agora parlant de la visita al Papa Lleó, que ahir es van donar tots els detalls, amb el Xavier Gómez, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que va ser qui li va demanar que anés a la presó de Brians 1. I a un quart d'onze, atenció, perquè farem un cara a cara sobre la vaga educativa. Tindrem un representant de Comissions, que és el que ha pactat amb Educació les noves mesures, i un representant del secretari general de professors de secundària.
1: Pot ser tens, això?
2: Bé, serà un diàleg interessant. Us deixem dir-vos, jo ho explicarem després, que l'USTEC no hi ha volgut participar en aquest debat, perquè avui també comencen les primeres mobilitzacions, també ho estarem atents en directe. I res, i acabarem a les 11 amb entrevista al Pedro Pardo, el compositor, i amb els temes pendents, una mica d'humor per acabar el dia.
1: Programa fantàstic,
2: fins
1: com
2: ara.
1: Sempre. Àlex Bosch, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Vosaltres feu esport o no?
3: Menys del que voldríem.
1: Doncs sí, el Canàlies n'ha fet massa.
3: Ah, veus.
1: I té un bon pinçament, veus? A l'esquena. A
5: l'esquena sense fer-ne.
1: Sí. Exacte, no cal. No.
4: S'ha de saber fins a quin punt. Fins a quin punt és salut
1: parar.
4: I fins a quin punt
1: parar.
4: Ja no ets tu i ja et forces massa.
3: Jo vaig parar a mitjans dels 90.
4: Ah, està bé això, veus? Àlex Pot, que és el més intel·ligent de tots.
1: Queda una mica lluny ja, Àlex, per nosaltres.
3: Però jo vaig saber parar, mira qui estic.
1: Doncs tenim el Canàlies una mica convalescent, esperem que es recuperi, li enviem un fort petó i una gran abraçada des d'aquí dels matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
6: Doncs mira, Trump ha fet una d'aquelles aparicions a la sala oval de la Casa Blanca, que abans era com un reducte privat del president, i ara Trump l'obre cada dos per tres i fins i tot ja té la premsa. Doncs bé, Donald Trump, entre moltes altres coses, també ha parlat i ha tret pit de com s'ha transformat la vida a Venezuela després que el seu exèrcit s'emportés Nicolás Maduro.
7: We won it very quickly and we have a fantastic... It's been a great thing for Venezuela. The people are really happy. They're dancing in the streets because they have a lot of
5: money coming in through the big oil companies that are all moving in.
6: Bàsicament diu que la gent està tan feliç que està ballant pels carrers.
1: És increïble.
6: Ho hem comprovat, a Venezuela estan ballant pels carrers.
1: No aquesta,
6: sé jo, sí.
1: Aquesta no ens l'esperàvem,
6: no?
1: No, perquè hem començat amb Lluís Llach i pensàvem, a veure això, que ens molt bé, activat. Lluís Llach ens encanta, però...
6: No sé si els que ballen són els venezolans o les empreses nord-americanes de gasolina que estan desembarcant al país per fer negoci amb el petroli. Ja t'aviso que les xarxes no sembla que els venezolans hi estiguin massa d'acord amb això de que ballen alegrament pel carrer. I ja que estem de festa, t'explico que han tingut molt de ressò també les xarxes la petició que ha fet el propietari de Ryanair, que ha demanat que es prohibeixi la venda de cerveses als aeroports a primera hora del matí. Michael O'Leary diu que cada vegada tenen més problemes amb passatgers que van beguts i que no té cap sentit que es venguin cerveses als aeroports entre les 5 i les 6 del matí a aquesta hora, vaja.
1: Jo he vist molta gent als aeroports demanant cervesa a hores intempestives, eh?
6: Entre altres coses, perquè si hi ha un problema amb un torrat dins d'un avió, s'han de desplaçar.
1: Clar.
6: Han de fer aterratges d'emergència, o sigui que...
8: És que no té cap sentit, realment. Que hi hagi el
1: però
8: cor,
1: jo n'he vist
8: no?
1: Molta,
8: molts,
1: eh?
8: Molts. Bueno, i gent beguda, bevent dins l'avió.
1: Ara hem de recordar bé, Mario, el Roger, Melendi. És un d'ells.
8: Doncs sí.
1: No ho sé, no ho sé. És un món. Àlex Bosch, adéu, fins ara.
6: Adéu, fins ara.
1: Lara, ara és moment de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
9: Bon dia, matiners. El món és una mica millor per iniciatives com la que impulsen comerços de Lleida, batejada amb el nom de Fes un truc. Aquests comerços permetran que infants i adolescents puguin fer trucades a la seva família o a un adult en cas de necessitat. La idea té un doble objectiu, posar les coses fàcils en cas que hi hagi alguna urgència i de retruc evitar que els nens no hagin de dur un telèfon mòbil a sobre i així retardar una mica l'edat en què en fan ús.
1: I a aquesta hora també, Marc Jurado, volem saber de què parlarem poc.
4: Doncs que les pitjors contrasenyes continuen sent les més triades arreu del món. Un any més, segons el rànquing, serien 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin, i també 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
1: Molt bé,
4: i entre
1: una mica
4: les 10
1: més llarg, eh?
4: Sí, exacte. També hi ha, per exemple, password, pass arroba 1, 2, 3, o admin 1, 2, 3. Els patrons es repeteixen, de fet, pràcticament a tots els països i els experts repeteixen cada any els consells per crear claus més bones i segures. No fer servir la mateixa, aquesta, per tots els comptes, que siguin llargues, que incloguin majúscules. De fet, a vegades estem obligats a que sigui així, eh? Minúscules, números, caràcters especials, no incloure dades òbvies, com per exemple el nom o la data de l'aniversari. Evitar també, no sé si ho feu vosaltres, eh? Evitar seqüències del teclat. Utilitzar un gestor de contrasenyes, si jo això ho trobo... No sé, per qui no se ho sàpiga fer, és millor recordar alguna altra cosa. O recordeu que això ho emmagatzema tot sota una credencial mestra. Utilitzar també sempre que sigui possible un doble factor d'autentificació, per exemple, un SMS o un codi.
1: Jo sóc dolentíssima amb aquestes coses.
8: Jo estic segura que em hackejaran algun dia. Tinc la mateixa contrasenya tot arreu.
1: Lara, malament ja.
8: I no t'apunt de dir-la ara mateix.
4: No ens ho diguis,
8: tant,
4: no.
8: Em mossego la llengua.
4: Ai, quina por.
1: Potser no és el millor lloc, Lara.
4: No,
1: també
4: no,
1: dic per dir-ho ara per la ràdio, eh?
4: No.
1: Marc Jurado.
4: És molt difícil, realment. Sí,
1: és,
4: sí.
1: És dificilíssim.
4: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
8: Marta, i amb quina bona notícia engeguem al matí?
1: Doncs amb la bona notícia que els periquitos, les cobayes i els conills domèstics de Suïssa. Aquí l'FX que li agradaria el Canalies. Marc Jurado, Suïssa ha aprovat una llei que es veu que dicta que els animals d'aquestes espècies no visquin aïllats en l'àmbit domèstic.
4: Exacte, és a dir, que s'hauran de tenir mínim, Marta, dues mascotes d'aquestes espècies. Això és perquè la ciència diu que són animals socials que pateixen si no viuen en parella, si no fan acompanyats. Els estudis demostren que, sobretot, les aus, com els periquitos, necessiten interacció constant per mantenir la salut. La llei suïssa, de fet, reconeix la dignitat de l'animal com a concepte jurídic, per tant, privar un animal social de companyia pot considerar-se una forma de maltracte i, per tant, també un delicte.
1: I ara un dels moments que més ens agraden d'aquest programa aquí als matiners de Catalunya Ràdio. Volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, molt bon dia.
10: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit, i això va pels motoristes, és tenir clar que seguretat i diversió poden anar agafades de la mà. La Guàrdia Urbana ha reforçat aquesta setmana la vigilància a Barcelona sobre motos i ciclomotors per reduir la sinistralitat. I és que aquests conductors tenen 4 vegades més de risc de patir un accident. Hi haurà multes de fins a 500 euros a qui no porti el casc ben lligat, qui condueixi mirant el mòbil o circuli per la vorera. I alerta perquè també se sancionarà colar-se entre cotxes, fer maniobres brusques i circular per carrils bus o bici. Rum, rum, sí, però amb precaució.
1: Què li ha passat avui a Lot?
8: Lot està embogint, eh? Què és aquest bon dia?
1: M'agrada molt, i el rum-rum final també.
8: És que ahir li vaig dir, escolta, ens encanta com ens fas el bon dia. Cada dia tens més ímpetu. Però bueno, avui jo crec que s'ha passat de rosca.
1: Avui s'ha passat de rosca. Jo crec que avui sabia que el Canalies, pobret meu, se'ns quedaria a casa. I
8: he dit,
1: potser
8: escolta,
1: que això...
8: avui em llueixo.
1: Avui em llueixo. Déu-n'hi-do el que ens explica el Lot Serra. Ens encanta Lot i voldrem que no deixi mai de saludar-nos amb aquest bon dia cada dia.
8: I ara arriba un dels nostres moments preferits al programa. Arriba el moment d'obrir la finestra, la revista del cor, que avui batega amb Pablo Alborán.

0: sí, eh? La deixaríem ara, és una tota.
1: Ja està, fins a dos quarts.
0: Álvaro ha passat pel programa de la U al Cielo con ella i ha explicat que ell, en l'amor, és una persona molt intensa. També et dic que això ens ho podíem esperar sí, amb les lletres que fa. En fi, ha explicat que és molt intens, tant per les coses bones com per les coses dolentes que a vegades té l'amor. I en ara Álvarez li ha preguntat si és una persona romàntica. Mm. Aquesta ha estat la seva resposta.
2: Me he dado cuenta que idealizo muchísimo el amor. Una cosa es lo que te han contado en las películas, lo que es la purpurina, ¿no?
0: Sí.
2: Y otra cosa que para mí es mucho más romántico, digamos, es el de pronto una mirada en un momento justo, en el lugar adecuado, cuando más frágil te sientes y de pronto te miras y dices, está conmigo, no estoy solo. O de pronto que te den la mano en yo qué sé, o en fin, ese tipo de cosas. Bueno, sí, soy romántico, ya está, eso es lo que
0: pasa. ¡Sí, claro, tío! Que mono! És que és tan maco. És que fa plorar, Pablo Alborán, quan es posa així d'intens.
1: L'altre dia sentia una entrevista amb l'Anna Castillo, que li preguntaven quin era el petó més bonic i més intens que havia tingut mai en televisió, en sèrie, i era amb ell.
0: Home, és que ha de fer bons petons, Pablo Alborán, però perquè és una persona... És això, és intensitat, és que és amor.
1: Sí, sí, sí, molt romàntic.
0: Amb qui més batega el cor aquest matí, Marta?
1: Mira, doncs vull parlar de Vicky Martín Berrocal, perquè ahir li van donar un premi que es va celebrar a la Real Fàbrica de Tapices a Madrid. L'empresària va recollir el premi en noves narratives i atenció a l'hora, perquè jo crec que això t'agrada, ara perquè va fer aquesta reflexió sobre el poder femení i sobre les dones.
3: Me he permitido ser más yo y lo de cumplir años también te acerca a eso, a ser más tú, ¿no? Y a olvidarte un poco así, y a decir ya está, ya vale, ya lo que la gente quiere ver de mí y estamos todo el día así, ¿no? Y teniendo que ser y teniendo que demostrar y teniendo que alcanzar y yo creo que la mujer tiene el poder sola. Sin nada más, no tiene nada que hacer. El poder es ser una, es ser una misma y el mostrarte sin miedos y el aceptarte.
1: Cada vegada m'agrada més Vicky Martín Berrocal,
0: doncs
1: us ho he de dir.
0: A més té aquest podcast que entrevista dones interessantíssimes, que jo crec que tot això l'està nodrint moltíssim. I paraules importantíssimes sempre ens deixa.
1: Jo he de confessar-te que, ara quedaré molt malament, però que no la coneixia ella fins que ha fet aquest podcast que m'apareix per tot arreu i m'agrada molt.
0: Jo també, fins que no s'ha fet més vale. Influencer o ha començat a fer podcast, no la tenia gaire ubicada. Però escolta...
1: No,
0: gran... Endavant, crec que seguirem parlant d'ella.
1: Gran descobriment.
0: Quins sons deixa la ràdio avui, Marc Curado?
4: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell i Albert Om van passejar ahir, van fer aquesta passejada parlant de creuers i concretament sobre el que va passar l'any 2013 a l'anomenat creuer de la caca.
5: Un creuer de grans dimensions, resulta que de cop i volta hi ha un incendi a la sala de màquines i se'n va el llum. Que quan se'n va el llum, deixa de funcionar tot i també deixen de funcionar els vàters. I llavors els hi diuen a 5.000 persones que estan allà dins, diu, escolti, una cosa que em fa molta gràcia en anglès, diu, quan hagin de fer number one, que number one és pipí, sí. Quan hagin de fer number one, ho fan a la dutxa. Això encara. Quan hagin de fer number two...
6: Amb una bossa.
5: Amb una bossa com la que veus dels gossos al carrer. Una bossa vermella i la tiren després a les papereres dels passadissos. Bueno.

0: I un dia com avui, què passava, Marta?
1: Doncs mira, ho he de mirar. 7 de maig del 1966, a Monday Monday de Mamas and the Papas arribava el número 1 a les llistes dels Estats Units. El tema es va escriure en només 20 minutets i quan un dels membres la va acabar d'escriure va dir textualment que no sabia ni el que havia escrit, que simplement no li agradaven els dilluns, pues perquè la persona que estimava la va deixar precisament un dilluns. Es veu que els seus companys tampoc els entusiasmava gens la cançó i fins i tot van dir que era literalment la pitjor cançó que havien escoltat mai i que era absolutament estúpida. Déu-n'hi-do, quin grup que tens. També et dic que si et deixen un dilluns, jo crec que no l'oblides.
0: No,
1: ja no t'ajuda a començar bé la setmana.
0: Costa remuntar, eh?
1: Home, tu diràs. Malgrat tot, va arribar al número 1 i, de fet, va ser la primera i última cançó del grup de Mamas and the Papas que va aconseguir situar-se a la llista Billboard dels Estats Units. I ara, aquest moment...
0: Ara ens posem místics.
1: Sinto, m'agrada molt, a mi sempre el separador d'aquí que diu Sinto fumeta 2 esotèrica. Crec que ho té tot. Avui volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i qui ens ho explica és el Sergi Tous d'Astrocat.cat. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 7 de maig, seguim sota l'energia de la lluna Capricorn. El cos i l'ànima demanen ordre, estructura i ciments ferms. És un bon dia per posar prioritats, planificar i fer un pas útil cap al teu propòsit. No li tinguis por a la disciplina. Avui no ve a tallar-te les ales, ve a donar-te direcció. Capricorn ens recorda que les coses importants no es construeixen amb presses, sinó amb constància. La recompensa no està en fer-ho tot de cop, sinó en sostenir el que realment importa.
1: Doncs ja tenim aquí l'astrocat del Sergi Tous. Ara també volem saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
0: Unes quantes persones conegudes faran anys avui. Esteu preparats?
1: Vinga.
0: Comencem. Felicitem el cantant Lluís Llach, que des del País Petit avui fa 78 anys. També fan Josep Lluís Carot Rovira, que bufarà espelmes aquí i a la Xina Popular en fa 74. I avui també fan Jota Balvin, en fa 41. I felicita...
1: Escolta un moment.
0: No ho penso dir, això.
1: Lara, aquí el canal ja s'havia deixat una cosa escrita i per tant jo crec que ho has de llegir.
0: Bueno, ho hem de llegir perquè, pobret meu, que no es troba bé, no li farem aquest lleig, va. Ja t'ho sabe, i si no t'ho sabe, t'ho dic jo.
1: Ara.
0: Avui panys Jota Balvin, 41. Ara sí que ho hem dit bé. I felicita Màxima per l'influència en Chiara Ferragni, que avui bufarà 39 espelmes. I agafo aire, perquè ja no me'n queda, per acabar de felicitar a Dani Olmo, que, per cert, el que analies havia escrit Dani Olmos.
1: Bueno,
0: també un dia... Com es nota, eh?
1: Pobre
0: que no
1: meu,
0: en sap de futbol.
1: Que no li agrada gens. No sé quina edat va fer d'un futbolista que li va ficar 10 o 15 anys més. Ara no sé si era amb Gerard Piqué, bueno, una animada.
0: Mira, i ni se'n t'haurien d'durar.
1: No, perquè hi havia Mariol Roger aquí a l'escenari. Ah, Piqué. Quants en van posar? Uns 10 més.
0: Sí, li deuria dir com 40 i pico i no.
1: I no, encara no.
0: Doncs en fi, felicitem també a Dani Olmo, eh? No Dani Olmos, el futbolista arribarà als 28 anys. Que sigueu molt feliços i endavant amb la vida.
3: A Catalunya Ràdio comença el dia...
4: Bon dia, nena.
3: Amb els matiners.
5: Sí, això li dóna marxa.
0: I ara ens posem seriosos perquè el 7 de maig del 1977 arribava el número 1 als Estats Units, Hotel California, dels Eagles. És un dels discos més venuts de la història del rock.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'agenda del Papa en la seva visita a Barcelona. I a les 11 entrevistarem el compositor Pedro Pardo. Dimarts que ve estrena el Rèquiem de Mozart a l'Auditori de Barcelona. A la tarda parlarem de la seguretat de les contrasenyes que triem amb el pèrit informàtic Bruno Pérez Junca. I Svetlana ens posarà la playlist dels jugadors del Barça i del Real Madrid. Al Catalunya Nit, la sessió golfa d'Àlex Gorina obrirà amb pel·lícules sobre bases militars.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Som 6:15, bon dia, matiners. Ara és moment d'actualitzar-nos amb en Alfonso. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer on han mort, recordem, 3 persones infectades d'antivirus.
1: El vaixell amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ja navega cap a Tenerife, on està previst que arribi diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. De fet, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admès que la quarantena dels 14 espanyols afectats serà voluntària.
2: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
1: Tenim, recordem-ho, l'experiència de la Covid i que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals els confinaments generals. És per això que Sanitat ha fet un comunicat on deixa clar que, malgrat això, l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública.
0: I l'Organització Mundial de la Salut confirma que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans.
1: Ho explicava a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
3: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem, confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
0: I avui nova vaga al sector de l'educació.
1: Sí, protesten les escoles bressol públiques i privades de Catalunya. Reclamen reduir ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures de centres educatius. Georgina Rius, portaveu de la plataforma 03.
4: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, dics, al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
1: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny.
0: I en plana internacional, Donald Trump ha insistit a dir aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà de pressa.
1: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà al governador de Geòrgia, Bart Jones. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha acabat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
5: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Aquestes declaracions, Anna, de Donald Trump han tingut ja un impacte econòmic mundial.
1: Sí, les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'aquest acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat en força i el preu del petroli Brent, que és el de referència a Europa, se situa lleugerament per sobre dels 100 dòlars.
0: I tenim més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
1: Sabem que visitarà la presó de Brians, que farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial, que és en una agenda concentrada els dies 9 i 10 de juny. També visitarà Montserrat, s'interessarà per la feina social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i oficiarà una missa a la Sagrada Família. Segons el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, la visita és significativa en un context de risc pels drets humans.
6: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: I tenim balanç també de vendes de Sant Jordi, que es confirma de rècord.
1: Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros, que és una mica més que l'any passat. Segons el gremi, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català.
0: En Alfonso, gràcies.
1: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Cop d'ull ara a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris, Marc Jurado?
7: Doncs avui amb l'antivirus a totes i cadascuna de les portades del dia, Marta, Canàries es talla contra la sanitat. Què és això, que el vaixell ve cap aquí? El periòdico Les Canàries escala del vaixell de l'antivirus. La Vanguardia es fixa en els passatgers i diu que seran repatriats de les Canàries als seus països, titular gairebé igual a l'ara.
8: I més antivirus. Ara les fotos. Foto d'un dels evacuats sortint en un ambulant distància amb la típica granota blava i les mans al cap, la veiem a l'Ara i al País. I al Mundo, en canvi, veiem un petit vaixell amb personal sanitari que també trobem al periòdico.
7: Altres temes de portada, Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara, ho diu La Vanguardia. El papa inclou Brians I i una església del Raval en la seva visita a Barcelona, ho explica l'Ara.
8: Illa i Comboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs. Ho llegim a El Periódico i acabem amb El País. El fiscal sosté que Avalos va crear una verdadera organització criminal.
0: I avui tots els diaris tenen editorials i articles d'opinió sobre el creuer de l'antivirus.
8: El Mundo, El Periódico i El País hi dediquen l'editorial. El País diu que el brot d'antivirus, amb un risc de contagi reduït entre humans, haurà de servir per aplicar les lliçons d'altres crisis com la del coronavirus.
7: El rotatiu de Prisa defensa que cal coordinació entre països i que el cas del creuer no hauria de deixar espai per als egoismes nacionals perquè es tracta d'un tema de salut pública.
8: El Periódico titula l'editorial Deure i Humanitat i sosté que preocupa que aquest episodi hagi derivat en una confrontació que introdueix soroll on hi hauria d'haver transparència.
7: Pel diari, l'arribada del vaixell a les Canàries no és una amenaça, sinó una prova de responsabilitat.
8: El Mundo critica que el govern espanyol va trigar massa a confirmar a l'Organització Mundial de la Salut que podia acollir el vaixell.
7: I afegeix que Espanya té l'obligació de gestionar aquesta emergència amb el màxim rigor, no només sanitari, sinó també polític.
8: D'altra banda, l'epidemiòleg Antoni Trilla fa una anàlisi a La Vanguardia en què adverteix que cal gestionar bé el brot d'antivirus.
7: Trilla lamenta que hi ha molt de soroll innecessari al voltant d'aquest episodi i vol deixar clar que no és en cap cas una emergència de salut pública com va ser la Covid.
8: A l'Ara, Joan Guix, exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, coincideix amb Trilla que el brot d'antivirus no té res a veure ni de lluny amb la pandèmia.
7: Guix subratlla que el virus és poc transmissible i només afecta la gent que és al vaixell i lamenta la utilització política d'un tema de salut pública.
0: Sílvia Solanas, molt bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Ara sí, a veure,
9: ara sí, bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital, perquè hi ha curses per tot i tothom.
9: A veure, aquesta potser et resultarà familiar.
0: A veure.
9: No sé si allà ja ho feu, també, això. Un poble de Taiwan, la revolució ha arribat per una carrera de cargols.
0: Ah, m'agrada molt!
9: Una dotzena de cargols avancen des del centre d'una taula fins al costat, això són uns 33 centímetres, i aquest any el gran protagonista ha estat el Guaje, amb el nom Germà Cargol, que va aconseguir creuar aquests 33 centímetres en 3 minuts i 3 segons.
0: La gran marató del cargol, m'agrada molt.
9: De premi, fulles i altres productes agrícoles.
0: Quina monada! Sí. Sílvia, escolta, quin temps ens farà avui?
9: Sí, ara us explico el temps. Aquest matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols de les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, els ruixats seran més intensos a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
0: I ara sí, si us agraden ara els sí. Gats, va, què passa? Teniu previst anar a Grècia, és la vostra.
9: Sí, no sabem quin temps farà Grècia si accepteu aquesta proposta, però una protectora d'animals ofereix casa de franc en una illa de Grècia a canvi de cuidar gats 5 hores al dia. El requisit és tenir més de 25 anys, bona forma física i quedar-se un mes al país. Fins aquí. Si
0: mira,
9: els gats.
0: És un, Marta. És que tampoc els gats no són una cosa que m'entusiasmin gaire, però bueno, per Grècia potser sí.
9: Val. Què? Doncs mira, t'acabo d'explicar. Veiem el Huffington Post aquesta proposta, que darrere hi ha l'organització Sirius Cats, però diu, és una zona rural on hi ha escorpins, serps i cau un sol intens. I recomanen calçat tancat perquè, clar, serps sí. I escorpins, no sé.
0: No, crec que abandono. Ens quedem aquí. El taco més car del món.
9: Val 22.000 euros. Porta caviar, carcove, llagosta i or. El serveixen a l'hotel de luxe Gran Velas a Los Cabos, a Carolina del Sud, als Estats Units. Ho veiem al Mundo. Detalla que darrere hi ha el cuiner Sidney Shute, el taco li han posat de nom Frida, en un homenatge a l'artista mexicana.
0: Oh, m'agrada molt aquest. El poder dels fongs al·lucinògens.
9: Llegim a la BC que una sola dosi remodela el cervell durant un mes. Un estudi de la Universitat de San Francisco i l'Imperial College de Londres explica per què aquestes drogues semblen tan efectives per tractar la depressió o l'addicció, publica la revista Nature Communications.
0: Marc, i ara és hora de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
7: Doncs comencem l'Ara amb El Último de la Fila.

0: Recordeu que l'Último de la Fila fa un parell de concerts a Barcelona dins la nova gira, tants anys després. N'hi va haver un diumenge, us ho vam explicar aquí als matiners. Avui, segon i almenys per ara, últim concert. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I també avui s'entreguen els Premis Sonor.
0: Sí, certament, recordem-ho, del podcast en català l'organitza La Mira amb la col·laboració de 3CAT i La Xarxa. Arriben, de fet, a la cinquena edició, eh? Els guanyadors de les 12 categories, entre més de 200 candidatures d'arreu dels Països Catalans, s'anunciaran una gala a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, un jurat professional, recordem, que selecciona 3 finalistes per cada 11 o 12 categories, ja que la darrera depèn del vot del públic. Els centenars de candidatures han arribat des d'ens expliquen 78 municipis d'arreu dels Països Catalans.
1: I tenim una estrena lliure.
0: Sí, estrena lliure. L'autora és Ella Hickson, amb direcció d'Anna Serrano i amb Nausica Bonin. Recordem que fa uns dies la vam tenir aquí, de fet, a Catalunya Ràdio, concretament al matí. Recordem el que ens deia.
2: En puc que sento que els 80, els 90 eren molt més canalles. Barcelona en general, no només el teatre. Llavors sento que no sé fins a quin punt l'art i la cultura en general ha d'anar absolutament en contra, no? Ha de ser radical, ha de ser contranormàtic. Llavors sí que sento que hi ha una cosa, no?, de la norma, de la institució, que no sé fins a quin punt ens està jugant a favor. Ara, absolutament a favor de que la gent compri teatres i faci teatres, sigui quin sigui, o sigui, l'important és portar al
0: públic. Nausica Bonin aquí a Catalunya Ràdio, recordem doncs avui amb l'autora de la Hickson al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny.
1: I acabem amb Somia Truites de Llum Rajola.
3: Ara, cap a Lleida.

0: El darrer single de Llum Rajola, que avui, justament avui, presenta, ens ha deixat aquest missatge pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Com estem? Soc el Llum Rajola i avui us dic bon dia de la millor manera possible perquè presento el meu nou single Somiatruites. L'últim single ja del meu pròxim disc, que és El món no està fet per als romàntics, i surt aquest 15 de maig. Així que anem calentant motors i vinga, a ballar, que se viene el tema de l'estiu. Bueno, això us jutjareu vosaltres, però jo crec que és un temazo. Apa, una abraçada.
2: I a aquesta hora volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteras, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2023, quan el programa Dies de Ràdio de Catalunya Ràdio, el periodista Santi Carreras conversava amb la veu de Catalunya Ràdio, Carles Dabó.
4: Jo recordo que impressionava anar pels passadissos de Ràdio Nacional,
5: sí,
4: i sentir, sí, les veus, que llavors és el que es portava. És a dir, que fins i tot, per dedicar-te al món de la comunicació, del periodisme, segons quina veu et tombaven, és a dir, no tenies accés, no?
5: Sí, sí, sí. I jo sempre feia el símil, bé, el posar-te davant d'un micròfon és com posar-te davant d'una càmera. Vull dir, també hi ha una selecció. No tothom té els mínims d'imatge requerits.
4: Que no t'estima la càmera.
5: Ah, exacte. Doncs exactament igual passa amb el micròfon. Hi ha veus que automàticament davant d'un micròfon sonen bé, i d'altres que no, o que necessiten molt més de treball al darrere.
2: I quan falten pocs minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Alemanya, Guillem Soler. Bon dia.
6: Bon dia, matiners. El port de la ciutat d'Hamburg és segurament el més important d'Europa i un dels més grans del món. I cada any, a principis de maig, se celebra el seu aniversari amb la festa del Hafengeburtstag. Perdoneu el meu alemany, però tampoc ho posen gaire fàcil. És la festa portuària més gran del món. Dura 3 dies i atrau cada any a prop d'un milió de persones i a milers de vaixells i de barquetes. Tots els carrers del voltant del port s'omplen d'atraccions, de parades de menjar i, sobretot, molta, molta cervesa. El port es va fundar el 7 de maig del 1189 i la festa ha anat evolucionant amb el temps. Ara, fins i tot, hi ha un festival de rock. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Alemanya, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I quan falta un minut per 3:45 del matí, a aquesta hora volem saber què ens espera el matí a Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou. Doncs moltíssimes coses, com cada matí, molt pendents de l'actualitat, molt pendents de l'antivirus, aquesta paraula que ja se'ns ha posat de moda des de dilluns, i d'aquest vaixell que ha de fondejar a les Canàries. I anirem a l'Àgora per saber com s'està vivint a les illes, per parlar d'aquest conflicte polític que hi ha hagut per la decisió del govern espanyol de deixar-hi fondejar, cosa que no ha agradat al govern canari. En parlarem amb una periodista científica del diari El Dia. Després també parlarem amb un exmembre permanent de l'OMS per saber una mica com s'ha tractat aquesta malaltia, perquè no estem parlant d'una malaltia nova, sinó que, disculpeu, ja hi ha hagut casos i fins ara no ha passat res, per tant...
2: Vols aigua?
7: Ja, no, ja està, tenia una mica... Tenia el que vulgarment es diu un pollastre, disculpeu. Ja en vam parlar l'altre dia amb Fernando Simón, que no cal alarmar-se, que no estem davant d'un nou coronavirus. Per si de cas, també li preguntarem a l'excap de Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, un dels epidemiòlegs de guàrdia del país, per saber també quines prevencions hem de prendre, si és que n'hem de prendre algunes els que estem aquí. I després, una situació que n'estem parlant poc, però que també és notòria, que és què està passant a dins del vaixell.
2: Clar, i
7: com es regulen les normes, com obligues a tothom que es quedi dins el camarot, qui té l'autoritat, i en parlarem amb un primer oficial d'una embarcació que fa creuers, per tant, amb una persona que li podria haver passat això, però diguem-ne que per sort no li ha passat. I acabarem l'Àgora saludant el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, el Xavier Gómez, que ens parlarà de la visita del Papa. A les 10, atenció, debat sobre la vaga d'educació entre un dels sindicats que va signar l'acord, és Comissions Obreres, i un dels que no, dels que defensa la vaga, que és el secretari de professors de secundària. Deixeu-me dir que l'USTEC la vam convidar, però ens va dir que preferien no participar en debats. Ja en parlarem la setmana que ve. Després obrirem la taverna amb la Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Els que pugueu menjar aliments sòlids estareu d'enhorabona.
2: Fins quan no pots menjar, tu?
7: Jo pel meu queixal, doncs no sé, fins que fins que em deixin, però espero ja demà ingerir alguna cosa que no sigui puré o crema.
2: Bueno, no et precipitis.
7: No.
2: Aquí la infermera, Lara.
7: Exacte, home. Gràcies, Lara.
2: Doctora.
7: La doctora García. I acabarem a les 11 amb el Pedro Pardo, que ens presentarà el Rèquiem de Mozart, que ho estrenarà aviat.
2: També
7: en parlarem amb el Jordi González, d'aquesta peça universal. I ara sí, amb l'humor i els temes pendents, per posar aquesta cirereta el dia que tan bé ha començat aquest matí, no per la baixa del Canalies, pobret, sinó per un bon despertar de nou.
2: Perfecte, doncs un programa rodó al matí de Catalunya Ràdio. I ara és moment de saber la dada Mayol.
7: No.
8: Un moment.
7: Què?
8: Perquè has de saber que la Lara i jo, que ens han donat els papers amb la teva solució, ens ho hem doblegat per no veure res.
2: Per no veure res i no fer trampa.
8: Joc net, joc net.
7: La, ja ho veurem si sabeu el resultat.
8: No,
7: doncs
8: clar,
7: bé.
8: Això és igual.
2: Que no, però...
7: que, no, ja ho veurem.
8: Que
7: com
8: sigui
7: que avui
8: aplaudit, això.
7: No hi és en Canalies perquè se'ns ha quedat enganxat una dada sobre el cos humà. No sé si recordeu aquest videoclip on Robbie Williams s'anava traient tota la roba i després s'anava arrencant tots els músculs. Doncs bé, potser us dona una pista, perquè avui us preguntaré quants ossos i quants músculs té el cos humà. Va, comencem amb els ossos. Quants ossos té el cos humà?
8: Podeu fer una forquilla?
2: Marc Jurado, tu també jugues avui,
0: sisplau. Sí, jugo, però deixeu-me ser l'últim per pensar una mica més.
8: La sala
2: jo
8: molt
2: ossos,
0: tècnica
2: i no serveix.
0: Ja.
7: Vinga, va.
8: Va, jo tinc 70, 180.
2: 300.
0: Ossos? No, jo crec que menys. Va, jo diria un centenar.
7: 206, bastant bé, la García. 206, tot
2: bé.
7: Que... En algunes persones poden arribar a ser 210 sense que hi hagi, diguem-ne, una malformació. Hi ha algú que potser té més ossos.
8: I on el té? Per què?
7: Doncs els dits, per exemple, o en alguns músculs. És peculiar. Doctor Roger, això ho ha dit Wikipedia. I músculs, quants en tenim? Va, us dono una pista. Més, una miqueta més que ossos.
0: Sí, més, sí.
8: Molt més o una miqueta més?
7: Jo us he donat una pista, ja no cal
0: va,
7: que...
0: Va, sóc el primer, 400. A partir d'aquí digueu el que
8: 300.
0: Cregueu.
8: 420.
7: Doncs mira, tenim 640 músculs.
8: Ens queda
7: però,
8: Diana,
7: no, que estan duplicats,
8: carai.
7: Tenim 320 parelles de músculs. Esperem que sigui quin sigui el múscul que li fa la guitza al Canalies, es posi a to aviat, perquè el que segur podem dir és que no té un os a l'esquena.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: A mi sempre em passa que oblido que és Mozart, per això escric en el mòbil. A veure...
11: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
10: Sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
11: sí.
10: Palmeretes de xocolata,
11: sí.
10: I una galeta de dàtils,
11: sí.
10: Que van fer la meva parella. Sí,
11: també
10: sí,
11: potser
10: sí,
11: si esmorzessin menys coses ens en recordaríem. Sí.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
9: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, et portem la solució.
15: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
14: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
15: 12.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
16: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
2: I com cada matí tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores, ho podeu fer a través del WhatsApp dels matiners 677-101, mai sé dir aquests números, o 177, o trucant-nos en directe al 93-201-7474. I a aquesta hora el que volem fer és saludar al Pere Pifarré. Pere, molt bon dia.
17: Molt bon dia, què tal?
2: Com estàs?
17: Bé, mira, aquí despert ja escoltant-vos.
2: A veure, des d'on ens truques?
17: Mira, truquem des de Lleida.
2: Ara,
17: i
2: m'agrada molt perquè trobo que truque poca gent de Lleida i m'agrada molt que ens truquis.
8: Què fas després d'aquestes hores?
17: Pues mira, ara mateix estem sempre... M'acompanya el meu fill, us he de dir aquí que avui li fem molta il·lusió, s'ha despertat el meu fill.
8: Què dius? Com es diu el teu fill?
17: Mira, el saluda ell mateix.
8: Vale.
18: Hola.
8: Hola. Hola, com et dius?
18: Pere.
8: Pere, com també. Com el teu pare. Sí. M'agrada molt. Què fas despert en aquestes hores?
18: Bueno, acompanya mon pare a exercicis, esmorzar...
8: Però és molt d'hora, eh? Tu a quina hora entres al col·le?
18: Jo a les 8:30.
8: Ah, encara et queda una estona, doncs. I dius que feu exercici? Sí, sí. Dius que esteu fent exercici? Sí, què feu?
17: Fem una mica de primer exercici, així, mobilitat i força, i després així que comenci jo més aviat. M'agrada molt començar el matí d'una forma diferent. I bueno, i m'encanta perquè sempre m'acompanyeu. Me fa molta il·lusió la trucada perquè és una manera de connectar amb persones que realment sempre us estic escoltant i ja tinc l'oportunitat d'intercanviar una mica de mirada.
8: A nosaltres ens fa molta il·lusió que et truquis i mira ara que atén a qui et salude.
7: Bon dia, Pere, què tal? Soc el Mayol, com estàs?
17: Mayol, com estàs?
7: És que he d'explicar que l'altre dia vaig anar a la Universitat de Lleida perquè un amic meu, el company Francesc Guillaumet, el director de la Mañana, fa classe i cada any em demana que vagi a fer una xerrada als alumnes sobre com és el matí. I jo sempre pregunto qui escolta el matí de Catalunya Ràdio. I normalment s'aixeca alguna mà i tal. I el Pere va aixecar la mà, diu, jo escolto el matí de Catalunya Ràdio, però sobretot escolto els matiners.
8: Escolta, quina il·lusió, eh?
7: I deixa'm dir dues coses del Pere. La primera, que va dir que era una persona que treballa, que té la seva feina, que estudia una carrera a la tarda, que com hem sentit és pare de família, per tant, que li posa molt d'esforç també per llevar-se aquesta hora del matí. I que a més va dir una cosa molt bonica, m'agrada escoltar la ràdio perquè jo l'escoltava amb el meu pare i ara l'escolto amb els meus fills i és una de les coses més boniques que et poden dir quan tu estàs treballant aquí darrere, no? Algú que t'escolta i t'escolta amb aquesta passió.
17: Sí.
8: Això ens encanta. Pere, tu a quina hora et poses a treballar?
17: Bàsicament, primer m'organitzo a fer la primera part aquesta que faig exercicis i després me dedico més a tasques familiars i m'agrada molt esmorzar tranquil. I l'hora d'esmorzar és quan coincidim amb el meu fill i és aquesta part que deia molt bé el Mayol que ens acompanya molt perquè fem l'esmorzar, xerrant amb el meu fill, doncs us escoltem totes les diferents seccions que aneu fent i feu que el matí sigui diferent, un matí bonic, divertit i agradable.
8: I Pere, ens ho deia el Mayol, tu fas mil coses al dia, deus ser una persona molt organitzada, deus portar uns horaris, vamos.
17: Sí, és important. Jo t'organitzes, va molt bé, per això m'he despertat tot aviat i per això us vaig descobrir, eh? I sí, la veritat és que també disfrutant de cada moment de les cada cosa de les que faig i el Mayol he de dir que em va fer molta il·lusió perquè a part, ho soc sincer perquè una de les coses que vaig preguntar al Mayol quan vam fer el torn de preguntes és realment sé que al final vosaltres també esteu treballant i dic, ostres, se desperta de vosaltres un bon rotllo i un clima familiar molt proper. I vaig preguntar directament si entre vosaltres éreu amics i quedàveu i efectivament me va confirmar aquesta sospita i la veritat és que me va agradar molt.
8: Ai, que bé, ai, que ens diguis això. Quina pena que avui no hi hagi el Canalies, sí. Doncs, perquè aquesta trucada l'hauria emocionat i molt, però li passarem, li direm que s'ho escolti
17: i tant,
8: i que s'escolti perquè... això, s'emocionarà molt. Jo et prometem, Pere, des d'aquí, que el bon rotllo existeix.
2: És real.
7: Que no li hem anat a posar la manteta al Canalies. Analies perquè havíem de venir a la ràdio, però no ho hauríem fet.
8: Ho hauríem fet. Pere, t'agraïm molt la trucada. També una abraçada molt forta al Pere Júnior de 12 anys.
17: Sí.
8: Truqueu-nos més sovint, que ens agrada molt, i a mi particularment m'agrada molt que ens truqui gent de Lleida, perquè sempre trobo, ens truquen aquí gent del voltant, de Vilassar, tothom a prop del Canalies, però de Lleida o de Terrassa, per part de
2: Terrassa
8: de la Lara,
2: no ha trucat ningú,
8: no
2: i això hem de trucar.
8: Això fa mal. Però truqueu-nos més sovint. Pere, una abraçada molt forta.
17: Una abraçada molt forta, moltes gràcies.
8: Adéu, Pere.

0: Senyors en Oslo, i el tema és, Laura, profes que s'enrotllen amb alumnes.
1: Ai, res,
0: profes que s'enrotllen amb alumnes. Home. És un tema que al principi dius malament, però després també.
2: Sí, anava a dir, primer i després, sí.
0: Seria una mica la construcció d'aquesta pel·li, que és molt tendra i molt delicada, però tan delicada i tan tendra que, segons va avançant la trama, et pots despistar una mica del que està passant, i que és el que m'agradaria que em compartissiu, si també us despisteu una mica. Perquè en algun moment penses, ai, que bonic.
2: I després, a mi m'agrada el tipus de pel·lícules que et fan empatitzar amb la persona problemàtica, perquè crec que té molt mèrit dibuixar un personatge tan bé que tu puguis arribar a posar-te la seva pell encara que estigui fent coses terribles. Però crec que en aquests casos sempre hi ha d'haver una petita rematada de crítica en què tu no puguis arribar a sortir de la pel·lícula dient, que bé que em cau aquest tio, tant de bo ser com ell.
0: Mira, la protagonista, en aquest cas són dues dones, és igual, però t'ho dic, una jove que està a punt d'acabar l'insti, a punt d'acabar-lo, encara no comença ni a ser ni universitària,
2: és un moment delicat, sí.
0: I s'enamora de la seva carismàtica profe de francès, una dona jove, però que és la profe de l'insti. La protagonista és una jove molt sensible, molt lletra ferida, està escrivint ja la seva primera novel·la, i clar, troben aquesta profe de llengua...
2: És que són uns topicazos, tio, a més.
0: Sí, però no només consells literaris, sinó consol, amistat, confiança, però clar, que es penja de seguida, s'enamora de seguida, i la història va avançant.
2: És que molt ojo amb la gent lletra ferida, de veritat.
0: La gràcia és com s'explica, perquè al principi sembla una història de ruptura, de trencament, de desamor, de desengany, no? Perquè és una història que no pot ser, perquè és la meva profe. Si fas l'exercici, aquest d'expulsar-te l'atmosfera molt poètica i ennuvolada i d'aurora boreal que té aquesta pel·li noruega, doncs fa que et plantegis algunes preguntes de què està fent aquesta profe exactament, per molt jove i carismàtica
2: que sigui. Què fas fent un cafè amb la teva alumna? Ja està! És igual que sigui per comentar llibres.
0: Jo, a la meitat de la pel·li, jo pensava, clar, l'amor, a vegades passen coses d'aquestes i tal, i al final de tot, quan faltaven 5 minuts, em vaig dir a mi mateix, per què quedes amb la teva alumna?
2: És que aquesta és la primera pregunta que s'ha de fer.
0: Vaig arribar a una bona conclusió, Laura?
2: Sí, clar que sí, la conclusió més lògica i normal per un món una mica més just, no?, i sense desequilibris de poder.
0: La pel·li té dues escenes clau. Una és quan queden la mare de l'alumna i la profe com per parlar del tema com a persones adultes, i aquí és quan la cosa es dispara i dius, no, aquesta tia està trontollant amb els seus arguments.
2: Bueno, és que els pares, quan entren a l'equació, és quan tot es veu que és absurd, no?, i que no té cap sentit.
1: I tant.
0: De fet, hi ha la segona escena clau és quan la jove protagonista coneix a una amiga de la seva amant, la seva profe, que calcula una mica que potser és la seva anterior ella. Sí, comença a deduir que...
2: El patró.
0: Que potser ja és una persona adulta, però que es coneixen, perquè, el que diu la Laura, persones lletraferides, llegides, que els agrada escriure, molt cultes...
2: Que són els putos esnobs de la literatura.
0: Però aquella persona sembla que potser havia estat també alumna d'aquesta professora. Bé, i té una pel·li... té un tema a la pel·li molt guai, que és no només la mare, sinó l'àvia, perquè aquesta jove noruega també té una mare i una àvia molt llegides i molt cultes, però que comença a dubtar d'ella, de com és que ja estàs escrivint la teva primera novel·la amb 17 anys, i comença a dubtar de les seves decisions, tant emotives com literàries. Llavors sí que hi ha un punt que la noia es pot trobar molt sola en tot el que li està passant a la vida. I trobo
2: és que és el pitjor de les relacions de poder, i això jo ho he viscut tant com a víctima com a persona protectora, diguem-ne, d'altres persones a qui li estava passant, és que tu penses que el que estàs fent està bé, i per tant que algú vingui algú de fora i et jutgi i et digui el que està passant no està bé i tal, encara et fa sentir més aïllada, no et fa sentir acompanyada.
1: No t'ajuda. I es va retroalimentant i encara et sents més aïllada tu.
2: Clar, perquè a més sents que ho has d'amagar, sents que estàs fent una cosa que no és correcta, quan tu en principi ho veus tot bonic.
1: I és un contra tots i contra tothom, no? Una mica.
2: Bueno, no sents que ningú et pugui ajudar i l'altra gent de fora tampoc pensa que et pugui treure d'allà. Llavors és una situació de merda en la que l'única persona responsable de posar-t'hi és la persona que està per sobre teu. Per tant, no ho feu.
0: Doncs el que heu de fer és veure aquesta pel·li que, com us dic, va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale. A mi se'm va passar per alt quan va estar a sales, no devia estar massa temps, crec, però ara la teniu a Filmin i la podeu veure. Sueños de Oslo, de Dag Johan Haugerud, que forma part de la trilogia Sexo en Oslo, Amor en Oslo, i he vist l'última directament, Sueños en Oslo, no estan lligades narrativament, però les vull veure totes. Gràcies a l'Esther i a la Su, les nostres oients, per recomanar-nos aquesta pel·lícula, i trobo que a la resta us pot interessar també veure-la.

0: experts, ICAT.
1: És l'hora del compte. Avui, Laia, un compte gastronòmic que porta un noi que es diu Miquel. Miquelíssim és l'adreça d'aquest compte.
2: Sí, el seguies? Jo fa temps que el segueixo i l'he de dir que estic enamorada, eh? Es diu Miquelíssim i ell és en Miquel, efectivament. 143.000 seguidors, eh? Segur que molts de vosaltres ja el seguiu. A la descripció d'Instagram diu: cuiner i pastisser, recupero receptes oblidades, cuina tradicional, menys brunch i més xup-xup. I efectivament aquest és una mica el seu lema, eh? M'agrada perquè efectivament fa totes les receptes que recupera, són tot receptes tradicionals, moltes d'elles perdudes, i les fa més a més amb instruments tradicionals, és a dir, deixa d'estar ni de batedora elèctrica, ni coses d'aquestes. Ell tira molt d'instruments com els hauria pogut fer servir la nostra besàvia.
3: Microones està també fora, entenc.
2: Sí, no em fa servir pas, i en canvi fa receptes divertidíssimes, elaboradíssimes i que tenen molt bona pinta, i que trobo sorprenents per oblidades, és a dir, coses que jo no hagués dit mai que s'haguessin cuinat a casa nostra, i sí, unes receptes ben originals, des de posar uns ous sencers crusos al caliu, allà amb les cendres, per exemple, com també fer conserva.
1: Quines cendres? No, m'he perdut.
2: Cendres, doncs agafar unes cendres de, per exemple, d'una doncs, llar de foc o d'un braser i posa els ous en cru, els posa allà i així es couen. Jo no tenia ni idea que això es podia fer. També molta part de conserva, eh? També, per exemple, com es fan els seitons amb vinagre, també com pots posar el típic, les anxoves confitades en un pot de vidre, és a dir, una part de recepta a punt per menjar, diguéssim, i també molta part de conservar, perquè sabeu que en aquella època no hi havia doncs, mitjans com neveres, etc, i s'havia de fer molta part de conservar quan hi havia un excedent d'un material. Doncs mireu, us poso perquè veieu una mica un dels vídeos en què ell una mica reivindica això de recuperar la cuina tradicional.
4: Aviam, el ramen està bé, però això és infinitament millor. Avui he fet sopa amb crosta, una sopa poc coneguda i que visualment és una barbaritat. És que venen els meus sogres a dinar a casa i en lloc de fer-los unes smash burgers que estan tan de moda, els he preparat cuina catalana de veritat. Una sopa que avui dia a Barcelona gairebé sembla un plat exòtic. Mandonguilles de porc.
2: Tal com us dic, exòtic, de veritat, aquesta mena de crosta jo no ho havia vist mai tampoc.
3: Però l'Smash Burger no és catalana?
2: Mira, per Smash Burger no, però saps què he trobat? Té una recepta de com fer botifarra d'ou casolana, o sigui, fer-se la botifarra d'ou a casa. Em sembla meravellós. Una de les eines que més fa servir és un molinet, que no sé si les vostres àvies en tenien, la meva sí. Allò és un molinet que s'aferra a la taula, el colles per baix. L'havíeu vist?
3: M'està sonant.
1: És per moldre el cafè?
2: És per moldre la carn.
3: Per fer la carn picada.
2: Per fer la carn picada, exacte. Sí. A mi em feia servir sempre per fer els canelons, per picar la carn dels canelons, ho feies bé amb aquest molinet.
3: M'està sonant molt. Sí.
2: Que sí?
3: Crec que l'he vist a casa
2: doncs
3: la iaia.
2: Doncs ell en té un. Sí. I clar, a vegades ha de recuperar aquestes eines antigues i, a més, no us ho he dit, ell és racialitzat i aleshores es troba amb alguns tipus d'inconvenients. Mireu aquest dia que va anar a buscar per fer gelat, precisament, que parlem avui.
5: He quedat amb una noia de Wallapop que té una gelatera superantiga que li vull comprar. Ara quan la compri us l'ensenyo. Bé, doncs ja està, al final l'hi he comprat, perquè m'ha agradat, m'ha semblat que estava bé. Però quan he arribat, li he dit hola, sóc en Miquel, i s'ha quedat super estranyada. I va acabar el cotxe i es gira i em diu: ai, és que t'esperava diferent. I em diu: t'esperava que fossis més gran. I dic, bueno... I jo crec que el que s'esperava és que fos més blanc. Ara us l'ensenyo.
1: Vols que a última hora aquest racisme interioritzat ha fet un revolt a última hora, que t'esperava més... ample, i ha buscat l'adjectiu...
2: Exacte, que li ha sortit. Però vull dir que també és, no? Ell explica doncs, coses que es troben al seu dia a dia, i m'encanta doncs, que tingui aquesta ànsia per recuperar, ja us dic, no només les receptes, sinó també els instruments, perquè l'hauríeu de veure aquí amb, no sé què es diu, embotint, amb el budell que ha comprat, amb la màquina aquesta del molinet, de moldre la carn. Jo tinc unes ganes de provar de fer la botifarra d'ou casolana, que no m'hi veig. Es diu Miquelíssim, i el trobareu a Instagram, de veritat, val molt la pena.

0: parlem d'aquest nou concepte, l'AI al gelateo. Ja fa dies que comencem a tenir aquest bon temset i aquí els experts donem per inaugurada avui la temporada de gelats. Gelat. La qüestió és, Laia, segons els científics, ens hem de sentir culpables? És a dir, és una guarrada, engreixa, no és bo per la salut, no n'hauríem de menjar mai?
1: A veure, mira, doncs hi ha diversos tipus de gelats i, per tant, depèn també doncs, de què mengis per si t'has de sentir malament o no, perquè és veritat que sovint si mengem gaire gelat doncs ens envaeix aquesta sensació de culpa, perquè sabem que no són del tot saludables.
2: És a dir, els processats són els bons.
1: No, això sempre al revés, Sergi. Val. Tu el que faries, doncs al revés. Avui posem una mica de llum i veiem com podem menjar gelat sense sentir-nos malament. Mireu, hi ha els gelats d'aigua i els gelats a base de llet o de nata que tenen un alt contingut en sucres. De fet, un 20 o un 30% del seu pes total. Però quins són aquests gelats? Doncs mireu, els gelats considerats d'aigua són aquests, els sorbets, els polos, els gelats de gel, que són aquests que són directament congelats, els granissats...
0: Sí, clar, algú pensaria que són més sants perquè tenen menys cosa, però no.
1: No, si són d'aquests que us he dit, si són tipus sorbets o polos o granissats, doncs té 25 grams de sucre, més o menys, un gelat. Això és l'equivalent a 4 cullerades de postres de sucre. Això no és gaire bo, eh?
2: I déu-n'hi-do.
1: I el mateix que dues boles de gelat, que són aquests que fets a base de llet o de nata, que també tenen molts greixos. Val. Aquestes cullerades, a més, ja serien, per exemple, el tope màxim del que recomana l'OMS pel que fa a sucre en un dia, tant en infants com en adults. Per tant, no
2: és
1: ho
2: dir,
1: feu
2: si donem,
1: perquè...
2: Si donem un gelat a un nen, ja no li donem res de menjar més.
1: Exacte, perquè tot porta sucres, ja ho sabeu, eh? Sigui com sigui, els nutricionistes asseguren que si fem un gelat més tipus casolà a casa, doncs en podrem prendre molt més sovint, que això és obvi, eh? Però és que potser no és tan difícil de fer un gelat d'aquests tipus polo. És a dir, quan controlem els ingredients, sobretot la quantitat de sucre, és quan podem abusar-ne. Per exemple, podem fer servir fruita triturada i congelada. Segur que guardeu a casa algun tàper amb una mica de préssec congelat, amb unes maduixes congelats, i això és fàcil perquè llavors el dia que vols fer-te el gelat, tu agafes, que ja està congelat del congelador, i ho tritures, i tens un bon sorbet, diguéssim, eh?
2: Un temps que ho fèiem a casa, això.
1: Oi que és? I no és gens difícil de fer.
2: No, ara hem tornat els processats.
1: No, Sergi. El que us deia, fruita triturada i congelada, però també podeu barrejar-ho amb iogurt, que també, si és un iogurt natural, no hi poseu sucre, és ben bo i ben saludable. També podeu posar-hi cacau pur, que no porta gens de sucre, una mica de fruita seca, per endolcir o per donar-li un canvi de textura, també. També podem optar per alternatives per endolcir, com tipus dàtil, per exemple, que ja porta també... És molt més saludable que no pas el sucre, no cal dir que el sucre blanc. També val la pena recordar un parell de mites al voltant del món dels gelats. Primer, que hi ha una temporada de gelats. És a dir, això per què ho hem establert així? Roger, tu potser ens podràs il·luminar, que vas treballar de gelader, però...
0: Jo feia el que em deien, no sé, perquè a l'estiu hi havia més feina i em van fitxar a mi l'estiu.
1: Clar, però és veritat que a les nostres latituds és tradició començar a menjar gelat quan apunta la calor, perquè dius, oi, quina calor que tinc, em ve de gust un gelat.
2: Home, tu menges gelat, jo què sé, al novembre?
1: Jo no, però per què passa això? És a dir, en alguns països nòrdics, o de fet a la majoria, es menja gelat tot l'any. Mm-hmm. Això per què és? Perquè si han d'esperar tenir prou calor no en menjarien mai.
2: Però és que així com hi ha fruita de temporada, hi ha gelat de temporada.
1: No, d'això res. Tu pots menjar gelat de qualsevol cosa.
2: I puc menjar, jo què sé...
0: Està congelat.
1: Clar, la gràcia
2: però
1: congelat.
2: No puc menjar neules a l'agost.
1: Sí que pots, de
2: poder. És antinatura.
1: Però és veritat que no convida, oi? Però no. Ja et dic, o sigui, és una cosa purament nostra, eh? Si tu vas a altres països del món, mengen gelat tot l'any. De fet, no penseu de veure les pel·lícules americanes, que quan mengen gelat, no quan fa calor, sinó quan estan tristos. No,
2: exacte.
0: Quan els deixen.
2: Quan els deixen la parella.
1: Deixen, més agafen aquestes banyeres de gelat i
2: aquelles tarrines enormes de quilo.
1: Tant si és gener com si és mes de març. No els afecta, no fan perquè tinc... Ai, quina calor que tinc. No, és que trist que estic. O sigui, el detonant per menjar gelat és diferent.
0: Però quan trenquen les parelles al setembre encara és estiu. O sigui que...
1: Sí, llavors coincidia amb una petita coincidència. I l'altra mica també és que el gelat no es pot menjar quan fa fred perquè és dolent pel refredat, pel mal de coll. Doncs això és totalment fals. El gelat és un molt bon remei quan tenim mal de coll perquè és analgèsic i si a sobre el feu de cítrics, encara millor, perquè ens aporta vitamina C.
0: I fa baixar pel coll.
3: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Laura, algú s'ha enrotllat amb algú, algú s'ha separat d'algú...
1: A veure, sempre pregunteu directament això com si passés cada dia de la vida i això són notícies extraordinàries, sempre.
2: Sense anar més lluny, tu... Bueno, és igual.
1: A veure, però que jo no soc cap celebrity, m'entens?
2: Bueno, una mica sí, una mica sí.
1: Ai, va, per favor, no donem cap més exclusió de la meva vida personal.
3: Soc un famós català, no?
2: Exacte, tothom és un famós català.
1: Famós català, no n'hi ha cap, ja t'ho dic ara. És lamentable ser famosa a Catalunya.
2: Aitana és una famosa catalana.
1: Bueno, va, parlem de famoses catalanes, però que lamentablement és perquè són famoses mundialment, no només aquí. Famoses catalanes que haurien de ser encara més famoses. Bueno, catalana no és, però si jugues al Barça, una mica catalana ja ho és.

0: Patrick Guijarró posant l'accent a la O,
1: sí,
0: perquè
1: els... La suda rima. O sigui, aquí el que ens agrada és una mica de festa, i jo he de dir que jo quan vaig veure aquest vídeo de la Quica Nazaret cantant Café con Ron de Bad Bunny així en un bar intentant versionar-la per la seva final de la Champions, vaig pensar, home, ja tocava, no?, una mica de festeta al vestuari del Barça, tio.
0: Perquè cal, és que... dir, sí, cal dir que aquesta cançó està triomfant moltíssim per fer tota mena de cançons de futbol.
2: L'estan
0: utilitzant a tot arreu. Vull dir, la sentireu gairebé a cada equip del món. Eh?
1: Bueno, és que Bad Bunny, ell és l'home.
0: Sí, sí.
1: En tot cas, això, com que els del masculí ara mateix no estan per celebrar masses coses, que jo sàpiga, fins que no guanyin la Lliga.
0: Pot ser aquest diumenge contra el Madrid.
1: Esperem. Doncs els moments icònics de festius ens els han de donar les noies, i jo ja estic molt a favor, tio.
0: Home,
2: clar que sí, clar que sí.
1: A més, aquesta tia, sembla. Ja dic que jo no en sé de futbol ni res, però és que només com a personatge, sisplau, que els que la portin a tot arreu, a la Quica Nazaret. Bueno, a mi he après català, que ho sapigueu.
0: No,
1: he escoltat una entrevista d'ella dient... Jo vaig dir si venia a jugar al Barça havia d'aprendre català. I fa totes les entrevistes en català.
0: I la Vicky López, nascuda a Madrid, que també la vaig veure a l'Infocà, adreçant-se en català, responent totes les preguntes en català. I
1: mira,
0: dient això, que venia aquí...
1: Els homes que n'aprenguin! Que n'aprenguin!
0: Bueno, Fermín López, nascut a Andalusia, i el tio també va aprendre el català. Fantàstic.
1: Oh, totalment, hi ha de nascuts aquí que no l'han parlat mai.
0: Exacte,
2: però si ja no és només això. L'altre dia em vaig connectar, em sembla que era mirar el compte de l'Aitana Bonmatí, que tenia fotografies al seu compte d'Instagram llegint llibres, que això... Quin futbolista tio heu vist?
3: Perquè és futbolista.
2: Clar, un cop futbolista... No, els futbolistes homes...
0: No,
2: o sigui, la mateixa imatge, un futbolista home i un llibre no s'ha vist a la vida.
1: Bellerín.
2: Després de Pep Guardiola.
1: Bellerín fent les seves coses d'esnob.
2: Sí, però bueno, una excepció.
0: L'Oleguer preses.
2: Sí, l'Oleguer i el Pep, ja està.
1: Bueno, hem de tornar a parlar de Bad Bunny, perquè també s'ha viralitzat una mica, que és la gràcia de cada any, el seu look de la Met Gala, que és aquesta gala benèfica que fan als Estats Units. Jo no acabo d'entendre tampoc els beneficis a on van. No entenc mai el tema del tema de la festa temàtica, perquè és una festa temàtica en què tu et donen una mena de titular estrany,
2: com una premissa xunga, sí.
1: Em sembla que aquest any era com... moda de l'antiguitat o art de l'antiguitat o alguna cosa. Llavors hi havia gent intentant com simular que era una escultura clàssica.
3: L'escultura molava bastant, perquè a més era una model, no sé si alemanya, bueno, una model europea, que lluny de decidir anar sexy semblava veritablement una d'aquelles escultures del Renaixement que estan fetes de marbre, però que les teles sembla feta de seda.
1: Molt poc hot.
0: I feia veure que no tenia braços.
3: No, però n'hi havia una amb quatre braços, també, que anava com de deessa hindú. Com diu la Laura, la majoria de gent passa una mica de la premissa.
1: No, sí, bueno, cadascú la interpreta com li dóna la gana. Busqueu els vestits, perquè, clar, realment són molt estrambòtics, els fan dissenyadors famosos, etcètera, i llavors la gent, doncs, allà va una mica a viralitzar-se i a donar la nota, ja t'ho dic ara. Bad Bunny, com va anar? Doncs va anar disfressat d'avi. Moda de l'antiguitat? Doncs de l'antiguitat dels meus avis.
0: Es veu que anava sobre un pintor, no? Ho vam dir ahir.
3: Un oient va detectar que deia que aquest personatge era... O sigui, Bad Bunny
1: d'en Benito, no dubto que té mil capes, també, la disfressa.
3: Un oient deia que feia d'un cosplay d'un personatge d'una pintura francesa. Sí. I la model que us he dit es diu Heidi Klum, que no volia que es quedés així penjim-penjam, que és una model alemanya que sí que va seguir fil per randa la premissa de la Met Gala.
2: M'agrada perquè en algun moment hem passat de veure que com que estaven, diguéssim... engalanats, però com si volguessin anar com vestits de traje, vestits guapos, diguéssim, a anar disfressats. Ja diem directament la disfressa. Vull dir que en el moment s'ha gravat una línia aquí que no sé si la premissa era una festa de disfresses.
1: Bueno, passa una mica com a Carnestoltes, que aquí cadascú interpreta com vol. Hi ha gent que es disfressa de manera més ridícula que et pots tirar la cara, gent que es fa disfresses molt currades, molt espectaculars, però que no podries anar a cap altra festa amb allò, i hi ha gent que simplement es vesteix una mica bé i ja està.
2: I ja està.
1: I posa un complementet. Guapo, exacte. Més gent que hi havia a la Met Gala.

0: L'altra persona que ha aconseguit viralitzar-se amb el seu vestit, disfressa, digueu-li com vulgueu, és Katy Perry, que anava com de cavallera medieval i llavors portava la típica reixeta que porten els cavallers, sí, així com que se't veu només la rodona de la cara, amb una porteta metàl·lica,
1: de fet, jo,
0: que se l'anava obrint i tancant.
1: Jo ahir en directe, que mirava una mica les fotos de matinada, jo vaig dir tranquil·lament, la Katy Perry necessita guia perquè no hi veu res. Però hores després vaig veure el que acaba de dir la Laura, que hi havia una porteta, és com una màscara d'esgrima, però tota
0: sí,
1: opaca, però que s'ha d'obrir per veure-hi, sí.
0: Clar, la qüestió ja et dic que és donar el cante en aquesta gala, tampoc
2: clarament,
0: ho penseu.
2: Clarament, aquí només la nota.
3: Sembla una bombolla Freixenet, per favor.
0: Una altra persona que va anar a la Met Gala, i em sembla que per segon any consecutiu, és la Rosalía, la nostra diva catalana, que aquí, em sembla que és l'única catalana que hi va.
1: Aquí ja vam dir que ens molava el seu vestit, amb un quadre de Dalí.
0: A mi m'agrada força, però és veritat que és una mica lliure interpretació.
3: Sí.
0: O sigui, no és alguna cosa identificable que dius, va d'àvia, va d'escultura grega, va de lluitadora d'esgrima. No, no sabem de què va. No sabem de què va Rosalía, no passa res. Anava guapíssima.
2: És que té l'art, que cadascú identifica el que pot.
0: Tu pots triar una guapa, jo penso que sí. Tots els Rosalías de triar una guapa i punt. Ara, m'ha agradat una dada que ha tret algú per X, per Twitter, que és que diuen, Rosalía, la primera artista que aconsegueix ajuntar tres persones amb qui s'ha enrotllat o que són les seves ex en una mateixa Met Gala, perquè hi havia Raúl Alejandro, evidentment, la Hunter Schafer d'Eufòria i la Loli Bahía, que és amb la persona amb qui ara mateix en principi se l'està relacionant. Tots tres, tots allà. I diu, se me ha juntado el ganado, que és aquesta frase que diem a vegades quan sortim de festa i sabem que hi haurà tot de gent amb qui hem tingut històries.
1: La,
0: no?
1: La Hunter Schafer, guai, però clàssica. També...
0: Sí, no van arriscar cap de les tres exparelles de la Rosalía, no va arriscar amb l'outfit, que bueno, també s'agraeix perquè així no es fan memes i no es fan històries, no se'ls va donar gaire atenció.
2: Val.
0: Hunter Schafer, que per qui no sabia qui és, recordem que surt d'Eufòria, i és el motiu segurament pel qual Rosalía, després d'haver cantat, em sembla, una cançó per la banda sonora de la segona temporada, no sé quina temporada d'Eufòria, es van conèixer, van tenir aquesta petita història d'amor, i Rosalía ha acabat participant a la sèrie d'Eufòria, en aquesta nova temporada que acaba de sortir, on té una escena que s'ha viralitzat també moltíssim, perquè la veritat és que fa força gràcia.
4: Because this Spanish hood rat.
5: ¿Qué hablas? ¿Hood rat de qué, pedazo puta?
4: Hood rat. Hood rat. That's what you are.
5: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda, te cojo y te rajo, hija de puta.
0: És una escena d'Eufòria on s'enfronta.
1: Xunga no, són dones que treballen de strippers i viuen en un context de la nit difícil.
2: Bueno, exacte. Però ella està xunga, home, no fotem.
0: S'enfronta amb la Zendaya, que és la protagonista.
2: Amb la Zendaya, més ni menys.
0: La insulta en castellà, és meravellós. I com tot de gent comentant com estan més potent l'insult en castellà que en anglès. Clar, a més la veiem a la Rosalía en un paper com
2: agressiu,
0: estranyíssim,
2: sí.
0: Quan ella sempre és molt políticament correcta i molt dolça.
3: Però és un bonxoni tot aquí.
0: Sí. És el personatge, no? Clar, és una actriu.
1: A mi em mola que la primera escena que surt, crec que és el capítol 2, parla amb el jefe, amb el mafiós, el jefe del lloc de striptease, que a més trafica amb droga, li fot també una aranga i el tio li respon, "I don't speak Spanish." també perquè potser als Estats Units es van pensar que tothom el parla, bueno, i quasi, però bé. Paper molt breu, igualment, el de la Rosalía.
0: Sí,
1: però,
0: ja sabíem que seria anecdòtic, però no sabíem que ens donaria aquest grans moment, saps? Ja. Jo pensava que seria un personatge secundari que fins i tot potser parlaria en anglès.
2: Ja, i que passava la tia... per allà, no?
1: Qui vagi el dia que ens expliqui què li sembla la tercera d'Eufòria, que res, han sortit 3 o 4 capítols només, no? Encara, un poquet.
0: Sí, jo de moment encara no ho he començat, però he vist aquesta escena i he dit, sisplau, ho hem de comentar.
1: Tots els personatges estan fatal. O sigui, la Sidney Sweeney...
2: Això no és nou, eh? La primera temporada ja passava. Jo per això ho vaig deixar.
1: I trobo que la Rue, la Zendaya, la protagonista, que a més treballa en alguns moments de mula, passant droga dintre el seu cos, és potser de les més entrades de la resta de personatges.
0: I és de la que estava més pirada, a les primeres.
2: Sí.
0: Imagina't, mare de Déu.
2: No,
0: és tan fatal. Vale, aquí també jo crec que està força malament de la testa ara mateix, és Shakira.
6: En aquest país, el Brasil, té més de 20 milions de madres solteres. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
0: Bueno, si no ho heu entès aquí, Shakira en perfecte portuguès, fa un al·legat a les mares solteres, que està perfecta, o sigui, fins aquí tot bé.
3: Sí.
0: Mares solteres que surten cada dia a lluitar pel benestar de la seva família, per aixecar els seus fills, tal, fins que al final de tot ella es tira el rotllo i diu, jo sóc una d'elles.
2: Home, no.
0: I és com,
3: no,
0: home,
3: no, no, no, no.
0: Home,
3: no,
0: què dir-te, Shakira? Que sí, que molt bé que estiguis soltera.
3: Sacrificada, Shakira, sí.
0: Però
3: sí.
0: Classe treballadora no ets, amor, vull dir que segurament els teus fills no els hi has ni de netejar els calçotets.
3: Que no cola, Shaki, no cola.
2: Sis nanis, noia,
3: home,
2: no.
3: A veure... Jet
2: sí que,
3: privat.
2: Punt a favor, que m'agrada molt com parla portuguès. Ja voldríem veure tothom de parlar hispana parlar portuguès també.
0: I tots els artistes que van a fer gires mundials que com a mínim sapiguessin dir bona nit en la llengua de llocs.
3: Jo crec que fins i tot hi ha una sensibilització. Colòmbia està molt a prop de Brasil. Vull dir, no?
2: Sí,
3: vols
2: sí,
3: dir
2: sí.
3: que hi ha aquí un... No sé,
2: mira, no ho sé. Perquè
3: fins i tot una necessitat. No?
2: Per una qüestió de majories, a Llatinoamèrica estic convençuda que són els brasilers qui sempre han de canviar el castellà
3: no,
2: i tots els brasilers parlen castellà
3: sí, sí,
2: i m'agradaria veure tots els hispanos parlant en brasiler.
3: No, no. Molt
0: bueno, un tema que no domino.
1: Potser
0: no,
1: algun dia... Jo la Shakira me l'imagino algun dia, algun dijous, que no té qui els recull els fills, ha d'improvisar a última hora, no?
3: Segur
0: que s'ha plantat a la porta de mares,
2: de mares,
0: sí.
2: Algú me l'aguanta, sisplau? Segur, seguríssim.
0: Bueno, en fi, Shakira, com sempre, pixant fora de test, de veritat, és que no hi ha manera de portar-la pel bon camí. I mira que a mi m'agrada Shakira, que jo m'agradaria com poder-la defensar, però és que sempre acaba liant-la amb algo.
3: Sí, sí, sí.
7: Els experts i Cats.

0: Parlem de la indústria armamentística, i no només d'això, sinó dels missatges, però aquesta indústria que no s'aturen des que Donald Trump va començar a escalfar el pati fa uns mesos exigint, ja ho sabeu, a Europa que produïssi més armes. Doncs, Laia, ara és l'Observatori de la Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona qui clama per un augment de les inversions en defensa. Diuen aquesta paraula, no?
1: Es diuen defensa, però volen dir armes.
0: Però es podria dir...
1: pistoles, sí,
0: no,
1: sí.
0: Es podria dir invertiu més en armes.
1: Exacte, és el que diuen. És un informe que ha emès aquest organisme i s'hi afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en només 5 anys. Per alguna raó, han oblidat adjuntar a l'informe dades com, per exemple, quantes persones moriran quan es facin servir totes aquestes armes que s'haurien de fabricar al nostre país.
0: Allò que et poso el mail, t'adjunto tal i el dono per fet.
1: Clar,
0: i no faig lo del clip.
1: Veig que aquí s'han descuidat. També no dubten a detallar, en canvi, els milions d'euros que diuen que alguns hi guanyarien. També se n'haurien de dir qui serien els que els guanyarien.
0: Perquè si no hi hagués negoci no es produirien, dius.
1: Exacte. I també els suposats, perquè encara no els hem vist, llocs de treball que es generarien. I també a quin preu, eh? Tot això una mica se n'obliden. Però, si no m'equivoco, tampoc és que hi hagi un atur galopant al nostre país i, per tant, no sé si és ara el sector en què realment cal invertir i posar tot de gent a fer pistoles com si no hi hagués demà, eh? En tot cas, com que vivim en un món capitalista, els càlculs de la cambra sobre el potencial de les tecnologies militars només els tradueixen en diners, que és el que els interessa, diners, diners, diners, quan donaria tot plegat. Segurament els importa poc per qui, però ells consideren doncs, que és una oportunitat perquè algú guanyi diners. Fins i tot el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ho ha qualificat de bona notícia, això d'augmentar el sector armamentístic, perquè és veritat que les polítiques de pau i no violència doncs a ningú no li semblen una prioritat quan hi ha l'oportunitat d'embutxacar-se uns quants calerons. Pitjor encara, el conseller amenaça: com que la intel·ligència artificial es carregarà molts llocs de treball, ens hem de començar a posar les piles i impulsar altres sectors. I li ha semblat doncs, que contribuir a fer al món un lloc molt més violent doncs és el que cal ara mateix la indústria armamentística, posar-li l'accelerador. Per sort, però, el pacifisme de la ciutadania és encara de moment incontestable, la gent no s'ha mogut, i llegim a Nació Digital una enquesta, també d'aquests dies, que ha fet el Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió, on constatem que només un de cada quatre catalans voldrien augmentar la despesa en defensa. Potser, doncs, s'hauria de fer més cas al criteri de la ciutadania. Per contra, el 36% dels catalans es decanta per mantenir la inversió actual, la inversió de defensa al nivell actual, mentre que un 34% prefereix fins i tot reduir-la i prioritzar altres polítiques. Ves que no diguin, a veure, senyors, millor invertim en trens o millor invertim en educació, que no pas invertir en fer armes. Ves que no tingui la gent així de sobte una clarividència. Per ideologia, que ho sapigueu només, dada de l'enquesta també, els votants que s'identifiquen amb la dreta són partidaris en un 45%, és a dir, tampoc no arriben ni a la meitat, d'augmentar la despesa en defensa, mentre que els votants de centre-esquerra o d'esquerra són els menys partidaris de fer-ho, només amb un 27 o un 18% de persones que volen realment augmentar la despesa en defensa i invertir més en armament.

0: Hora de parlar de teatre. Ja s'ha fet pública tota la programació del Festival Grec. Teniu un munt d'estrenes teatrals, d'arts escèniques per veure, i moltes d'elles a l'aire lliure, que també és una nota a posar, però la sabidoria la té la Rita Oller. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que sí que hem de dir que moltes coses s'han exhaurit, molts espectacles ja han només sortit les entrades, però ens portes una bona ruta pel Grec 2026.
1: Sí, també ho seré una mica perquè us pugueu ubicar què és el Grec, com funciona, etc. Llavors, el Festival Grec és un festival teatral que es du a terme a la nostra ciutat estimadíssima de Barcelona, i on es poden veure propostes internacionals a casa nostra i també produccions pròpies. Què passa? Que porten los grandes de los grandes, per dir-ho d'alguna manera. Ve un espectacle, per exemple, que es diu Ophelia's Got Talent. Si busqueu imatges online veureu que és una proposta increïble a nivell escenogràfic, o artistes de renom internacional, com per exemple Romeo Castellucci, que van a llocs molt diferents de la nostra ciutat. O sigui, no només ensenyem a teatre, sinó que també anem a museus, a espais oberts, espais tancats. Vull dir que la proposta és una mica canviar el paradigma del que concebem com a teatre.
0: I m'he apuntat la companyia Colunca. Els coneixes?
1: Sí, tant. Fan diversos espectacles, de fet. En fan tres.
0: Ho dic perquè em volen les titelles. Sempre és de les primeres coses que em miro. I a més, és fàcil repassar el cartell i qui són aquests. Són Colunca. Val.
1: I tant, doncs mireu, per exemple, podreu veure en aquest cas tres espectacles de la mateixa companyia que són diferents. Per tant, també és xulo poder veure com aquest trànsit, no?, de dir com una mateixa companyia produeix tres peces diferents. Jo la tinc apuntada també i tinc moltes ganes d'anar-hi. Llavors, què passa? S'exhaureixen les entrades a un ritme frenètic. Per tant, jo us aconsellaria que tots i totes anéssim a buscar-les. Perquè us feu una idea, va sortir la programació del Grec i en 9 minuts s'havien acabat les entrades per diversos espectacles que es fan, o sigui que tothom a córrer. Vale. Llavors, perquè ens entenguem, hi ha els espectacles que es fan al mateix Teatre Grec, que només per l'experiència ja val la pena, perquè és preciós allà al Teatre Grec. I a part, com fa molta calor, que això sí que és una cosa que en parla, que heu d'anar previngudes, normalment et donen un vano i una revista perquè et puguis allà acalorar.
2: Refrescar una mica, perquè la cosa és que és l'època pitjor de l'any, no? Una mica.
1: Sí, exacte, però a canvi pots viure una experiència ben bohèmia com és estar en un teatre gaudint de l'aire lliure. Llavors, també hi ha programació de curta durada, diferents teatres de ciutat, que són 2 o 3 dies, que són aquestes coses flash, i després sí que hi ha una programació més extensa, gent.
2: Ah,
1: llavors, hi ha una pàgina web molt currada amb tota la informació, jo recomanaria que anéssiu allà a mirar, però llavors, perquè així molt ràpidament, perquè sapigueu què hi ha. Hi ha un espectacle que es diu La Truita, que és amb un repartiment de luxe, Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas, entre d'altres, que és una comèdia que es desenvolupa a partir que una de les filles de la família es nega a menjar fricandó perquè s'ha fet lactopescato vegetariana.
2: Wow.
1: Llavors, això és sota la direcció de Ferran Utzet. Llavors, divertit, ràpid. Després també hi ha El retret de Dorian Gray, que és l'Àngels Gunyalons, que es posa la
0: tret.
1: El retrat, he dit el retret.
0: Pues, em quedo jo per fer la paròdia, sí.
1: Doncs mira, l'Àngels Gunyalons en aquest cas es posarà la pell d'Oscar Wilde, i amb en Marc Rússic a la direcció i en Jordi Cornudell a la direcció i la creació de la música, seran acompanyats d'un trio vocal masculí i un quintet de corda, mentre que explicarem tota aquesta història de Dorian Gray. Llavors, també, una cosa que jo tinc mil ganes de veure, que és Factory, Somni d'una nit d'estiu, que és una adaptació de l'Àlex Rigola, d'aquest clàssic de Shakespeare, que té un repartiment increïble, amb moltíssims actors en un espai tan menudet com és el Heartbreak Hotel, que ens transportarem a la Factory Warholiana per entrar en una nit màgica de llibertat i bogeria. No? Veurem com aquest somni d'una nit d'estiu, en aquest cas, l'ubiquem en un altre lloc. Però després també tenim noms com Lorena Nogal, Núria Guiu, Colunca Teatro, Angélica Liddell, gent, és fortíssim això, Pepe Lolo, Alexandre Duran Davis, Ben Atia, vull dir que són noms ben diferents entre ells, o sigui que és una proposta molt extensa i diversa, que us recomano que hi feu un cop d'ull i aprofiteu, perquè són d'aquells espectacles que quan te'n perds un tens la sensació d'haver-te perdut una cosa, de dir, això realment serà
2: valia
1: molt complicat
2: la pena
1: de tornar-ho a veure. Me n'hauré d'anar a un altre país per veure-ho. Llavors, aprofita que ens ho porten a casa i que no ens hem de gastar 100 euros per anar-ho a veure a Berlín, sempre és una bona oportunitat. I a més, si teniu cultura jove, ho tindreu a preus més que exclusius. Així que aprofiteu i compreu les vostres entrades.

0: I pel que fa a la música en directe, t'has quedat amb un concert aquest dissabte a Vic d'en Guillem Roma.
1: Així és. I és que el cantautor usonenc presenta el seu nou disc Ritual d'Expropiació, que també fa una aposta més escenogràfica en aquest cas i també porta ballarins a l'escenari. Vull dir que és més un show complet. Aquest espectacle el podrem veure a l'Atlàntida de Vic aquest dissabte 9 de maig i veurem com en Guillem Roma segueix sent crític amb el sistema, però també indaga en aquesta idea del jo que tot sovint ens martiritza, tot també experimentant amb unes bases més electròniques.

0: I reconeixem el Guillem Roma de sempre, poètic, polític, però també molt poètic i sensorial. I que ens recorda també la importància d'anar sense pressa i gaudir del camí. Com, per exemple, amb la cançó Sense pressa.
1: No anar, no anar, no anar, no anar amb pressa perquè hem arribat ja. Tot torna a ser el que és, el que sempre ha estat.

L'espectacle compta amb coreografies de Cora Leiva, que és ballarina de Maria Arnal, entre d'altres, i un disseny de llums potent i trencador d'Àngel Guilanyà, que també és qui fa les llums del Lil Dami, el Ferran Palau, i és tota una oportunitat, crec, de gaudir d'un bon espectacle i a sobre amb bona música. Ben diferent entre ella, com per exemple amb aquest tema que es diu Amor, Amor, Amor. Amor.

0: Així que ja sabeu,
1: és
0: si
1: guai,
0: aquest
1: eh?
0: Dissabte 9 de maig voleu anar a l'Atlàntida a escoltar-lo, jo crec que serà tota una oportunitat. I perquè el Guillem Roma mola molt, a mi m'encanta.
1: Sí, sí, sí, em dona un bon rotllo.
0: I notes que sap de música, que això
1: sí.
0: Ve de gust, que dius, no és només una producció superficial, sinó que aprofundeix en el missatge, en l'obra.
2: Un dia va venir aquí on estàs tu asseguda i feia bromes de Mozart.
0: Sí,
2: bé, avui hi ha una època molt guai que és entre Sant Jordi i els grans festivals, que és l'època que m'agrada molt, que és la dels prefestivals. Allà t'apuntes, et fan un petit tastet, et conviden alguna cosa, trobes algú que potser anirà al festival gran, o que segur, i que potser us retrobareu. És a l'època dels prefestis i te n'has apuntat un, la presentació de l'Ambassad.
0: Així és, i és que tindrem les al·lèrgiques al pol·len en aquesta presentació del festival, i també és aquest 9 de maig, o sigui que és un dia potent a
2: dissabte.
0: Nivell cultural. I tant. És el concert de presentació del Festival Ambassad, com hem comentat, i que en aquest cas es farà la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell. I és que després del llançament del nou disc que es diu Alarma, que destaca doncs, pel seu gir roquer i grans col·laboracions com, per exemple, amb el Joan Manuel Serrat, fortíssim, ens presentaran aquest àlbum que és festiu i ballable per donar l'inici a aquest festival que és l'Ambassad, meravellosíssim, que es durà a terme els dies divendres 15, 16 i 17 de maig. I, com sempre, entrades per cultura jove a preu més que exclusiu. Podrem veure els grans coneguts de casa nostra i que sonen contínuament a ICAT, així que, oients dels experts, aprofiteu que les entrades per cultura jove estan en preu regalau.
2: Ens quedem amb aquest adjectiu i amb les al·lèrgiques al pol·len. Rita, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Ja.

0: Què és el cor?
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui punxem aquí a la secció Worse Than Ever un tema de la Katy Perry. I haig de dir que a mi em fa mal el cor perquè la Perry ens ha deixat tamacles, eh? Com per exemple X aquel. D'altres més nous com Roar. Temes que ens remeten als focs artificials. Baby, o aquella cançó que es deia Last Friday Night. Però, ailes, va arribar l'any 2024 i la publicació del seu àlbum 143. I el disc diríem que no va ser el millor de la seva carrera. Ho diem perquè va ser designat pitjor àlbum de la seva discografia, pitjor àlbum del 2024.
3: Però què vol dir pitjor? Qui dona els premis a pitjor?
2: Diverses revistes van fer un top i, bueno, estaven encapçalant-lo a tot arreu. I també diuen que és del,
3: a veure,
2: dins el top 10 de pitjors discos de la dècada dels 20.
3: Té molt hater, la Katy Perry. Jo crec que no s'ho mereix. Ella és una diva del pop i, a més, et dona molt l'espectacle.
2: És
3: que això, jo crec,
2: el xarango
3: que és
2: mundial?
3: Tampoc tant, jo crec que
2: és
3: no.
2: És buos mundial?
3: És que per mi no, saps? Vull dir, per mi,
4: però
3: jo crec que està molt per sobre.
4: Vaja, no sé.

0: la Laia recomana que hem de fer servir a la vida. Clar. Avui, que és el Dia Internacional de les Contrasenyes i que alguns ens convertiu a consells per crear contrasenyes segures, doncs dediquem a aquest concepte, mot de pas, li diuen també,
1: també
0: la cançó ja d'avui.

que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Cicat, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: canta la Maria Jaume, que en el seu nou àlbum compta amb col·laboracions.
1: M'encanta.
0: Com aquesta de la Uineta, una de les preferides d'en Sergi, del seu disc, no, no. Sant Domingo Forever.
1: M'encanta tot el disc.
0: No, de la Maria.
2: No, no, és que en Sergi està que no viu, eh?
0: Sí, aquí és un dels discos que no hi ha hagut debat, eh? La Maria Jaume ens ha encantat a tots.
1: Sí, sí.
0: Ara, agenda de concerts. Bé, garantit per l'Anna Closa, bon dia.
3: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al Casinet d'Hostafrancs de Sants.
3: I tant.
0: El concert de Fetus, no només el repertori ens mola i és divertit, sinó que tenen muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim i la gent estava animadíssima.
3: Val molt la pena, aquest concert de Fetus.

0: I tant, em va agradar moltíssim.
1: Em feu molta enveja, no hi vull anar.
2: Tu per què no hi vas anar?
1: Perquè no podia tenir partit.
3: Pensa que a banda del romancer Tartera també hi ha al final rastellera de hits de totes les èpoques dels fetos, eh? Bé, doncs en el seu proper concert serà Anna a Girona.
0: Sí, Laia, tens l'oportunitat d'anar-hi.
1: A veure, digue'm el dia.
0: A veure, doncs mira, el dissabte, això serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, eh? La setmana passada Fetus, doncs, va fer la presentació oficial del seu darrer disc, el Casinet d'Hostafrancs, i ara, doncs, a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic.

Dos anys després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i igual a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona, estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració dels Amics de les Arts. Després de passar per les trenes de Girona, aquest dissabte els Amics de les Arts seran a la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert a Tarragona començarà a 2:15 del vespre.

Aquest dissabte, el mitjà de comunicació La Directa celebra 20 anys i, a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar, s'hi farà també, doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la Ciutat Comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

L'actuació del Quartet de Rock Barceloní i Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Caselles, ex de Smoking Souls. El concert serà a la 2 de l'Apolo a les 8 del vespre. Després de molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs, torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte, al Parc de l'Estació de Llagostera també actuaran les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts. Que no era aquí.

0: carinyo meu!
1: Les al·lèrgiques al pol·len seran les encarregades d'obrir el festival Ambassat d'aquest any. Ho faran dissabte a l'Estruc de Sabadell a les 8 del vespre. Serà especial perquè obren l'Ambassat, però també perquè celebraran l'aniversari de la Marina Rico, la vocalista principal de la banda. Les al·lèrgiques compartiran cartell amb en Chico, l'artista ballesà que hi presentarà el seu últim disc, Listen. Seguim amb més concerts. Dissabte, actuació d'Amazoni a Vilanova i la Geltrú.

0: Sí, commemora els seus 20 anys sobre els escenaris i ho celebra amb una gira dels seus grans èxits. Aquest dissabte portarà Banderes per Daltònics a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova a les 8 del vespre, i a banda de Jaume Pla, doncs a l'escenari també hi haurà la banda barcelonina Últim Cavall. El grup celebra 10 anys de trajectòria i aquest cap de setmana presentarà les cançons del seu nou disc 10 anys d'un refugi. Si voleu anar, encara queden entrades.
1: Ens trobarem a mitjanit.
0: Actuarà al Casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. Ah. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
2: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc Galàxies la cosa és molt poliamorosa, dic, a veure de qui va acompanyat el Manu Guix. Veurem,
0: a veure què passa.
2: The Veterans, que és una bona banda.
3: De moment anem a Madrid per uns minuts amb els Carolina Durante. Ai, no, aquests vindran després. També hi ha molta gent aquí. Abans, una mica de ball amb la Troba Kung Fu. I de seguida, més històries aquí en directe als experts. Aïcat, us despertem cada dia fins les 10. Carolina Durante i mil coses més. Fins ara! La gent surt

0: Així sona els experts.
1: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I la Laia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tira el mateix, a veure què dius.
2: Que sempre parla del mateix tema.
1: Sí.
3: Una persona, o sigui, la típica persona de...
2: Vale. És un 10, però sempre parla del mateix tema.
1: Un moment, que te'ls tiro.
3: Sí, però digue-li què vol dir sempre.
1: Espera, és que no acabarem mai. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
3: Però digue-li com de què vol dir...
1: Espera, que digui el número.
3: Però li vols explicar què vol dir sempre?
2: M'has dit a mi, aviam, sempre o no sempre?
3: Sempre m'ha dit una cita de cada 3.
1: No, és igual, sempre. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
2: Sempre, doncs no.
3: Però en Roger m'ha dit una cita de cada 3. No, no és igual, no té res a veure.
1: Que aquests jocs són així directes, ràpid. Calleu.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dotze minuts passen de les 8 del matí i ens fixem, Laia, que tenim ja a la vista la nova edició del Festival Ombres, és a dir, parlem de teatre amb ombres.
3: Sí, primera edició, eh? De fet, és el primer festival d'ombres xineses de Catalunya i neix a Santa Maria de Palautordera. Això serà a partir de demà, ho llegim al Nació Digital, i la veritat és que té molt bona pinta perquè hi ha uns quants espectacles que, a més, tenen uns preus entre 3 i 4 euros.
1: Bé.
3: Això arrenca demà, per exemple, amb el flautista de Melin, per tant, alguns clàssics revisitats amb teatre d'ombres, que em sembla interessantíssim, o Puccinellis d'ombres. I això serà demà a un quart de vuit del vespre, però també hi ha, per exemple, demà passat El millor regal del món, d'una companyia que es diu Cacauet Teatre, o també El carnaval animal, que és una companyia asturiana que ve també per aquest festival. Tots són companyies catalanes i hi ha aquesta visita d'aquesta companyia asturiana que es diuen Luz, Micro i Punto. Podeu veure la programació en diferents... Vaja, jo ho he trobat a la Nació Digital, però que hi és per internet a diferents llocs, especialment com es diu això, com d'Instagram del festival, que es diu Festival Foc, perquè és Festival d'Ombres de Catalunya, i com us dic, és la primera edició, a veure com anirà, però la veritat és que fa molt bona pinta, un festival centrat en el teatre d'ombres, que és molt específic, però alhora trobo que és un gènere ben digne i que segur que és ben diferent per molta gent que potser no ha vist mai més d'un espectacle d'aquests, i ha de ser molt xulo. Festival d'Ombres de Catalunya.
1: I ara, lectures.

0: Heu de descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato, amb norma editorial. També està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur. Són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: O sigui, aquests són els típics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí, té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol, que va llegir una entrevista seva, que deia una bona història curta, d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
1: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer apareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes. Aquí
0: deixar-se anar.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat... Una història que es va anar creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys, que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a la taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. Anem a Itàlia. Segurament en les últimes hores heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'ensí artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bienni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotiv.
2: Silenci davant de la injustícia, per exemple, no?
0: Sí, bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
1: No. El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
1: Exacte.
2: Però això quin sentit té?
1: Bueno, feu bullir l'olla, suposo. El president de la Bienal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
4: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
1: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, eh? La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar-vos que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí, Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no?, l'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
1: I mentrestant?
2: Clar, i tot això, a més, contra bé la norma, clar, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
5: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics, i a més estem parlant de cultura, no? Vull dir que si es fossin, no seria justificable en qualsevol àmbit, però és el de la cultura com menys, no?
1: Totalment.
0: Els que ara entren, Laia, no han d'anar dient allò de ai, que cansat és ser català, però potser poden dir allò de que descansat és ser d'un país normal, com els Carolina Durante, els Carolina Durante, aquí versionant Amaral amb el seu Marta, Sebas, Guille i los demás, les 8:19. Solo

0: Així sona Els Experts.
1: Els 9 anys m'ha vingut a la ment una cosa curiosa que fèiem els amics cada cap de setmana, cada dissabte a les 4 de la tarda, que era vestir-nos amb una cinta de color al cap i a la cintura, intentant recrear que érem les tortugues ninja. I defensar el Malgrat de Mar, encara no sé de què.
2: Està bé.
1: El més curiós és que no érem 4, érem 8.
2: Pues no ho entenc.
1: Un Donatello, un Rafael, un Michelangelo i 4 Leonardos.
3: Però què és això?
1: El nostre gran moment va ser intentar defensar el moment de col·locació de primera pedra a l'Institut de Malgrat.
4: Clar que sí.
1: Estàvem allà en un costat.
4: Éreu necessaris.
1: Mirant-s'ho. I bé.
4: Bueno. Amb la cinta al cap, eh?
1: Va anar bé.
5: No, això no serveix per res. Això no serveix per res.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warzone Never! Felicitats! Aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Per això ho hem fet una mica abans, per tenir temps per fer-ho. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients. Laia? Ell, el mític... Exacte, David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en ia, com voleria o...
2: Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría.
1: El Bisbal l'hem sentit molt aquests dos últims anys, sobretot el Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot, a aquest amacle.
3: A mi burrito sabanero voy camino de Belén.
4: Una cançó que no només ha calat ja com a un estàndard de Nadal, sinó que va eclipsar el seu propi meme de com estan les màquines.
1: És veritat.
4: Ja no se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el van conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera de ella d'Alejandro Sanz. O la cançó Lucía de Joan Manel Serrat.
5: No hay nada más bello que nunca he tenido, nada más amado.
1: Però avui per què el punxem? Doncs perquè el tio no para, acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warzone Ever 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar, no fa ni una setmana, aquesta cançó del Camilo.
4: És nova.
1: És nova, nova.
4: Bueno, sí,
1: l'original no, però la versió sí.
6: Tens la capacitat de trobar merda, Sergi?
1: Això us deixo, amics oients, em sap greu. És la Warzone Ever número 500.
6: No te'n sap de greu.
1: Calleu.

0: Així sona els experts.
1: Que els macacos de Gibraltar estan farts del menjar escombraria que els donen els turistes.
2: Si aneu a Gibraltar, intenteu no donar gelats ni menjar escombraria.
3: És el tipus de gent que té gats a casa, jo no vull dir res més.
2: Ara per què?
4: El meu gat menja pinso.
3: Però aneu pinso, que també ve de saber. Això ve amb una bossa de plàstic i està fet a l'altra punta del món. No, aneu fent. O sigui, voleu cuidar els animals i després els esteu empitjorant el planeta. La gent que els dona gelat també ho fa amb bona intenció. Saps què vull dir?
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Tietz, acompanyats del seu veí i amic Javi Pablo, juntet ens canten M'hauria de despertar, que és el que heu de fer ara, oients, i també despertar-vos informats, perquè ja hem arribat a 2:15. I els més experts quasi torneu al llit, perquè tenim reaccions a Sergi, a la cançó que ens has triat com a World Song Ever Especial 500.
1: Ja ho veig.
0: En Jordi diu, em sagnen les orelles i els ulls, estupor abominable. L'Ester diu, acabo de pagar la ràdio, espero que la tornis a encendre ara
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, ja ha acabat, ja ha acabat.
0: La Cristina diu, l'original és mil vegades millor, tot i que el Marc li respon, quin sentit té fer una versió sense variar res? Sí que és igual d'enganxifós, a mi m'ha molat, però sí que s'assembla molt a l'original de Camilo Sisto.
1: És que no ha variat absolutament res, fins i tot l'inici jo diria que és la mateixa part instrumental.
0: Sí, sí, sí. I mira, ara que sentíem l'Anna parlant de Macacos, diu en Salva, diu, va haver una època de la meva vida que pensava que Manu Chao i Macaco eren la mateixa persona. Bé, hosti, potser no està sol aquest oient, eh?
1: Bé, són molt diferents.
0: Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Moment d'informar-nos que hem de saber per avui, que és dijous, dia 7 de maig.
2: Doncs que a casa nostra avui comença el calendari de vagues convocades pels sindicats que mantenen el pols al govern i que s'allarga fins al 5 de juny. Avui estan cridats a l'aturada els professionals de les escoles bressol públiques i privades i, de fet, al migdia hi ha previst aquestes manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. També avui comença el viatge cap a Tenerife del creuer, on han mort 3 persones infectades d'antivirus. Si la nau amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir de Cap Verd ahir a la nit, arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. El passatge serà repatriat cap als països d'origen i, en el cas dels espanyols, se'ls oferirà una quarantena voluntària a Madrid. En plan internacional, Donald Trump ha insistit a dir que aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà de pressa. Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà a governador de Geòrgia, Bart Jones. Aquestes declaracions de Donald Trump han tingut un impacte econòmic mundial. De fet, les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'acord. I aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat amb força i el preu del petroli Brent, el de referència a Europa, se situa lleugerament per sobre dels $100. Més coses. Tenim més detalls de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya entre els dies 9 i 10 de juny. El pontífex visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial. També visitarà Montserrat, s'interessarà per la feina social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i també sabem que oficiarà una missa a la Sagrada Família.
1: Bé, de moment hem de dir que oques grasses, 4 estadis olímpics, el papa Lleó, de moment un. De moment. Guanyen oques grasses. Sí.
2: I acabo amb una notícia d'aquesta matinada, i és que en les últimes hores un jutge federal dels Estats Units ha publicat la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein. L'excompany de cel·la del magnat assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'una novel·la gràfica després que Epstein el trobessin inconscient amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure a aquell incident i 2 setmanes després va aparèixer mort. El magistrat Kenneth Karas, que ha supervisa el cas de l'excompany de cel·la d'Epstein, és qui ha publicat la suposada nota on el magnat s'acomiada i assegura que el van investigar durant mesos sense trobar cap prova contra ell.
0: Ja falta saber quin còmic estava llegint i on es va quedar, eh? No, m'agradaria saber-ho.
1: S'acabarà sabent tot, jo veig.
0: Sí, sí. 8:33, Anna, què no t'esperava saber?
2: Doncs mireu, hi ha un poble a Taiwan que organitza carreres de cargols per incentivar el turisme.
1: M'encanta.
2: Nens i adults es posen al voltant d'una taula rodona i animen una dotzena de cargols que han d'anar des del centre de la taula fins a un costadet, que serien uns 33 centímetres només. Evidentment, tot això és molt lent.
1: Clar.
2: I aquesta última edició la va guanyar el Guaje, que traduït al català vol dir germà cargol. Va recórrer aquests 33 centímetres en 3 minuts i 3 segons. I voleu saber quin va ser el premi?
1: Sí.
2: Fulles.
1: Home, clar.
2: Fulles. Home. I altres productes agrícoles locals. A banda d'organitzar aquestes carreres per atraure els turistes, l'Ajuntament també ho fa per promoure un estil de vida més lent.
1: M'agrada tot. Com s'anima un cargol? Cargol, treu, vaig... És això, una mica.
3: Però això, una mica, perdoneu, qui no ha fet una carrera de cargols quan ha plogut? Vull dir que tampoc és patrimoni d'aquesta gent, no? De fomentar el turisme amb això, ho trobo com de fomentar el turisme, no sé, amb una parada de mercat que tenen tots els pobles.
1: Jo, sí. És la típica cosa que aniria a dur les nenes a veure-ho.
3: Au, va.
1: Crec que no. Una carrera de cargols així ben xula.
3: Però no ho pots fer a casa teva?
1: Bueno, però això està molt institucionalitzat, no sé.
3: Segur que hi ha una food truck, no, per allà.
1: Amb números a la closca. d'esports.
0: Sí, no, abans, lectures. És que estic mirant un web americà de còmics.
1: Ah, t'has quedat amb l'Epstein.
0: Hi ha reportatges, entrevistes, tenen un podcast parlant de còmics, no? Una web literària sobre còmics, i el titular de l'última notícia diu: més bones notícies per les novel·les gràfiques. La nota suïcida en Jeffrey Epstein s'ha trobat a dintre d'una.
1: No sé si és una bona notícia, això.
0: Per l'exposició.
1: Però
0: l'article és llarguíssim, no se sap el títol encara. L'han publicat avui mateix, fa poca estona. Bé, estaré fent el tema. Sí, ara sí, esportivitat, sisplau.
2: Doncs mireu, en futbol, el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham Hansen és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions femenina del 23 de maig a Oslo. De fet, té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta. D'altra banda, ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El PSG serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs hagin empatat a 1 al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals. I en handbol, el Barça s'ha classificat per la seva 8a Final Four de consecutiva, de fet, de Lliga de Campions a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts.
0: I també volem saber quin temps farà avui.
2: Doncs aprofiteu el matí d'avui, perquè serà assolellat arreu del país, a excepció de les Terres de l'Ebre, on poden aparèixer núvols i boires matinals. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
0: I continuem amb més música. Ara, clàssics també, els Arctic Monkeys, que ens canten Fluorescent Adolescent.

0: Escoltes ICAT.
1: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
2: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
1: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
2: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
3: 012, la millor resposta.
4: Confirmat? M'han robat el mòbil.
5: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
4: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
5: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
4: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
7: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
6: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
7: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
8: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
6: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
7: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
8: Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
9: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per ICAT.
10: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: Les 8:41. Mira, Sergi, tu que paties pel nostre oient Jordi, que ens sentia el David Bisbal s'ha quasi desmaiat.
12: Sí.
11: Diu, ara sentint els Arctic Monkeys, he reviscolat.
12: Veus?
11: Ja torna a estar sa, el nostre oient.
13: Jo crec que en Sergi fa per maltractar-nos i després
12: boca
13: que apreciem més el que ens posen després.
11: Ara. Digueu-nos si esteu tots bé, ja heu dormit bé.
10: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
11: És moment de miniquiz, per tant, aquí al nostre grup de WhatsApp, en aquest número de mòbil que acabeu de sentir, podeu jugar amb nosaltres. Avui, Laia, la temàtica del miniquiz, art, geografia, història.
13: Geografia, perquè avui arrenca la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca.

0: sona bé, no? Això molt que sentim bé. És sodi, un
1: ens
0: dels
1: grups. Ens agrada molt el sodi.
0: Oi que sí? Doncs els podreu veure aquests dies a la FIM de Vilaseca, eh? És la 22a edició ja d'una mostra que és una mica aparador, marcat per la música, doncs això, emergent, i també els espectacles musicals familiars fets a casa nostra. S'adreça tant al sector professional com al públic en general, que tingui, doncs, senzillament intenció de conèixer l'estat de la creació en aquests àmbits musicals. Aquest cap de setmana hi podreu sentir, a més del sodi, doncs, la Naina, també vella coneguda del programa, en Quel Isaia, la publicitat, que també
1: fantàstic,
0: ens agraden molt, la gent del Catalunya Freestyle, que sabeu que estan imbatibles, la Uineta o Saxeni, però molts d'altres, eh?
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, i pel que fa al públic familiar tindreu també els tops, eh? Reggae per xics, la Tresca i la Verdesca, Filomena, Poni Menut, Colla Pirata, els tops del sector. Sigui com sigui, no és tant sobre la fira que us volia parlar, sinó sobre el municipi que l'acull, Vilaseca, aquesta localitat del Tarragonès, que no sé si ho sabíeu...
1: Faràs una pregunta sobre PortAventura?
0: No. Ah. Sobre Vilaseca, no sé si ho sabíeu, però el nom històric que tenia era Vilaseca de Solsina.
2: Dels Olsina.
0: No, de Solsina.
2: No, que és un nom franquista.
0: No, bueno, aquest és el nom que... No, però em sembla que ja hi era abans del franquisme. El que passa que és veritat que vindria dels Olsina.
2: Sí, sí, sí.
0: Però això era molt medieval, el tema dels Olsina.
2: Bueno, jo he llegit que Olsina era la família dels senyors del poble, i quan el de Solsina, la gent del poble no li mola perquè el sona franquista.
0: Sí. Ah, d'acord, doncs ja no direm més, a fora. Direm dels Olsina.
2: Sí, mira, ni franquistes ni cases senyorials. Vilaseca.
0: Vilaseca,
1: ara,
0: exacte.
1: Vilaseca.
0: Home, és
1: Vilaseca.
0: Que, veus, és un municipi que ja té més de 20.000 habitants, vull dir que poca broma.
1: És
0: però bé,
1: ciutat.
0: Exacte. Vilaseca encara seria més gran si no se n'hagués independitzat un poble. Fa no tant, eh? Poc més de 30 anys se'n va independitzar un nou municipi. I aquesta és la pregunta que us fem avui. Quin municipi es va segregar de Vilaseca l'any 1989 per formar-ne un de nou amb el seu propi ajuntament? I us donaré quatre opcions. Opció A, la Canonja. Opció B, Salou. Opció C, la Pineda. O opció D, Vilafortuny.
3: 638-684-565. 638-684-565.
2: Qui van ser els sediciosos? Qui es va segregar de Vilaseca l'any 1989? Avui coneixements de geografia catalana. A, la Canonja. B, Salou. C, la Pineda. O D, Vilafortuny. Avui hi ha algú que està molt segur perquè està trucant al mòbil. Que no truqueu, que ens agafa...
0: Que estem en directe.
2: Ens agafa ansietat. S'ha de respondre per xat. Aquí som centenials.
1: Exacte.
2: És que a més hi ha gent que respon abans de dir, tothom que hagi respost, abans de dir les opcions, cancel·lats. També
0: no, home, no, que va, per si vale. Tu ho vas fer el mateix ahir quan et vaig provar la... Per respondre sense opcions.
2: Bé, doncs, oients, avui la persona guanyadora del sorteig, sempre entre els encertants, s'endurà un lot expert cultural envejable. Podeu respondre mentre duri la cançó de la Muixca. Lotus. Lotus.

0: Així sona Els Experts.
1: Recordo que teníem una tutora que cada dia, però absolutament cada dia, ens preguntava la lliçó.
2: És que és com?
1: Cada dia. Jo, evidentment, pues, no sempre estava al dia.
2: Oh!
1: Llavors ella, en el moment de dubte, i llavors havia d'escollir qui havia de sortir a la pissarra per explicar, doncs, la lliçó.
3: Ai.
1: Jo em sonava molt al nas. Molt. Em sortia sang del nas i llavors demanava anar al lavabo, perquè clar, així doncs no... Jo m'escapava de dir la lliçó.
4: Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: A la ràdio sonen veus nervioses que anuncien que ve llop, que tanquem en clau totes les portes.
6: Qui són aquests que ens has punxat, Laia?
3: Aquests són Sòdica. Mira, m'he convertit en fan des d'ahir, concretament, perquè m'estan agradant bastant. Els podreu sentir aquest cap de setmana a la FIM de Vilaseca, al costat de molts altres grups que també són molt xulos, tant de música emergent com familiar.
6: Doncs de Tarragona, que són el Sodi, no ens movem del tarragonès, passant per Vilaseca, que és una parada de tren, però t'hi pots estar tot el dia, i... La pregunta del miniquiz d'avui, a qui se segregà de Vilaseca?
3: Qui ho va fer l'any 1989 per formar un municipi nou amb el seu propi ajuntament? I us donàvem quatre opcions, la Canonja, Salou, la Pineda, Vilafortuny. Doncs la resposta correcta era la B, Salou. El 30 d'octubre, concretament de 1989, el nucli urbà de Salou va segregar-se de Vilaseca per esdevenir un municipi independent. Tot i aquest fet, és una cosa curiosa, és que el municipi, Vilaseca, es va anomenar oficialment Vilaseca i Salou fins al 1994, encara de manera com conjunt, com per fer-ho més suau.
6: Com Sèrbia i Montenegro.
3: Una mica sí.
7: I escolta, estic pensant que des del 1995, que va ser quan es va inaugurar el parc d'atraccions de PortAventura... No, s'ha seguit unint els dos municipis, perquè un que forma el terme municipal dels dos...
3: Doncs mira, una altra cosa que fa mal bé
7: PortAventura,
3: perquè...
7: Sempre apareix PortAventura, Vilaseca, Salou, vull dir,
3: doncs
7: unirà per sempre, això.
3: No, perquè ells van decidir estar separats. Qui els obliga? Vull dir, per PortAventura han d'estar junts, ara? Una cosa més que fa dolenta aquest parc d'atraccions.
7: Dolenta? Pregunta'ls-hi, segurament els dos municipis, si estan contents o no amb el parc.
3: Bueno, doncs mira, potser trobaríem gent que no tant, eh?
7: No sé què dir-te.
3: Bé, sigui com sigui, hem rebut 139 respostes, de les quals 132 han estat correctes. Per tant, com que avui no hi ha la Laura, que la tenim malaltona, Sergi, et demanaré un número de l'1 al 132.
7: Ei, quins nervis. Va, doncs avui el número 5 de 500 Worst on Evers.
3: Molt bé. Doncs mira, el número 5 és la Mercè, que té un número acabat en 74.
7: Felicitats, Mercè!
3: Enhorabona!
6: Ara t'escrivim i t'expliquem com fer-te arribar al megalot cultural que avui has guanyat. I ara que en Sergi citava el gran aniversari, avui celebrem 500 edicions del Worst Song Ever. Avui hem omplert el nostre chat de Heiteo musical. És una cosa que ja és habitual en el dia a dia.
7: Això ja sol passar.
6: Però avui més perquè ens esteu dient la vostra pitjor cançó de tota la història. No només hi ha Heiteo i crítiques i LOL, sinó també hi ha peticions.
8: Podríeu canviar la secció d'hora? Perquè és quan porto la nena al col·le.
9: I, XD.
8: I clar, quan obro la porta per baixar la nena, hi ha pares que passen per davant del col·le i se sent la cançó de cada dia del so de Worst Song Ever. La gent es pensa que escolto aquestes merdes. Vale? Canvieu.
10: Sí.
8: Merci.
3: Gràcies.
7: Ostres, ben
3: Sergi,
7: pensat.
3: Sergi, ho veus, el mal que fas a Catalunya?
7: Que
3: ho veus
7: no.
3: O no?
7: És, però ja és un motiu de conversa. Això ja dua per aportar. Ostres, quina merda escoltava. Sí, mira, és que això era d'aquell any.
6: Però
7: sí,
6: els pares arriben com molt derrapant, no? Com cloc-cloc.
7: Home, i tant.
6: Baixen i ja està.
3: Bé, depèn de la criatura. Sí. Potser ella s'entreté una mica més i, clar, ha de baixar la ràdio perquè no sigui dit, perquè la gent no es pensi. Jo l'entenc perfectament,
6: si voleu, la temporada vinent ho canviem tot d'ordre, el miniquiz i la Worst Song Ever, i hi haurà altres queixes.
11: El cantant de nom Mamaduixa no m'agrada gens. Trobo que té una dicció horrorosa i no puc amb les lletres. I aquesta última és... No m'agrada gens.
12: Pillar-me de tu. Pillar-me de tu.
11: Ho sento, però canvio d'emissora quan la sento. I després també afegiria doncs, que tot el reggaeton que escolta la meva filla adolescent...
13: Em sembla preciós i una fita artística.
11: Bon dia.
14: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es.
6: Avui hi ha una competició al nostre grup de WhatsApp de reggaeton versus búhos. Aquí voleu enviar més a la foguera.
3: A patíbol.
6: També tenim oients que ens trien la seva pitjor cançó, però per experiències personals, laborals.
15: Bon dia, experts.
16: Què tal? Bon dia.
15: La cançó que més odio, que segurament no és The Worst Song Ever, però per mi sí que ho és Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. degut a que durant 7 anys vaig treballar en una botiga Movistar i aquesta cançó era la sintonia corporativa de Movistar. La senties als anuncis, els contestadors automàtics, quan trucaves d'atenció a clients, i jo solia escoltar-la entre unes 20 i 35 vegades cada dia. Salut i República.

0: Així sona els experts.
1: No sé si sabíeu quin és el cognom d'en Mario.
2: Jo sí.
3: Bros,
1: tu
3: no?
1: Tu sabies?
4: No.
2: No. Ah, no.
4: Es vol dir germans, en Mario i en Luigi.
3: Ah, ostres, ara me n'has vull.
1: Quin és el cognom?
4: És Mario, perquè són els germans Mario, de Mario Bros.
1: És a dir,
4: els dos es diuen Mario de cognom.
3: De cognom, i llavors de nom com es diu?
1: Mario.
5: Ui, això serà un lío.
1: Es diu Mario o Mario?
3: Això és una mica forçat, eh?
4: I el seu germà, Luigi, com es diu de cognom?
3: Bros.
1: No!
3: Com no?
4: Bros vol dir germans.
3: Hòstia, no ho entenc.
6: Va, m'escoixem, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no fem per res.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: I així els One Republic culminen més tranquils o més explosius la seva cançó dedicada a comptar les estrelles. Counting Stars, són les 8:57. Això vol dir que hem d'obrir el confessionari.
1: La confessió.
0: Avui l'oportunitat d'aconseguir el perdó el té la Laia. La teva confessió d'avui recauria en quina d'aquestes categories? Consum, maternitat, pàtria, muntanyisme, acció directa o arts performàtiques?
2: Maternitat.
0: Maternitat, endavant. Sí. Sí.
3: Maternitat és de les meves preferides, Laia.
2: És que tu saps, sabeu que...
3: Un moment. De Gaia. Atent, sisplau, a aquestes paraules.
2: No, crec que és legal. Vull dir que no fentré malament. Passa que no va molt amb mi, però no passa res. Perquè tothom pot canviar per un dia. El tema és que sabeu que jo he rajat bastant del tema del parenting i de la gent que penja les fotos dels seus fills a les xarxes socials i tot això.
0: Però és que ja és terrible, no?
2: És terrible,
0: del
2: no? És terrible, clar. Doncs, ja no m'enrotllo més. Que també crec que tot el tema aquest dels actors nens i dels càstings infantils i

0: pels plafons, o sigui, de la Garriga.
1: A l'oficina de turisme.
2: Un moment.
1: Sí. Però sí, sí, no els van pagar.
0: Ens van pagar amb un sopar.
1: Val, a veure, no compta com a xarxa.
0: Cada cop que passem...
1: Cada
0: cop que passem... Sí, sí, cada cop que passem per davant del plafó de mida persona, eh? Mira, t'has d'imaginar, o sigui, plantats enmig de la Garriga.
3: Ets a la Garriga.
0: Sí, sí, o sigui...
3: Com a reclam turístic, tu i la teva família.
0: Sí, cada cop que passem per allà, els nens diuen això és explotació infantil, nosaltres no vam veure ni un duro d'això.
3: Escolta, donarem un premi al primer oient que ens envia una fotografia d'algun plafó de la Garriga on hi pagui la Laia.
0: N'hi ha bastants.
1: I sortiu somrients o en plan, quin pal, que hem de fer coses. Eh?
0: No, sortim d'anar d'excursió, si estàvem molt contents,
1: sí,
0: que anem per excursió de veritat. Sí, però fa tants anys que per sort els nens ja no són reconeixibles.
3: De veritat. A sobre eren nens molt petits.
0: Eren petits.
1: Això no es fa, Laia.
0: I a més no els vam poder preguntar, clar, ells no sabien que estaven anant a fer una cosa publicitària.
3: Molt bé. Venent els teus fills per la promoció d'un municipi que no és ni el teu.
0: Però vam sopar, superbé se sopa a la Garriga, eh?
3: Ah, ja. Ja he vist per on vas, ja.
4: Ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Nil Moliner amb un dels seus, estic ben segur, ídols, Lluís Gavaldà, cantant junts. Quan no siguis a prop, són les 9 i 2. Obrim aquesta nova hora de ràdio aquí als Experts d'ICAT amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: En Sergi Vives, què tal?
2: Bon dia.
0: I saludem també els nostres oients, com ara en Marc, que fa etimologia de toponímia i diu que Salou, encara anant més enrere, era a l'ou, i té aquesta marca de l'article salat,
1: clar,
0: alguns noms de lloc, i es va acabar amb Salou. Saludem també la Virgínia, que és l'oient que estava trucant durant el miniquiz. Ho sentim, Virgínia, no te l'hem agafat perquè estem fent un programa de ràdio, un altre dia participa per xat. I la Marona, que diu que aquest cap de setmana ja té plan, anirà d'excursió a la Garriga
2: a fer,
0: és com fer una mena de geocaching, però de capturar exactament la foto on surt la Laia als plafons de turisme.
1: Com a mínim a dos plafons ho tinc localitzat, perquè
2: és un
1: reclam
2: de la Garriga,
1: la
2: foto de la Laia.
0: Sí, Marona, dilluns volem aquesta foto, eh? La resta podeu seguir posant-vos en contacte amb nosaltres.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí mateix heu de votar també, perquè teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10.

0: Heu de votar quina cançó voleu que culmini el programa. Com sempre, teniu quatre propostes que us llença en Sergi, inspirat en...
1: La Famèrdida!
2: Un 7 de maig naixien dos cantants il·lustres. Un 7 de maig del 1948, com avui, ho feia Lluís Llach, i un 7 de maig, com avui, de l'any 85, naixia el colombià J Balvin. Però comencem, si us sembla, pel cantautor de Verges.
3: I així pren, i així pren.
0: Per cert, la Raquel diu al nostre grup de WhatsApp que la Marona farà tard perquè ella ja està anant ara mateix a la Garriga.
4: No cal, no cal.
0: Mira, lot cultural per la primera persona que ens capturi la Laia en aquests plafons.
2: Absolutament, sisplau, el necessitem.
4: Però si no em saben quina cara faig,
0: vull
4: dir que tampoc ho trobaran.
2: De Llach, poques coses podem dir que no se n'hagin dit, que ha composat part de la banda sonora d'aquest país, però avui no us punxarem cançons d'autoria llachiana, sinó un parell de cançons on en Lluís Llach hi havia col·laborat. Farem el mateix amb en J Balvin. I en Llach ha col·laborat els darrers anys amb els Catarres.

0: veus.
1: El sentiu, d'aquí de fons, a Lluís Llach, cantant aquesta cançó amb els d'Aigua Freda, que van fer una versió del seu tema Un sostre fet d'estrelles, on hi van incorporar Llach el 2023. Una col·laboració, de fet, força inesperada, tot i que Llach ja havia participat també versionant 2 anys abans un tema dels Charango.

0: Vaig a votar, vaig a votar!
1: Això és Cançons de Llibertat, un tema que li venia com l'anell al dit al cantant de Verges, que sempre s'ha significat a favor de la llibertat de Catalunya i els seus anhels d'autogovern. Passem ara a recordar que avui també fa anys, com dèiem, en J Balvin.
2: Vivo rápido y no tengo cura. Iré joven para la sepultura.
3: Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesura.
1: Ara m'imaginava per un moment en Llach també versionant aquesta cançó. Amb alçada, saps? Una cosa així.
0: Colombià... No facis servir el nom de Llach en va.
1: Un colombià, en J Balvin, que s'ha convertit en un dels referents de la música urbana mundial i que molts van descobrir després d'aquesta col·laboració amb la Rosalía, el tema Con Altura, tot i que molts altres ja el coneixien una mica abans, l'any 2015, per aquest altre tema.

0: que ja m'imagino més el llac, veus, en aquesta cançó? Això és de Cola Song, cançó en la que Balvin col·laborava amb la cantant romanesa Inna, que segurament recordeu per temes com More Than Friends. Teniu quatre cançons de dos cantants que avui fan anys. Si els veieu, els feliciteu, en Lluís Llach i en J Balvin. Quina voteu? Sostre fet d'estrelles, dels Catarres, cançons de llibertat de Charango, Con Altura de la Rosalia o Cola Song d'Inna? De moment, tot i que hi ha frec a frec entre Con Altura i cançons de llibertat, no sabem si ha estat el vot de la Laia, que fa inclinar, de moment, que sigui la cançó de Charango.
1: El criteri de Catalunya.
0: Sembla que serà cançons de llibertat la que sonarà a final de programa, tot i que la cosa, com diem, molt frec a frec.
2: Per ara, Charango supera per una mica en J Balvin i la Rosalia. Per una miqueta de res. És a dir, podeu decantar la balança. Les 9 i 7 minuts, tornem a l'any 2001 amb els Strokes. I el seu Last Night.

0: Coltes i cap. 012, la millor resposta.
1: Va tot bé?
2: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
1: Això és violència masclista.
3: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
7: Oh, yeah!
4: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta.
6: A mi m'encanteu vosaltres.
8: Així sona Els Experts.
9: El disc de Sau, el més gran dels pecadors.
10: Oh, oh, oh.
9: Aquest era el primer treball de...
10: No m'instal·la el món.

0: Les 9 i 12 minuts, el que sentim és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: Bueno, tampoc tant.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Ja, jo crec, l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa, jo m'hi poso, que passa que vaig bastant endarrerit, mm-hmm. I sé que en Sergi, tu vas al cap
3: jo ja ho he acabat.
1: És el que m'ha acabat primer.
2: Jo també
1: l'he
2: acabat, el vaig acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí.
0: Del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb l'Aia al corda. Vull saber què ha passat pel mig, perquè he vist només el pilot.
1: Clar.
0: I parelles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
3: Clar. El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... O Instagram mostra una cosa que és 6 mesos després que de la final, perquè a la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns actors de molt bons.
1: Sí,
3: perquè hi ha coses que dius, ostres, això no hauria d'estar passant, no, intentarem no fer spoilers, però és un, això no em quadra amb el que ha acabat passant. Per
2: jo sí que hauria preferit que no haguessin publicat absolutament res, i evidentment tu vas imaginant-te coses mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
0: Perquè tu,
2: i...
0: que has vist l'últim capítol, sí. No acaba de forma ja qui s'ha enrotllat, qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
2: Clar, el capítol s'acaba... O sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikTok junts. Molt junts, diria.
3: Molt junts.
2: Molt junts.
1: Clar,
2: molt
1: i el programa potser no va així. Clar, és contradictori. Realment té molt sentit el que dius tu, Anna. És a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que clar. No s'hagi hagut desenllaç, perquè si no sí que és com molt confús, no?
2: Clar.
1: Si voleu, primer m'expliquem una mica, per aquells que no hagin entrat encara,
0: sí,
1: la premissa.
0: El procés, perquè jo, el primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van
1: no,
0: emparellant una
1: no,
0: mica.
1: No. És a dir, això és la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist, agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
3: Tothom no.
1: Bueno,
3: però
1: en
3: ja
1: principi,
3: hi arribarem. Ja hi arribarem.
1: I les, aquesta, això és el que diuen,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: al principi.
2: Sí.
1: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no és concreta, tipus cas de colònies.
0: És,
1: i...
0: la, és la masia de Can Soler de Palau de Vilanova. Jo
1: ah, mira,
0: jo
1: veus?
0: Vaig anar a un festival de música allà.
1: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar,
0: sí,
1: m'imagino.
0: Sí, sí.
1: En tot cas, el que la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones, però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? I hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així?
2: Ho has explicat molt bé.
3: Sobre el paper, sí.
1: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
0: Com fent swipe.
1: Exacte, com fent
3: swipe,
1: bàsicament.
3: Sí, també fan com unes preguntes en el primer capítol per saber...
1: Sí, però això és després. Primer és només la primera vista, després...
3: Ah, bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la Font.
1: Exacte. Després
3: van... Al moment Font, supereu-lo, sisplau.
0: Perquè què és?
1: Bueno, perquè clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara. O sigui,
2: exacte, bàsicament pel seu físic.
3: És molt institut.
2: Perquè et pregunta qui t'agrada de la persona que tens davant. O sigui, de totes les 50 persones que tens al davant, qui t'agrada?
3: I al final és el que diu, el que tinc al costat, i és un no.
1: No pot ser,
3: no exacte.
1: No pot ser. Després es passa a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I, clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt.
5: Si tu vols escollir una persona per tota la vida.
4: Sí, en veritat sí. A lo millor sona impossible, però... Ho vull intentar.
5: I no sents desig per a altres persones.
4: Sí, però com a ser
1: aquest
4: humà...
1: Aquest és el cas de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
2: L'Isaac i el Dani.
3: Gràcies.
1: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
3: És una de
1: tota
3: les trames, amb majúscules, de la gran cita.
1: Que a veure, tampoc tanta història. Vull dir, al final té una línia vermella i tot
3: però
1: i així s'agraden molt.
3: Però potser un... La, o sigui,
1: clar, cedirà, no?
3: Considera que no, l'altre cedirà, veurem. Aquest,
1: i això passa com en diverses...
3: Veurem.
1: Clar, i comencen a conèixer-se i suposa que passa això, com a la vida mateixa, no? També... m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com de a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
0: Un speed dating, sí, perquè tothom ho entengui.
1: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Sí. Vull dir que és com bastant ràpid.
3: Tornen a fer match, no? Després tornen a dir i la persona que té més match es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
1: Sí, però això és després de les preguntes ràpides, ja.
0: I si no hi ha match, t'eliminen.
2: T'eliminen.
1: És que de seguida...
3: De fet, en un reel d'una de les persones que eliminen, diu, com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a tres persones que sabia que no em farien like, per així marxar i ja està.
1: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto.
2: Es nota moltíssim,
1: veus,
2: això.
1: Perquè, o sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la pospo d'això, no? La postproducció.
3: Increïble.
1: Perquè, clar, tu, en el fons, suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba el final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
0: Per això al principi ja hi ha certs protagonistes.
1: És que els protagonistes són des del minut 1.
0: Sí.
1: O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal,
3: d'aquestes persones. De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu: a tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants i és un... No sé ni com et dius.
2: Sí, clar, a més es nota molt el programa que, per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i, per exemple, entre cometes, no?, doncs fa nosa el programa, de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
1: ja no doneu
2: ja marxeu junts, exacte.
1: És que aquest és el tema, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
3: S'ha de dir que en aquest en reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor. Això és una de les coses que a mi
1: m'agradaria surrealista.
3: Però que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar un 100.000 euros.
1: Jo ja he entès per què el trobeu tan guai, o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, en comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
2: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Vull dir, són persones molt normals, i això jo crec que guanya molt.
1: Però que els altres programes de cites no.
2: Els altres programes jo crec que són, ja saps, que són personatges que van a per això.
0: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
1: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
3: Però al final és un reality i és
1: clar,
3: el que...
1: És que ja ho entenc, que el problema el tinc jo. Jo ja ho entenc.
2: No, bàsicament perquè al final són coses que es remouen i...
1: Clar, però davant de Catalunya,
3: que ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho fas, i tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
1: Que
3: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
1: Exacte, i també s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
6: Em sap greu haver-li fet mal, si no la meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt, he trobat coses que em fan feliç... I bueno, però això no treu, òbviament...
1: Reality purament.
0: Has descartat un noi per un altre, entenc.
1: Exacte.
3: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
1: Amb qui no podia quedar.
3: Amb qui no podia quedar.
0: I llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
3: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor. Direm aquí.
1: Bé, és igual, però el tema és bàsicament que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament. Que a més una
3: si
1: cosa
3: només
1: també...
3: fos amb dues.
1: Ja, exacte. I això per mi ja penso... Tio, que no ho veus, que ho veu tothom, això. Que no tenen vergonya.
0: Us heu emocionat amb els que els hi ha sortit bé la història i han acabat
3: jo...
0: sent
3: a l'últim capítol, i vaig a dir, al minut 10 estava amb la llàgrima viva. Més, el vaig mirar abans del desconcert,
2: jo
3: ara això com ho remonto per anar a fer un programa a la prèvia del desconcert.
0: Anna, tu que l'has vist també l'última, aquest moment, com que vas viure?
2: A mi l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs que no
3: hi ha molts temes a parlar entre ells després del programa.
2: I he de dir que jo, per exemple, la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer ho vaig mirar perquè una amiga meva va tenir una història amb un dels participants. I pel morbo dic, doncs mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, tinguin el dubte de vull mirar, mireu-ho, perquè la veritat que...
1: Sí,
2: jo
1: encara
2: que
1: sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant,
3: Jo li he de donar les gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica i la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser un... Vale, això ho hem de veure tot sencer.
0: L'Olotí no té feina?
2: L'Olotí
3: és periodista, Instagramer, creador de contingut...
0: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com els va les noves parelles?
2: Mira, la setmana que veu podeu comentar,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
3: Perquè jo tinc alguna porra, feta, també.
0: Es comença amb il·lusió i, Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
3: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
1: Ai, senyor, la gent...
0: Serà aposentat.
1: Jo crec que sí. La gent té una tendència a anar cap a la toxicitat que fa faraó.
0: Mira, en Ferran Quintana, el nostre oient, diu enganxadíssim a la gran cita. Ja vaig pel 5è capítol. No són gaires més, no?
2: Molt bé, Ferran, continua.
3: Són 8.
1: Algú més li passa que tothom li cau bastant malament?
0: A tu et cau malament tots, eh?
3: A mi n'hi ha un que em cau molt malament.
0: Sí, qui?
3: El de Perpinyà, ho sento. L'Alexis, espero que no estigui sentint.
0: En parlarem d'aquí uns dies. Ara els Oques Grasses amb el seu Cara de Cul. Les 9:23 del matí.

0: Així sona els experts.
1: 3:45 de 8 del matí. És l'hora del conte, amb la Laia.
2: Sí, però no són 3:45. Tranquils, podeu dormir una mica més. Són 2:45.
1: No, no, però... anava a dir que faltaven 2 minuts per 3:45.
2: Però no ho has dit.
3: Falten 3 minuts perquè em faltin 4 per 3:45.
2: Per què no dieu 2:45? Que tota
3: o passen 8 minuts de 2 quarts.
1: Això de 2:45 serà molt vaga.
2: No, només pot ser una hora, 2:45, i és ara.
3: Són les 7:38.
1: Bueno, s'està el temps, saps què li passa al temps?
2: Que s'escola.
1: Que s'exaureix.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: I amb la Julieta arribarem al punt de 2:15. Ens canta la Julieta Gracián i ara ens hem d'actualitzar. Mira, Ana Laia, reaccions als oients, eh? Diuen Ferran Quintana sobre la gran cita. A mi em sembla molt bé això de defensar la unitat lingüística dels països catalans, però com és que el concursant més cretí ha de ser el francès? No sé què refereix.
1: La Catalunya Nord, sí. Jo crec que és una qüestió aleatòria. Vull anar així. Jo conec molta gent de Catalunya Nord, bellíssimes persones.
0: Vale, aquí no es critica la gent pels orígens, sinó és per fer broma.
1: Exacte.
0: Bé, en Salva diu, l'Alexis aquest, Ana Laia, atenció, l'Alexis aquest, el primer programa, ja el van gravar, clar, és un reality, i el van gravar flirtejant fortament amb una del seu equip i a 100 correspost, i després, com han dit, allò
1: deia,
0: de la IA, diu, recollint cable com si res, i la pobra noia flipant.
2: És que aquest és molt juganer, eh?
0: Què
2: ja ho veureu, això.
1: Bueno, que el tio va dir-li que sí, i com va venir la càmera, li va dir, no, aquesta tia no m'interessa gens. A mi aquest punt de això digue en privat, però t'està veient tot Catalunya, no som tontos, no entenc per què
0: si
1: no ho veuen.
0: Si realment t'agrada algú de la teva facció, què has de fer?
1: Dir-li el primer
0: però
1: dir-ho a la resta amb qui estàs quedant, mira, perdona, no estic amb tu perquè m'agrada una altra persona. Que això no ho ha fet ningú.
0: Però pots tenir-hi cites?
1: No pots tenir-hi cites.
0: Si pots, podeu marxar i ja està.
1: Te'n vas a casa i plores amb el teu coixí, que és el que hem fet tots, i ja està.
0: En Salva Rebla diu, un impresentable, és així?
1: Total.
0: Bé, anem a la...
2: Però jo com enganxa, això? Mireu, oients, sisplau.
1: Pots fer un àlbum de cromos d'impresentables sí. Que va al programa.
0: Penseu que bastants, malgrat l'èxtasi de la Laia, ha deixat clar que és un programa que no li agrada, però que l'has seguit fil per randa, eh?
1: No, fil per randa tampoc, jo ho he dit. A més, jo ho segueixo molt com a experiment sociològic per veure la misèria humana, que és molt important, això.
0: 9:31, ara sí, les notícies normals. Anna, què hem de saber per avui? Avui és dijous, dia 7 de maig.
2: Doncs que avui comença el calendari de vagues convocades pels sindicats que mantenen el pols al govern i que s'allarga fins al 5 de juny. Avui estan cridats a l'aturada els professionals de les escoles bressols públiques i privades. Al migdia, de fet, hi ha previstes manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: Ens escriu el nostre oient Sisu, perdona, dient, avui hi ha manifestacions a Girona. A veure, Sisu, hi ha manifestacions a tot arreu.
2: A tot arreu.
0: Que no surten de Girona, no hi ha una mena de columna...
1: Però ell parla del que coneix, sí, també sí, tu, sí. Que tot el que sigui Girona està posada nerviós.
2: Gràcies.
0: A més, la seva cònjuga, com tots els cònjuges dels experts, és docent. No hi ha ningú que tingui una parella no docent, doncs que està molt informat al respecte. Perdona, Anna, continuem.
2: Continuem. Doncs avui també comença el viatge cap a Tenerife del creuer, on han mort 3 persones infectades d'antivirus. Si la nau amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir de Cap Verd ahir a la nit, doncs té previst que arribi a Tenerife entre dissabte i diumenge. Avui la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial es reuniran amb el president canari, Fernando Clavijo, per continuar preparant l'arribada del creuer a les illes, però tot apunta que els passatgers seran repatriats cap als països d'origen i en el cas dels espanyols doncs se'ls oferirà una quarantena voluntària a Madrid. En plana internacional, l'Iran podria respondre avui a la proposta dels Estats Units per aturar la guerra. Donald Trump s'ha tornat a mostrar optimista sobre el final del conflicte. Amb aquest nou escenari, les borses recuperen terreny i el preu del petroli atura l'escalada, tot i que el barril Brent continua per sobre dels $100. Més coses. Ucraïna ha atacat aquesta matinada objectius a la ciutat russa de Briansk, amb un balanç de 13 ferits. A Letònia, l'exèrcit ha informat que aquesta matinada 2 drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat. I acabo explicant-vos que cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions de l'AP7 per fer avançaments en trams prohibits, segons dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit. La instal·lació de càmeres que fan servir intel·ligència artificial ha permès l'augment en la detecció de les infraccions.
0: 9:33, que no t'esperaves saber avui, Anna.
2: Doncs mireu, bona notícia per als periquitos, cobaies i conills domèstics de Suïssa, perquè Suïssa ha aprovat una llei que dicta que els animals d'aquestes espècies han de viure acompanyats en l'àmbit domèstic. És a dir, que qui vulgui tenir a casa doncs, un periquit, un canari o, per exemple, doncs, un conillet d'Índies, hauran de tenir, com a mínim, 2 mascotes d'aquestes espècies. Suïssa justifica la mesura assegurant que els estudis demostren que, sobretot, les aus, com els periquitos, necessiten la interacció constant per mantenir la seva salut i han de viure en parella o bé acompanyats. De fet, la llei de Suïssa Suïssa reconeix la dignitat de l'animal com a concepte jurídic, per tant, privar un animal social de companyia doncs es pot considerar una forma de maltracte i, per tant, també un delicte.
0: El titular d'esports.
2: En futbol, el PSG de Luis Enrique es classifica per segon cop consecutiu per a la final de la Lliga de Campions després de l'empat a 1 ahir al camp del Bayern i fer valer el 5-4 de l'anada. Jugarà la final contra l'Arsenal de Mikel Arteta, que serà el 30 de maig a Budapest. I en clau blaugrana, Caroline Graham Hansen es lesiona muscularment i és dubte per jugar amb el Barça la final de la Copa del Rei i la final de la Lliga de Campions.
0: I avui quin temps farà?
2: Doncs avui aprofiteu el temps del matí perquè serà assolellat arreu del país, a excepció de les Terres de l'Ebre, on poden aparèixer núvols i boires matinals. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, aquests ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
0: 4:05, tornem a la gran cita. Escolta, Laia, t'escriu l'oient Marta i diu: Laia, jo sempre sóc fan dels teus anàlisis tan crítics, emoji d'aplaudiment. Però, d'entre els 100 participants d'aquest reality, sí, hi ha una persona que sí que és coherent. Diu, és la Xènia, una noia que marxa sola perquè li agrada una altra noia del seu equip i en conseqüència se'n va.
1: Sí, és veritat, però hi ha un tema que és que en aquesta noia, aquesta noia participa d'un triangle amorós que hi ha una víctima, eh? Hi ha una noia, no, hi ha una altra noia que se'n va perquè l'han fet jugar per allà al mig. Potser no ha sigut culpa de la Xènia, però hi ha hagut una noia que s'ha trobat allà al mig, utilitzada, que també, déu-n'hi-do.
0: Marta, digues, bé que l'Anna també està d'acord. Marta, digue'm si també ho veus així. Bé, continuem amb més música, reprendrem aquest tema quan faci falta, que veig que us interessa. Ara volem sentir la Nati Peluso amb el seu Mal Portada, 9:36.

0: mí me llama la malportada, porque no nos portamos mal juntos, papi.
1: Escolta, Sicat.
2: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
3: Com em diu?
4: Jo em dic Juliet.
5: D'on ets?
4: Jo sóc xinesa.
3: Jo sóc del Marroc.
6: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
7: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
8: Benvinguts a Català Fàcil.
6: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
9: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra ens

0: si algú...
1: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
2: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 9:40, segueix bullint el nostre grup de WhatsApp, escolta Laia, perquè l'Ingrid se suma i respon que l'Alexis aquest, malgrat l'han pillat en càmera dient una cosa i després recollint cable, diu, segueix sent un impresentable la resta de capítols.
1: Home, ho crec, sí, és que ara no es pot canviar un dia per l'altre,
0: vale, això. Ell no se sent enxampat per res.
1: No, ara no. Al revés, està premiat. O sigui, aquest tipus de perfils són els que premien el reality. Això és el que em sap greu a mi, que es premien aquests perfils. La gent maja van marxar els primers 5 minuts.
0: Bé, seguiu dient la vostra. El que sentim de fons, les recordeu ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
2: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anna Estallat.

Nastallat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom Nastallat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat. I això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. Nastallat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta Jota Nastallat o aquesta altra, Jota Soft Lounge.

0: El programa ICAT Mans del Quim Rutllant l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Vall d'Abot i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no?, com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no?, com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva. I al final és com el llenguatge que jo domino, i jo sempre ho dic com que jo no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però ja està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix els països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el Pi de les Tres Branques ballés, ballaria jota.
2: Hauria d'estar l'Ebre, el Pi de les Tres Branques.
0: Evidentment. Però,

Però ens ha anat molt bé parlar d'Anastella perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

La Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas samplejada.

0: I és que ja sigui des de propostes més avantguardistes o provinents de l'arrel, s'han ajuntat aquests dos conceptes, el de l'electrònica i la jota. Sentiu això. Xicona, tu saps com soc. Xicona, tu saps com soc. No m'agrada gens el festeig. Els coneixes, aquests, Laia, o no?
1: És que ara ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup format a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, al País Valencià, que fa una anyeta ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir. Sí.

anem reculant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies, i trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

0: què us sembla, doncs? Llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota i música actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom allà a ballar jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho saps.
0: Doncs vinga, va. Anna, a ballar jotes, eh?
1: Sí, també.
2: Ens obrim de gènere per anar a veure concerts de qualsevol mena. Et fem la 13-14 com el Carles Puigdemont. Ja li vam per Barcelona, el maladero ple d'arons. Si sou dels que el dijous ja us emocioneu i feu plans pel cap de setmana, heu de saber que podeu anar a veure doblement els 31 FAM.
3: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 11:15 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. Quin merder la vida zero, quin sidral, per favor. Can Pere Albo i el Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina, a lloc de Torelló, a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. Eric Clapton tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. El Fava és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Mini Beat. La novena edició estarà dedicada, de fet, al grup gironí Kitsch. Com cada any, el Festival de Música Familiar retrà homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig i es farà diumenge a Roca Umbert.
2: I més música, ara que són les 9:50, 10 minutets i us direm adeu, però encara podem repassar un per un les vinyetes de l'Auca. Com es diu la vinyeta d'una Auca? Cada frame, el frame. Els frames de l'Auca, del romancer Tartera, dels Fetus, que crec que el teu preferit és el Candidatura de Progrés.
1: Sí, és la meva preferida.
2: De l'última disc, els Fetus, romancer Tartera.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Les 9 i 52 minuts, avui hem celebrat amb vosaltres l'edició número 500 de l'espai radiofònic Words on Gabber. Felicitats, Sergi,
2: gràcies
1: per aquesta dedicació.
2: Ha estat molt dur.
1: I la pregunta que us hem fet avui és així de senzilla. La vostra pitjor cançó de tota la història. Fem el recull d'alguns dels millors àudios que hem rebut al llarg d'aquest matí.
3: Bon dia, experts. Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves. Degut a que durant 7 anys vaig treballar en una botiga Movistar i aquesta cançó era la sintonia corporativa. La senties als anuncis, els contestadors automàtics, quan trucaves, atenció client, salut i república.
4: I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine.
5: Mama Duixa no m'agrada gens. Trobo que té una dicció horrorosa i aquesta última és... No m'agrada gens.
6: Pillar-me de tu. Pillar-me de tu.
5: Em diu d'emissora quan la sento. I després també afegiria doncs, que tot el reggaeton que escolta la meva filla adolescent...
0: Em sembla preciós i una fita artística.
5: Bon dia.
7: Si el ritmo te lleva a mover la cama...
8: Em vaig comprar el Bombazo Mix 2...
9: Bombazo Mix.
8: I sortia aquesta merda, la d'un limón i mitja limón. I va ser un èxit a Espanya i no s'entenia, o sigui, no s'aguantava per enlloc.
10: Unacceptable!
11: Buoses, grup, worse than ever.
12: I un altre dia, si voleu, parlem de les de la Vivitrix.
13: La perrita de tus sueños, siempre yo quiero singa. Tengo el toto limpiecito, a mí me gusta jugar. De chulito tengo pares, tengo para regalar. Chupa polla, me fascina, yo soy de la que traga. Ga, ga, yo quiero singa. Ga, ga,
0: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
2: Sí, avui, com sentíem ara mateix, el dia l'han marcades les Words on Evers i, clar, com que els oients ens anava dient, nosaltres les anàvem posant i, clar, les anàvem cantant.
1: La Mireia afegeix, diu que el seu top and popular top 3 worst songs són totes les de Buos, totes les del petit de Caleril, pobra.
14: Bueno, ves per dormir.
1: I també de Manà.
14: Oh!
15: Desesperado.
2: I quina ha estat la cançó Worse Than Ever número 500? Doncs un tema del David Bisbal, que de fet no és ni seu, i que els oients heu trigat a digerir.
1: En Jordi diu, em sagnen les orelles i els ulls. Estupor abominable. L'Ester diu, acabo de pagar la ràdio. Espero que la tornis a encendre ara
2: sí,
1: mateix.
2: Sí, ja ha acabat, ja ha acabat.
1: La Cristina diu, l'original és mil vegades millor, tot i que el Marc li respon, quin sentit té fer una versió sense variar res?
16: Estoy muy agradecido, ¿no?, de la gente, de la oportunidad que te van brindando.
2: De res, David, ja ho saps, aquí sempre al teu costat. Més enllà de Words on Evers, també us hem parlat de contrasenyes, de jotes, de grans cites, i us hem explicat comptes d'instagramers d'orígens sorprenents.
1: I ara, de seguida, la Laia ens porta un compte, és un instagramer de...
17: És un instagramer d'Instagram.
2: Molt bé. Molt bé. El típic instagramer d'Instagram. I acabarem amb la confessió del dia avui de la Laia, que ens ha confessat un charenting de cavall perpetrat cap als seus nens i tot per un superet.
17: A l'Ajuntament de la Garriga necessitaven una família per fer una fotografia per uns prospectes, per uns fulletons turístics.
2: Oh.
17: I sí, sí, vam anar un dia d'excursió, va venir dues fotògrafes. I ens van fer com un piló de fotos i ens tenim com penjats pels plafons de la Garriga.
1: A l'oficina de turisme, aquest
2: moment,
1: lloc.
2: Sí.
1: Però
2: sí, sí,
1: no us van pagar.
17: Ens van pagar amb un sopar.
18: Oh, no pot ser!
17: Plafó de mida persona, eh? Mira, t'has d'imaginar, o sigui, plantats enmig de la Garriga.
2: Ets a la Garriga.
17: Sí, sí, o sigui...
2: Com a reclam turístic,
17: sí, sí, sí.
2: Tu i la teva família...
17: Sí, cada cop que estem per allà, els nens diuen això és explotació infantil!
19: Va. Rebut, policia local, anem cap allà.
2: Bé, doncs hi ha oients que s'han desplaçat o que han iniciat el seu trajecte cap a la Garriga a buscar aquesta imatge.
1: Recordeu, Lot Cultural Expert per la primera persona que ens envia una foto davant d'un cartell turístic de la Garriga amb el facis de la Laia. Bé, avui, a la cançó de les 10, hem proposat una cara a cara de dues persones que avui fan anys. Lluís Llach, per una banda, i
17: no
1: per l'altra...
17: No parlis més, que vull sentir la cançó.
1: I per l'altra, J Balvin.
2: Sí.
1: Doncs, aferrissadament, us hem proposat cançons on hi participés J Balvin, com, per exemple, Con Altura, que ha quedat segon segona, i per davant, cançons de llibertat de Charango.
2: Hi ha col·labo
1: de Lluís Llach. Gràcies, oients, per votar-la.
17: Fins demà, adéu.
1: Bueno, deixa'm estar. Adéu, Anna, adéu, Sergi, adéu, oients.
2: Adéu, Roger.

és la Gigi Ros, que està d'estrena amb aquesta nova pulsió musical. Què tal? Bon dia, les 10 i 3 minuts. I a punt una altra cançó pensada per ballar. És Lady Gaga i

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Fem realitat també un món imaginari, era la proposta de la Júlia Blum, només amb tu.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Ey, se me queda pequeña la casa. Me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
2: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

setmana que comença a fer Costa Avall, fi dijous, 7 de maig, i aquí teníem la proposta de Tom Greenan, que ens condueix cap a l'Àlex Pérez.

open. Per si tu estaves preguntant, era Henry Muth. I tenim ja les 10 i 21 minuts, tot a punt per posar-te l'última dels 31 fam, la família.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: A iCat.
0: iCat.
2: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A iCat.
1: A iCat.

0: la cultura de l'esforç i els seus valors.
1: El castell de Vilaseca serà l'escenari aquest vespre del grup Ocdeu, que presenten el seu últim disc, Molt amable fins aviat. Avui, per exemple, també podrem escoltar a la plaça de les Voltes el grup de percussió electrònica Sound de Secà i el celler de Vilaseca, a Cristena.
0: Demà divendres hi haurà el Poni Menut, la versió familiar del Poni Pissador al castell de Vilaseca. També la valenciana Naina, Uineta i la guanyadora del Sona Nou de l'any passat, Chloe Rimbau.
2: Abortats els peus al caminar, de fer el teu camí, no trobar-te.
1: Dissabte hi trobareu, entre molts altres, Sodi, que de fet acaba de treure el seu primer disc, que havia de ser així, també Saxeni i Kelly Azaia.
0: Aquesta edició de la FIM la tancaran diumenge a 11:45 al celler de Vilaseca, al grup de folk La Colla Pirata.
1: I no guardeu encara l'agenda de concerts, perquè avui presenta disc a l'Apolo Joan Miquel Oliver.
3: Carregam els cotxos, encenem motors.
0: L'imaginari narratiu i sonor de Joan Miquel Oliver és inacabable. Ens ho ha demostrat mil cops amb Antònia Font i ara ho ha tornat a fer en solitari amb Ruïssos, un disc que podreu sentir en directe a partir de les 9 del vespre a l'Apolo dins del Festival Empremtes, i encara queden entrades disponibles.
1: I avui també segon concert de l'último de la fila a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
4: I tu sempre dices que soy un alma de la verga.
0: 30 anys després, Quimi Portet i Manolo García tornen a girar junts. L'espectacle permet reviure les cançons del grup, que han marcat diverses generacions entre mitjans dels 80 i finals dels 90.
1: I avancem ara unes pàgines de l'agenda. Anem fins a finals de maig, principis de juny, perquè us podem avançar en primícia. Licat el dia que el Festival Microclima de Camprodon torna a Barcelona amb una segona edició del Microclima al Terrat, i ho farà amb Mazzoni com a cap de cartell.
0: El cicle ofereix concerts íntims i de petit format al Terrat de la Fundació Carulla de Barcelona. Com dèiem, Mazzoni serà un dels artistes que hi actuï el 4 de juny. Uns dies abans, el 28 de maig, el grup Cel Obert seran els encarregats d'inaugurar la segona edició del Microclima al Terrat. També hi passaran l'11 de juny Lucky Valverde, un dels membres de la Ludwig Band, que presenta projecte en solitari, i el 18 de juny Cristena. Tots ells també actuaran al Festival Microclima de Camprodon a finals de juliol.
1: I més enllà de la música, avui plana destacada també a la cultura, pel Docs Barcelona, qui inaugura aquest vespre el festival. Això que sentim és el tràiler de A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. Serà la projecció que obri el Docs d'aquest any. Es podrà veure a les 8 del vespre als cinemes Movie Eribau i també aquest dissabte a les 9 al Renoir.
0: El festival projectarà fins al 17 de maig una seixantena de produccions d'arreu del món. Això sí, aquesta edició també hi haurà molts més documentals produïts a Catalunya. Sentim el codirector del festival, Eric Mutger.
5: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
1: I la codirectora del festival, Maria Colomer, fa aquesta selecció d'imprescindibles del Docs Barcelona d'aquest any.
6: Comencem amb John Wilson, que és un dels noms que hem vist que més ha entusiasmat el públic. També tenim a Marc Cosins, al Docs d'Honor. Tenim una directora que es diu Lana Dyer, que és de la pel·lícula Do You Love Me, que també està creant molt entusiasme. Tenim a artistes, tenim a la Mar Pujol, que farà un concert acompanyant a la pel·lícula Do You Love Me. Fins doncs és una cloenda amb Marc Salicru i Jordi Boquet, que també ve molt de gust.
1: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia!
7: Escoltes i cats.

Molt lluny, ha anat des de la seva èpica victòria a Eurovisió el 2024, Nemo, a la primera línia dels artistes més emocionants al continent europeu, amb Art House. Ben amunt hem començat i no fluixem encara amb el ritme de Wineta. Demà divendres la tindrem en directe a la FIM de Vilaseca.

memòries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

esclat de Ritme i de Colors amb Cançó de Primavera. Una altra història amb el personal intransferible toc, Rigoberto Bandini. Més música de KiaiCat amb Natu, des de Terres de Ponent, fent volar la seva cançó MC Fly.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: L'ICAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per ICAT.
3: L'ICAT.
4: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
3: ICAT. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
5: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

La música electrònica en constant evolució, amb sons innovadors com els de Gizits. El DJ i productor amb seu a Brooklyn, surat de ritme i d'empenta amb el Car Clash. I fregant el punt de 2:15 amb el nou rescat musical de Pol Bordàs, Socorrista.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

0: Doncs pot saber ell, que anys després aquest tema donaria nom a una de les xarxes socials amb més seguidors al moment, TikTok. La cançó que va catapultar la fama mundial a Kesha.
1: Escoltes i cat.

és la Castella, Núria Castelló, amb una tendresa que connecta directament amb els sentiments. Quines voltes les que seguim fent des d'aquest dijous, compartint ara la nova cançó de Jove Drai.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Ey, se me queda pequeña la casa, me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
2: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Els likes són una mica guarros, són guarros.
4: Ah. I el fueguito és massa evident.
3: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
5: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
3: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
6: No el pots treure?
5: Divertit un fueguito? No, és divertit un fueguito.
3: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
6: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
5: Home, i tant.
6: Igual la Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: coses molt íntimes i tranquil·les amb el Holding On de Lulu Suay.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I endavant, que seguim amb un dels nostres artistes més en forma del moment. Mama Duixa, amb 15 segons. Estàs sin cap.

Tenen de Clara, complint la seva promesa de nou disc, de noves cançons per aquest 2026. Amb tu podria estar. Aquí teníem un altre tastet del seu nou treball, Encant. Aleu, Picalitara.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Sí, senyor, això és començar amb bon peu, eh? Com tot el que vingui i tingui aquesta força, ja podem tremolar. Bausa, des de Noruega, amb un ritme que transmet ja aquest aroma estiu amb el seu tema magnètic. Seguim amb la fusta mallorquina de Maria Jaume. Sonen ses campanes.

Cançó perfecta aquesta per circular amb precaució pels nostres carrers i carreteres. Miles Smith i Niall Horan amb Drive Safe. I a l'altre costat de la curva que ens espera el ritme de Lady Gaga i Doechii, Run.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat d'Oliver Lache a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
2: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

imparable, vaja, avança, la seva carrera al 100%, la nostra diva popstar, Julieta. I aquí ara que et porto la nova cançó abans de la gira mundial dels Damn Lavin, Maroon 5, Heroin.

Cançó que ens transporta ja, els dies de vacances, banyats pel sol i a les trobades perfectes a la platja. Ini amb Costa Brava. Més talent local a Icatar amb Flash Scream i 31 fam Dora Yaquis.

0: malament.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
5: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
6: Explora. Descobreix. Fes equip amb els teus amics. I llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
7: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta.
8: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que vulguis, al web i l'app. Ok,
0: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes ICAT.

Hola, hola, com esteu, gens? Avui és dijous i avui és el dia d'un actor i director que porta mitja vida pujant als escenaris. I ara, amb traducció del Yannick García, a qui aprofito, Yannick, per enviar-te una abraçada i convidar-te formalment al programa, que fa massa temps que no ens veiem, doncs amb traducció del Yannick porta a escena una pel·lícula que ostenta el rècord de cinta amb més remakes del món o alguna cosa així. Es diu Perfectes Desconeguts i aquesta versió teatral la teniu al Poliorama de Barcelona fins al dia 7 de juny. La persona que la dirigeix és qui visita avui el nostre programa i se'ns han dit diverses coses d'ell. Se'ns ha dit, per exemple, que és un director molt amable,

0: Efectivament, a les 2:02 del migdia rebem la persona que avui ocupa el sofà de convidats del programa, David Selves. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, bona tarda.
0: Bon dia, bona tarda. Sí, sempre tenim el dubte. Ho vam consultar a principi de temporada amb els lingüistes d'aquesta casa. Ens van dir, a les dues es pot dir bon dia, però es pot dir també bona tarda, si voleu.
1: Els lingüistes no se'ls ha de fer gaire cas.
0: Sí, home, sí.
2: Però en català no és com bon dia tot el dia.
1: Sí. No? Vull dir es pot dir bon dia tot el dia.
2: Sí.
0: Es pot dir bon dia tot el dia.
1: És que pots dir el que vulguis, una mica. Sí. Ja. Que respectis el del costat i miris de... Saps? Pues pots dir pues el que et doni la gana.
0: Clar, bon dia, fill de puta, no. Saps?
2: No.
0: Que seria així d'entrada, sí. Però... Escolta, he dedicat el programa a qui l'he dedicat, als grups de teatre amateur, perquè segurament sense el teatre amateur no series qui ets, i molts dels actors i actrius del país tampoc. N'hem parlat amb moltíssima gent. Recordo en Pep Ambrós, la Mariona Ribas... Mira, els dos sabadellencs.
2: Ah, vaja.
0: Recordo aquest parell, però vaja, podríem parlar amb el Sergi... el Sergi Mateu, el... Bé, no me'n recordo. Molta gent que ha vingut al programa. David, a tu et passa mateix?
1: Sí, tots. Crec que és una qüestió de referents, no? Vull dir que és que de cop i volta t'obren la porta perquè comences a tenir contacte amb una afició teva, que de cop i volta descobreixes que, a més, també pot ser una vocació i pot ser una professió, finalment, no?
0: És que n'hem parlat molt, també, en el sentit de... Tu, que has estat bastant a la tele fent la novel·la, la soap opera, unes quantes en vas fer, Vas fer el... Vas estar a...
1: Nissaga.
0: La Riera, a Nissaga... Ui, Nissaga, aquell... Fèlix. Uf, Fèlix, oi? Deia, sí, el teu personatge? Sí. Déu-n'hi-do. Després parlarem de la cara de dolent que pots tenir a vegades.
1: Sí.
0: Però ho dèiem amb no sé quin convidat, perquè en som molts ja aquesta temporada, que també el teatre amateur i aquesta connexió amb la tele, amb Televisió de Catalunya, també ha estat un punt de partida molt important per molts actors, fins i tot actors i actrius que no han passat, per exemple, per l'Institut del Teatre, però han tingut aquesta oportunitat. Hi ha diverses maneres de fer-se actor professional.
1: Sí, i tant. Vull dir, el bo d'aquesta professió, com d'altres professions, és que no necessites un carnet. No? Vull dir que estudiar sempre va bé, doncs conèixer com la gent s'ho ha fet per arribar. Hi ha moltes tècniques, hi ha molts camins, hi ha moltes escoles, hi ha molts professors i professores, i un va trobant lo seu, i jo crec que és una cosa bona.
0: I tu comences fent pastorets?
1: Jo començo fent pastorets.
0: És la primera vegada que puja d'escena? Deu ser aquesta?
1: Jo recordo, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí. Tu... Sempre m'havien dit que era pallasso, jo, a casa meva.
0: Sí?
1: Sí, quan era petit, ja.
0: Quin tipus de clown?
1: No, que era pallasso. Pallasso de mena.
0: El
1: pallasso.
0: Vale.
1: Sí.
0: O sigui, feies la promet, la gracieta.
1: No la gracieta, sinó que m'agradava disfressar-me, cosa que ara m'horroritza, eh? Vull dir que no puc.
0: Carnestoltes, no puc,
1: jo haig de marxar, no, tinc un sentit del ridícul molt gran ara, no sé, l'he desenvolupat, suposo, algun trauma, alguna cosa.
0: Sí.
1: Sí, com la claustrofòbia, és així.
0: I deies que t'agrada fer de pallasso, però pregunta que tinc, quan pujaves a fer pastorets, ja t'estaves dirigint a sobre en aquell moment? D'alguna manera ja sabies que potser en un futur... Quan descobreixes que potser en un futur t'agradaria dirigir a tu?
1: Sí que és veritat que era d'hora i no sabia que volia dirigir, però sí que me'n recordo. Jo també tinc una cosa molt de Sabadell. Jo vaig estudiar a Sant Nicolau. Moltes hores de la meva vida me les he passat a Sabadell.
0: Ah, no ho sabia, no?
1: Sí, sí.
0: Ah, tu ets de Santa Perpètua.
1: Jo soc de Santa Perpètua.
0: De Mogoda.
1: De Mogoda. I està... no sé, a la biblioteca de primària de Sant Nicolau, per tant, igual estava cinquè, o a aquella època, no, de l'EGB, i està fent un dibuix que ens demanaven, i jo fer-me com un escenari dels pastorets, però una mica més modern de com ho fèiem al poble i aquestes coses. Per tant, allà alguna cosa devia haver-hi, era bastant jovenet. Però realment no em va picar fins bastant més tard.
0: I n'has fet unes quantes, ja ara ja podem començar a considerar-te actor i director a parts iguals.
1: Què? Sí, dirigeixo més que actua.
0: Creus que tornaràs una...
1: Bueno, avui estrenem el llibre. Avui estreno el llibre.
0: Ai, avui estrenes el llibre, tens raó. Dirigit per...
1: Per l'Anna Serrano.
0: Anna Serrano. Anava a dir, explica'ns què creus que ha de fer un director i què ha de fer un actor i quina és la relació que tu particularment busques, perquè, és clar, de figures de directors teatrals n'hi ha diverses, no? Hi ha el més dictatorial, el que cuida una mica...
1: Això no es porta, ja.
0: Això no sé, sé que no es porta, però en el teu cas, quin és?
2: Però també perquè en el moment que tu fas un càsting, quan selecciones una persona és perquè ja t'agrada, o sigui, a part de que potser físicament t'encaixa amb el personatge, com que desprèn una cosa que potser ja ve implícita amb aquella persona.
1: Sí, a veure, i per un cantó, el tipus de director que hi ha i els que hi ha hagut també és en relació una mica com és la societat, no?

0: tornem-hi, evidentment patriarcal, evidentment bàsicament directors, no directores, evidentment amb aquesta cosa una mica de l'autoritat, sota pressió es treballa millor. Hi ha moltes, nosaltres encara, jo he vist coses en una sala d'assaig amb directors grans que això són absolutament inacceptables avui en dia. Una sala d'assaig és evidentment, i depèn de què estiguis fent, és un lloc on una sala d'assaig és on proves, on t'has d'equivocar, on has de trobar moltes coses, on de cop i volta, si tens una escena més forta amb un company o una companya, a vegades es passen certs límits del joc, però que és necessari per estar allà i per trobar el que has de trobar, però sempre amb un espai de seguretat i d'higiene laboral importantíssima, que ara es tenen molt, molt en compte. Per un cantó, ja veníem d'una tradició on això no era així i on els, sobretot els senyoros, feien i desfeien, i on a vegades la por s'apareixia a les sales d'assaig. Això és absolutament diferent ara.
1: Parles en passat 100%.
0: Absolutament.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: algun resquici potser quedarà.
0: Pues algun resquici quedarà, com en queden d'absolutament tot.
2: Clar, però vull dir, aquests senyors tampoc no s'han mort tots.
0: No s'han mort tots, però ja són molt grans. Yeah. I vigilen, jo crec, sobretot, no? Ja sí, no estan tan actius. Sí, home, perquè...
1: Tenen por.
0: Bueno, perquè hi ha una cosa que es diu pues, poder activar un protocol i poder fer certes coses que a la meva època no sabíem que era així. És a dir, molts actors i moltes actrius d'aquest país hem estat, d'alguna manera, com seria? Pues sí, abusats o... vull dir, apretats en certs llocs. De cop i volta a mi em va fer un càsting a Madrid a les 10 del vespre amb un senyor i fa... Sí, perquè m'has de... Per què ets a fer un càsting jo a les 10 del vespre? Pues, perquè aquell senyor volia alguna altra cosa. Vull dir que ara és una cosa bastant difícil de que això passi.
2: O sigui que tot ha passat de veure en perspectiva en situacions que haguessin demandat una activació de protocol?
0: Sí, sí.
2: Sí,
0: no, i tant.
1: Que això que dius...
0: que actrius que diuen aquest es va passar, aquest no sé què, vaig haver d'aguantar això, em va prometre que no sé què... aquestes formes de relacionar-se totalment patriarcals i totalment masclistes estaven a l'ordre del dia, com estan encara a l'ordre del dia en moltes professions, i que la sort és que per un cantó hi ha educació, per altre és que molts d'aquests senyors saben que han de parar perquè si no, bueno, pues els hi pot passar el que els hi ha de passar.
1: Mm-hmm. Això ens lliga bastant amb aquesta figura de la coordinació d'intimitat en sèries, en audiovisual, en teatre. No sé si existeix també aquesta figura.
0: No, perquè els pressupostos de teatre són tan baixos, en sentit de...
1: Però vaja, que de vegades ens podem pensar que els actors i les actrius estan superprotegits, però això és en una escena concreta d'intimitat. Però vaja, les altres coses que poden anar passant s'escapen, el que passa que avui potser hi ha més tendència a denunciar actituds d'aquest tipus, no? És a dir, us heu atrevit amb el temps a denunciar-les.
0: Sí, hi ha hagut mecanismes socials, no, que han fet que això, no, el MeToo, mil coses, que sobretot que ara reconeixem que això estàs passant per una cosa que no has de passar. No? Vull dir, a mi avui em citen a les 10 del vespre, clar, jo tenia 24 anys o 25 o menys, a un teatre, i faig, per què a les 10 del vespre? Què vol dir això?
1: Passa que ets gat vell, David, ara.
0: Bueno, ja, però vull dir, que era molt fort.
1: Que tingui 20 anys,
0: però perquè no em va passar res en el seu moment, però que és molt fort, que no, socialment ni teníem aquests warnings i aquests red flags per dir, ostres, aquí està passant alguna cosa.
2: Mònica, jo crec que també hi ha aquest punt de dir, soc jove, potser no tinc moltíssima experiència,
0: sí,
2: he d'anar-hi perquè no tinc el privilegi de poder dir,
0: bueno,
2: no hi vaig.
0: És que el poder juga amb això, no? Mm-hmm. Aquell senyor en el seu moment sabia el que estava fent, sense cap mena de dubte. Estava exercint un poder.
1: Mm-hmm. Escolta'm, tu ets aquesta generació, posem-hi el Julio Manrique, el Marc Martínez, que us heu passat a l'altra, anava a dir a l'altra banda, no, és un equip.
0: És la mateixa banda.
1: És la mateixa banda, que heu decidit posar-vos a dirigir. Teniu coses en comú entre vosaltres, a nivell de motivacions, de si havíeu estat incòmodes en situacions, ja no dic incòmodes en aquests casos que tu retrataves, però sí en qüestions una mica més... de poder, dalt de l'escenari, de bronques, de violència verbal... No era per això?
0: No era per això. No, nosaltres, jo crec que hi ha un grup de gent, la Clara també una mica d'aquesta època que ara dirigeix,
1: Clara,
0: també per posar, no, figures femenines, perquè, again, importantíssim que hi hagi, tenir models, no? Perquè els joves i les joves sàpiguen que poden fer moltes feines i poden ocupar molts rols. Jo crec que va ser més perquè a la meva època hi havia una mica la dictadura, entesa la dictadura com que era l'estrella, el director, no?
1: El director com a estrella.
0: Sí.
2: I la figura aquesta, el director a la seva cadireta, dirigint des de la distància, no? Com una mica sobrat.
0: No, però no tant com sobrat, sinó que les obres eren molt de director, no? Surt molt de l'època de Berlín, no? Quan el director té una opinió molt forta i molt estètica normalment sobre els textos clàssics. Passem en èpoques diferents, no? On l'autoria és lo important, el director és lo important, o si no, els actors, quan tens estrelles o les actrius, són lo important, no? I nosaltres vam passar una època amb els Calixtos Vieitos, el Rigola, quan va començar amb molta força, que això era molt important. Llavors, els actors ens trobàvem que pel lo que era la cuina interna de l'actor, lo que necessita un actor per fer l'escena i tal, que estàvem una mica... Bueno, lo important era el muntatge, lo important era l'altre i no fer l'escena, no?
1: L'estètica.
0: Sí, però l'estètica hi ha altres coses, eh? Vull dir que coses dramatúrgiques que són importants, i el Rigol ha fet grans espectacles, sí. I que és meravellós. Però sí que a nivell de joc actoral ens trobàvem una mica... No sé...
2: Ja, era una mica com si el director estigués fent un espectacle amb Playmobils?
0: Bueno, una miqueta sí.
1: Marionet.
2: Com muntant el pessebre.
0: Sí, una miqueta sí. I vam dir, ostres, jo crec que d'aquí surt molt la necessitat de buscar i de fer, de començar a dirigir posant l'actoral com a lloc fonamental. No? Uh-huh.
1: Llavors, per imaginar-nos com funciones tu com a director, el director vindria a ser l'interlocutor entre el text, és a dir, el dramaturg i l'actor. I, pregunta afegida, o subpregunta, si el dramaturg és allà implicat, és a dir, si no estàs afectant un text un Shakespeare o un Chekhov, sinó que és dramaturgia contemporània i el director està allà implicat, canvia també els rols?
2: Però, Albert, un segon, has dit, entre diferències entre dramaturg i director.
1: Sí.
2: Dramaturg seria actor?
0: No,
1: no, qui escriu.
2: Vale, l'autor.
0: L'autor. A veure, normalment no tens el dramaturg a la sala, això per començar.
1: Normalment no.
0: No, normalment...
1: Ve els primers dies?
0: Sí, pot venir els primers dies, pot venir després, però normalment els bons o les bones, jo crec que també saben que allò s'ha fet a casa seva, sentat a una butaca, que finalment desplegar una obra de teatre és desplegar un gran primer pla. En el fons, fer teatre és desplegar un gran primer pla, no? No tens, llavors has de fer foco, doncs, amb les paraules, amb les llums, amb mil coses, però és diferent estar assegut a casa teva i escriure un text o posar-lo en marxa, perquè el que fem un actor, un director sobretot, jo crec que la nostra feina és encendre el llumi. És a dir, encendre, trobar quins són aquells resorts de conflictes, d'accions, de circumstàncies, que facin que cada dia tu i jo, passant per aquell lloc i explicant aquell, i dient aquelles paraules, sembla que sigui la primera vegada que les diem i que ens passa el que ens passa, no? Per això quan diem, oh, no m'ho crec, és perquè hi ha algú instintiu en els éssers humans que sabem reconèixer què és de veritat i què és de mentida. I encara que l'acord dins d'un teatre és que allò que està passant és ficció, sí que assumim un lloc que és que ens la colin. Si ens la colen, tot i saber que és mentida el que està passant, ens impliquem i ho vivim com si fos una veritat. Pues, que passi allò cada dia davant del públic és, per mi, la feina més important d'un director, sobretot a l'hora de treballar amb actors i actrius.
1: Vale. Per tant, aquest pacte ficcional, diguéssim, aquest pacte que fa referència, té molt a veure amb tothom, en aquests mecanismes, i que tot estigui ben rodadet, també. Perquè ja hi pot haver el pacte de ficció amb el públic, que si no te'l creus...
0: Clar, per això...
1: Has de trobar la balança, sí, l'equilibri...
0: Totalment. I has de trobar una altra cosa, i has de dir, vale, per exemple, parlant de Perfectes Desconeguts...
1: Després hi anirem, vull dir, la promo
0: és per posar un exemple, en el sentit que són una colla d'amics. Tu el primer que t'has de creure és que són una colla d'amics. Mm-hmm. Nosaltres ens acabem... Bueno, jo us acabo de conèixer. Jo, si em posés a assajar amb vosaltres, hauríem de posar en marxa coses que són en relació a què fem quan estem amb els nostres amics. M'explico? Que això ja ens ho donaria una part al text, perquè el text està explicant una colla d'amics. Per tant, un actor s'ha de posar en marxa i ha de no posar la seva experiència, el seu instint, la seva manera de relacionar-se, no? Sigui efectivament el que sigui, com si allò fos d'aquesta manera. Uh-huh. Clar, amb la mà tot aquest conjunt és bàsicament el que ha de fer el director o la directora.
1: Avui estem aprenent masterclass gràcies al David Selves,
0: creu-t'ho,
1: que és un bon director, o en aquest cas, bueno, ho direm nosaltres que és un bon director, sí. I ho diran altres persones avui. Altres persones. Hi ha un dubte que tinc també, recordes la conversa que vam tenir amb la Maria Molins, que va venir fa un temps?
2: Quina part, que va ser una hora?
1: Sí, una conversa... ella no sé de quin espectacle teatral parlava, però un espectacle que la tenia tan remoguda que fins i tot va haver de parar i fer teràpia, etc. Te'n recordes d'aquest moment? Mm-hmm. Clar, els actors són, per començar, éssers sensibles. Això deuen ser-ho, la majoria.
0: No, n'hi ha... No,
1: o sigui que hi ha gent insensible.
0: I tant,
1: sí?
0: Com a tot arreu i de tot.
1: Vale. El que sí que són és que són gent que es posa dins un personatge i aquest personatge remou coses. No sé, que hi haurà també qui ho porti millor i qui ho porti pitjor, no? Qui s'ho emporti cap a la seva psique i s'ho passi malament.
0: Això són escoles, també. Vull dir que tota l'escola Actors Studio, l'escola més americana, va molt més per aquí.
1: Sí.
0: L'escola europea no va tant per aquí.
1: No, no és tan... No travessa tant el dia a dia de l'actor i de l'actriu? No tant, eh?
0: No.
1: Val. Jo t'ho preguntava això...
0: La tècnica és importantíssima. Per mi la tècnica és importantíssima. Entre altres coses perquè, així com és molt difícil parlar, posar paraules a vegades i posar-nos d'acord en una sala d'assaig, en el sentit de que igual tu t'ho creus, perquè un actor a vegades ens agrada uns i a vegades no ens agrada uns altres.
1: Explica'ns-ho.
0: No, ho dic perquè deu passar. Pues deu passar perquè a mi aquell actor, els signes que dona, perquè finalment els actors i les actrius donem signes, no?
1: Sí.
0: M'arriben més que no pas un altre actor o una altra actriu. Ara no me'n recordo perquè t'ho estava dient.
1: M'ho estaves dient perquè jo deia si tots els actors s'emporten molt de personatge a dins.
0: Ah, no. I el que crec que és importantíssim a l'hora de poder treballar és intentar objectivitzar aquesta part. Perquè un actor et pot dir, jo és que ho estava sentint molt, i et puc dir-te, és que jo no he rebut res del que tu estaves sentint.
1: Uh-huh.
0: Per tant, on s'ha de treballar molt és amb com expliquem, com comuniquem aquell signe que volem estar donant. Jo si trobo el bon signe, puc estar pensant en la llista de la compra, però donant el signe que tu et fa creure que jo estic... m'està passant allò.
1: O sigui, tio, em ressona gairebé com si fossis un autòmat.
0: No és un autòmat, però... Perquè evidentment no pensaràs en la llista de la compra.
1: Vale. Ho he exagerat,
0: però en el sentit de dir que les coses, com més subjectivin, se subjectivin, perdó, més podem posar-les a sobre la taula i més podem parlar d'això. I tu em vols dir, no, però és que en aquest moment que ens estem barallant, doncs tal... I jo et puc dir, però és que... jo no ho he vist, això.
1: Vale.
0: Llavors, si trobem els mecanismes per veure, vale, tu quan t'enfades què fas, d'acord, això, tu no ets el personatge, però bueno, t'acostes molt al personatge, per això t'hem agafat. Per tant, acosta't a fer-ho de veritat.
1: Uh-huh.
0: Llavors ja ho polirem, ja anirem d'un cantó a l'altre. Però sí que hi ha d'haver-hi aquesta base per fer que tothom parli una mica el mateix idioma del de la sala.
1: Em sembla una de les coses més complicades de la història, això que està dient el David, i heu d'anar tots al teatre.
2: Clar,
1: heu d'omplir sales, però és molt difícil.
2: És, David, per exemple, tu em contractes per fer una obra de teatre i em dius, Mariona, hi ha una escena a la que tu t'has d'enfadar.
0: Sí.
2: I jo m'enfado de la manera que jo he après a enfadar-me.
0: Sí.
2: I a tu no et ressona gens, dius, què està fent aquesta tia? Però sí. És que jo, com genuïnament a la meva vida real, m'enfado d'aquesta manera.
0: Sí.
2: Pot passar?
0: Sí, pot passar.
2: I que diguis, pues aquest enfado és una merda.
0: Però no, però no és que sigui una merda o no sigui una merda. Normalment, quan les fem les coses de veritat, tu connectes, és a dir, quan passa alguna cosa, tu vas pel carrer i passa alguna cosa de veritat. Ahir, per exemple, estava dinant amb uns amics i va passar un gos, hi va haver un crit, va passar un gos corrents que es devia espantar i allò que està passant és de veritat. Hi ha alguna cosa que els teus ulls te'n van cap allà.
2: Ja. Yeah.
0: I que la teva atenció va cap allà. Evidentment, un dramaturg el que posa a l'escenari són grans conflictes i coses perquè tu et quedis enganxat. Normalment, dalt de l'escenari no passen coses molt banals, sinó no té gaire sentit que s'expliqui una història. No? Una història és guai que tingui un cert punx per un motiu de ser explicada. Llavors, passa i passa de veritat, encara que sigui mentida, hi haurà alguna cosa que jo em creuré. I et diré més, jo crec molt amb que els actors i les actrius siguin genuïns. O jo, quan faig un càsting, el que vull, sobretot, és trobar aquella personalitat, aquella diferència que fa que aquell personatge, si el fas tu, sigui molt potent. Evidentment, com deia Peter Brook, tu ets el teu físic, amb el que tanca el teu físic, no?, que és la teva ànima, els teus ulls, la teva manera de veure el món, de relacionar-te, explica el 90% del personatge que faràs. És a dir, per què l'agafaríem a la Mariona? M'explico, per fer un Chekhov, difícilment. Yeah. Però igual per fer la Masha en la Gavina en una versió contemporània, series un gran càsting. No series un càsting, en principi, per fer la Julieta. Però, si féssim una Julieta, pues més...
2: A mi fliparia una Julieta tatuadíssima,
0: clar,
2: de sobte.
0: De puta mare, vull dir que és molt bonic. Que en aquest lloc és on estem una mica ara, no? En fer que els estereotips de personatges que una mica també han fet que el patriarcat i el que ens hem menjat fins ara hagin arribat fins aquí, és perquè hem seguit acumulant això, no? Que aquest replantejar-se models, cossos, etcètera, etcètera, races, això és meravellós. I això és on estem ara, per tant, podria ser molt potent anar cap a un altre lloc. Tot i sabent que segurament va ser escrit per no ser fet d'aquella manera, perquè a vegades també passa això, no? Que fas grans decisions, però de cop i volta t'estàs dient, hòstia, estic anant contratext, que diem nosaltres, no? Perquè hi ha alguna d'allà que està escrit per ser fet d'una altra manera, però les paraules, moltes vegades, i sobretot les grans paraules, els grans dramaturgs, Shakespeare, evidentment, tenen... van tan avall de l'ànima que per molt que els haguem volgut donar una forma i allò és romàntic en teoria, a sota hi ha molta més violència, hi ha molta més puresa que no pas la que ens ha arribat, que normalment és manierista i maniaquista. No?
2: I tu creus que...
1: Volia dir una cosa en aquest sentit i dir-vos que teniu la gran del TNC, la Catissa i el Babutxam.
2: Anàvem a parlar del mateix, d'Antígona.
1: En aquest cas, Sòfocles, Èdip i Antígona. Jo tampoc, però el Cati ens va dir que és meravellós. Cati, que va ser, recordeu, primera convidada a la història d'aquest programa.
2: De la vida mundial. Clar, David, tu creus que encara tenim... Bueno, jo no, però el públic en general té resistències a això, a trobar una persona racialitzada fent de protagonista, o la típica merda que és que hi hagi un personatge a un programa, a una obra de teatre, que sigui grassa, o que tingui un cos no normatiu, i que la seva trama no vagi al voltant de que sigui una persona grassa, que simplement faci de persona.
0: Ostres, i representava que hi havia una època en què això ens ho vam creure molt. Jo no sé si ara estem tornant una mica enrere amb tot.
1: Quina
0: això.
1: Quina és aquesta època?
0: No sé, una època en què... No, les sèries, quan van començar a haver-hi també cossos no normatius i tal, hòstia, a mi em torna a espantar bastant, no?, el que veus, i els estereotips on anem a parar una altra vegada, el que veu la meva filla, on tots els cossos són iguals, moltes relacions són tòxiques, i fas, uala, tia, pensava que aquesta pàgina ja l'havíem passat, i ella et diu, no, jo sé que és tòxica, i fas, ja, col·lega, però...
2: Tu estàs jalant igual.
1: Quant anys té la teva filla, ho podem saber?
0: 14.
1: 14, està allà.
0: Sí, està allà.
1: Escolta, et volia demanar una... Ja és que no sé si demanar-ho, perquè... Sí, ho fem. Ho dic pel temps, ho dic pel temps, que té molta cosa a dir. Parlàvem abans del director estrella i del director una mica fill de puta, perdó, ho dic així per entendre's,
0: sí.
1: Però ara vull saber si tu com a director o altres companys de professió s'han trobat amb actors i actius estrella que no es deixen dirigir gaire.
0: A veure...
1: Hi ha de tot, no?
0: Hi ha de tot. No, normalment no, tio. Et diré més, que normalment els actors i actrius... vull dir, per exemple, no? Ara la Emma, que he treballat amb ella amb els fills que hem fet a la Villarroel, una de les coses que era Emma, intentem trobar coses que la gent no hagi vist de tu, i ella una mica també, provem coses que... I una de les coses més boniques que li van dir, que em va dir l'Emma a mi, hòstia, va venir el Marc, el seu fill, un dels seus fills, i em va dir, mama, t'he vist fer coses, hòstia, que no semblaves tu. I dius, pues és molt guai.
1: I és Emma Vilar-Sal.
0: Joder, no? I hola, què tal? I l'has vista mil vegades i sempre estàs increïble i no et pots sorprendre, però sempre hi ha llocs, fisicitats, personatges, per exemple, jo crec que una de les coses molt boniques que va fer l'Emma quan vam triar a fer aquesta obra, i a la Mercè Arànica, que fa l'altre paper, meravellosa també, i pedazo actriz que no et pots ni creure, i és que es van triar els papers al revés, que tu d'entrada diries, no, el paper de l'Emma és el que fa la Mercè, perquè l'Emma és supercartesiana, ordenada, i en canvi la Mercè és més com jo, un desastre, es deixa les coses, i el feia, no, i se'ls van invertir.
1: Voluntàriament,
0: això,
1: eh?
0: Voluntàriament, sabent, i això és molt bonic, això, perquè et fa fer coses, no, que tu no faries, però que si fossis d'una altra manera, les faries a la teva manera. I això és de les coses boniques de sector, no? Que dius, bueno, ho faré des de mi, però faré coses molt diferents de les que jo faria, en el fons. Però no deixo de fer-les jo.
1: Què te les deixen dirigir els actors i actrius de Perfectes Desconeguts?
0: bé, es deixen dir.
1: Bé, sí. bona gent.
0: No, i tenen personalitat, que és una cosa també... No m'agraden els actors obedients i les actrius obedients, m'agraden els actors i les actrius que es barallen i que si creuen que algú ha d'anar per algun lloc...
1: imposen.
0: Imposen.
1: Intenten.
0: S'ho curren, ho confronten i ho porten fins al límit, que crec que és una cosa important.
1: Si jo et digués... has tocat un braç últimament que estigui molt fornit, molt fort. Un braç, una musculatura, una roca. És que l'altre dia em vaig trobar la Bàrbara Mestanza i em va presentar el seu nòvio.
0: Ah, el Cristian.
1: El Cristian València. I el Cristian em va com abraçar, li vaig tocar, mare meva, quina roca de tio.
0: Sí, sí.
1: No hi ha greix en aquell cos. Per què estic parlant de Cristian València? Perquè és un dels actors de Perfectes Desconeguts. I per què?
3: Hola, soc el Cristian València. I al meu moment de pausa, sempre que puc, els dies que puc, és al migdia, quan no hi ha ningú al gimnàs i faig alguna cosa d'esport i entro a la sauna uns 20 minutets per meditar, deixar el mòbil fora, deixar dintre de la sauna preocupacions, toxines, tot el que hagi carregat durant el dia o les setmanes. I després surto i faig una dutxa freda i això em deixa nou. És un moment per mi, és un reset increïble i sempre que puc ho faig.

0: us he posat aquesta cançó de Jessie Ware, que és una britànica que ens agrada molt, i que es diu Sauna, perquè el Christian, mira, aquí, potser ja, ara ho entenc tot, no? El Christian va al gimnàs i després es fot a la sauna i ho treu tot, eh? Tu en tens el moment de pausa, David? Perquè estic detectant que no pares gaire, no? Que últimament estàs... No, últim, bueno, fa anys que estàs bastant on fire.
1: Sí, però llavors també passo èpoques supertranquil, on estem preparant coses a la brutal, no? Projectes...
0: Sí. La vida d'actor i director, no? Que va fluctuant.
1: Sí, sempre, que et reuneixes perquè estàs preparant coses per més endavant, llegint, sobretot, llegint molts textos...
0: Vas tranquil per la vida.
1: Sí, sí, no... Sí que és veritat que hi ha èpoques que llavors dius, hòstia, aquests tres mesos aniré de puto cul. Va haver una època, per exemple, que els assajos dels fills i de Perfectes Desconeguts estaven a la vegada i el dematí assajava una cosa i la tarda una altra, però van ser 15 dies.
0: Val, llavors, però festival de la sol·lapació, però?
1: Una mica del festival mica, de la sol·lapació, sí.
0: No et pensis que al Christian València li hem dit només que ens expliqués a què dedica els seus moments de tranquil·litat. Ui, ui. Li hem demanat també una altra cosa, i aquest és l'hora del programa. I és que parli del convidat, la gent, val? De moment, Christian València.
2: Doncs una bona anècdota amb el David va ser que les primeres prèvies de Perfectes Desconeguts a Santa Coloma Gramenet van fer la primera amb 30 persones, que eren col·legues i amics, va funcionar, va anar bé, però el dia següent teníem 500 persones i el David ens va dir no aparateu cap gag, no deixeu espai perquè la gent rigui, aneu a la vostra, naturalitat, frescura, tal, no? Llavors vam sortir, vam fer la funció i clar, això es va convertir en una bacanal, gent rient, no podien continuar amb el text, una bogeria, no, o sigui, va ser molt, molt heavy, gent en peu, molt bèstia. El primer contacte en públic. Llavors, vam entrar flipant, sense entendre res, al camerino, va entrar al Selvas, amb una cara i va dir, ¿qué hemos hecho? Que no enteníem res, ni ell mateix tampoc entenia què havia passat. Llavors, ens va calmar una mica i ens va dir, nois, tranquil·litat, això és Santa Coloma, no passarà això a Barcelona, tranquil·litat. I al poliorama va passar el mateix. O sigui que encara estem amb això, encara flipem cada dia que fem la funció, i tot gràcies al David i a la seva direcció. I, o sigui que va ser bastant flipant. I ara ja comencem a entendre què passa amb el públic i amb aquesta obra. Però en aquell moment va ser totalment una sorpresa.
0: Doncs bé, de sorpresa en sorpresa, pel que veig.
1: Sí, perquè jo crec que no controlava... És a dir, la segona part de Perfectes Desconeguts és una tragicomèdia, per tant, la segona part és una tragèdia, tot i que té una part de comicitat, perquè tu com a espectador saps el que està passant i saps que els personatges s'ho estan passant molt malament, però clar, tu ho saps. Però clar, en el seu moment, quan vam començar, no ens pensàvem que aquesta comicitat fos tan gran.
0: Dins de la part de la segona part.
1: Clar, de la segona part. És a dir, que ens pensàvem, sobretot quan es desplega una de les grans històries, que no podem fer spoilers, que es desplega, que hòstia, que és un conflicte molt més seriós.
0: Sí, sí, sí.
1: I quan sentíem certs riures, era de, no m'ho puc, però què està passant?
3: És que justament ahir, David, ho parlàvem amb la Maria, amb la Oye Sherman, que parlàvem de l'estand-up, i que hi ha aquest punt com gairebé cruel de que ens agrada veure algú passar-se una mica malament.
0: Això deia Roger Coma l'altre dia.
3: Connectar una mica amb el ridícul.
0: I el fracàs. Veure algú a punt de la corda fluixa.
1: Sí, de caure.
3: Però per què ens agrada això? No és una mica psicopàtic?
1: Bueno, perquè devem pensar millor ells que jo, no? Una mica. Saps què vull dir? T'estimo bé. Ja s'estrellarà. Sí.
0: Que morin els fills dels altres és un llibre que recomano de la Roser Cabré Verdiell, si no l'heu llegit. Aprofito per dir-ho. Oi que desitgem que si s'ha de morir algú que sigui d'un altre, doncs el mateix aquí. Escolta, el muntatge al que estem fent referència el teniu al poliorama fins al dia, ho hem dit abans.
1: El 7 de juny.
0: 7 de juny. Perfectes Desconeguts. És una pel·lícula original del 2016, dirigida per un italià i escrita, que es diu l'italià.
1: Pablo Genovese.
0: Vale. Hi ha una versió d'Àlex de la Iglesia aquí, val? Si voleu la podeu veure, amb un elenc d'estrelles. Hi ha moltes versions d'aquesta pel·li, perquè és així, ho he dit al principi, és la pel·li amb més remakes.
1: Sí. Sí,
0: de la història.
1: Sí, perquè té aquesta part com de... No, aquest grup d'amics, en el fons, han d'ensenyar una mica la idiosincràsia, no?, d'un país.
0: Sí, sí.
1: En el sentit
0: sí.
1: que tu llegeixes la versió italiana i hi ha coses que no te la creus si l'has de fer aquí. Pues, per exemple, perquè tots els amics... És a dir, les noies pengen del grup d'amics. Les noies gairebé ningú té professió, que és de... Hola, què tal? Saps? Coses molt, molt desequilibrades, que és molt italià.
0: Yeah.
1: Aquesta cosa, no?, que el grup d'homes, els homes estan molt més... Bueno, coses d'aquestes que llavors la versió que va fer Llàtzer García, això ho treu i ho posa una idiosincràsia i molt més catalana i equilibra molt més els rols.
0: La pel·li de la Iglesia sí que s'assimila una mica més a la italiana, també. Però els masculins també
1: sí,
0: forts,
1: sí,
0: en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí,
0: bé, Passa una cosa, per això preguntava a Mariona això dels telèfons mòbils abans, durant un sopar d'amics. És que és una obra que et posa el mirall davant, eh? I, bueno, és el que ens agrada, no?
3: De l'art.
0: Durant un sopar d'amics íntims, un dels personatges decideix organitzar un joc que és els mòbils de tothom sobre la taula, cap per munt, val? No fem la brometa, no, no. Ai, la trampeta. Cap per munt, i tot allò que arribi, missatges o trucades, s'ha d'atendre amb veu alta. A partir d'aquí, ja us podem imaginar que les situacions s'emboliquen, etc. És veritat que sabem o tenim pistes de certes coses al principi que sabem que faran patir els personatges, n'hi ha d'altres que no es poden explicar, i és una obra que al final són dos temes, és primer la confiança, i l'altre la necessitat de tenir secrets perquè les coses rullin, tio, en un grup d'amics. No es pot explicar tot, David.
1: No, bueno, és que tampoc explicar-ho tot, no? Vull dir que anar a parlar amb un machete pel món tampoc no cal, no? Un ha de saber per què serveixen les coses, per què serveixen les veritats, però sí que no? I és una crítica, jo crec, bastant bèstia, sobretot a la parella heterosexual en aquest sentit, no? en aquest mena d'ecosistema on un no pot ser qui és de veritat. Evidentment que tu pots amagar les teves coses, però quan les coses que amagues no, afecten l'altre o fan que no et coneixis prou, doncs, bueno, amb qui estic?
0: Amb qui estic,
1: I la identitat, següent, no? I qui sóc? Vull dir que jo crec que la segona pregunta és qui sóc, no? I quina persona vull ser? Què em permeto amagar als altres, però a la vegada també amagar-me a mi, no? No sé.
0: Hi ha una qüestió d'identitat també que tampoc traurem ara a col·lació. Per cert, saps que m'ha fet pensar molt, no sé si heu llegit El perquè de tot plegat del Quim Monzó. Hi ha un conte que a mi em va quedar molt gravat, igual, potser tenia 15 anys o 13 quan el vaig llegir, que es deia La immolació, que narra la conversa entre una parella que decideix o discuteix sobre la sinceritat absoluta. Hi ha un moment que decideixen dir-s'ho tot. Diuen, fem un pacte i ens ho diem tot. Tot és tot. Tots els pensaments, tot el que et passa, la ràbia, com la interioritzes i a vegades te la guardes per no ferir l'altre, tant, clar, ho decideixen tot. Endevineu com acaba la història.
3: Clar, però jo crec que hi ha una cosa molt important, que és, tu pots dir-t'ho tot amb la teva parella,
0: no,
3: però també hi ha maneres de fer-ho, no? Com, perquè si dius, vale, vaig a dir-li el primer que em passi pel cap, igual se'n va tota la merda. Igual que trobo que igual la manera de desvetllar secrets en un grup d'amics posant el mòbil allà a la taula, no.
0: Però un bon punt de partida.
1: Però és un gran mecanisme.
0: Perquè
1: s'han fet en remakes, perquè és un mecanisme que no t'ho pots creure. Que aquí sí que fas la cosa aquesta. Sort que no sóc jo. Sort que són aquests. Llavors sí que crec que penses, marxes una mica, o una de les coses que ens diu la gent és, marxes pensant, hòstia, si jo jugués això,
0: què
1: em passaria? No? I clar, això és bonic, que et passi això, si et fa replantejar alguna cosa. Vull dir que aquest tipus de teatre, que és evidentment popular, però que no és, però que no, i que parla de coses interessants, i també pot ser que no t'ho pots passar bé, però està guai que t'emportis una reflexió, t'emportis, no una reflexió, però alguna pregunta, una pregunta a fer-te, no?
0: Ja, David, però hi ha una cosa que és, ens agrada molt sortir al teatre, anar a sopar, per exemple, no? Sí. Amb la parella, amb els amics amb qui haguem anat, i tenir una conversa sobre allò que acabem de veure.
1: Sí.
0: Està molt bé, reflexions inacabables, a vegades ocupen tot l'espai de temporal del sopar. Però, i si, no sé si t'ho ha dit algú, potser us ha comunicat algú que hagi sortit del teatre i us hagi dit, ho hem fet.
1: No separat.
0: Hem jugat, o hem pensat,
1: no,
0: i si juguem?
1: Jo crec.
0: No, això m'ha passat,
3: O de sortir al teatre i dir a la teva parella, anem a sopar i ens ensenyem els mòbils.
0: Hòstia, si esteu ocasionant que...
1: La gent fa com bromes, això, no? I si fa... Però jo no m'ha dit ningú que ho hagi...
0: No ho feu, oients, deixeu-vos-ho per vosaltres. Escolta, és una... És una obra que tenim al Poliorama. Sabem que el Poliorama molt sovint es caracteritza per ser un espai on hi va gent de totes les edats i de totes les sensibilitats. Jo ja crec que amb això del teatre elitista i el teatre popular, jo no sé, David, si tu ja estàs una mica barallat o no, però et volia entrar per aquí, perquè jo no sé si tu, quan et planteges un espectacle, penses en el target. O penses, no, això ha obert a tothom i tant de bo tothom vingui.
1: Bueno, nosaltres tenim una companyia que es diu La Brutal, que és una empresa, i que els números han de sortir. Vull dir que ens hem estampat algunes vegades per fer espectacles que a nosaltres ens han encantat i que n'estem molt orgullosos, però que ens han servit per una mica més i haver de saltar del camió corrents, i hi han hagut altres que ens han anat bé. Sempre, com a empresari, en el fons has de tenir un ull però a l'Excel, però crec que és interessant, sigui com sigui, perquè crec que també, si ara, per exemple, l'espectacle que farem, que estem fent al Lliure, a Gràcia, l'autora, dirigit per la Serrano,
0: amb la Nomsica Bonin,
1: i el Javi i la Rabina, és un text molt de teatre públic. I és la història d'una autora que escriu i que sap que té una herència patriarcal, però es vol explicar històries sense aquesta herència i com s'han d'explicar aquestes històries noves, no? Crec que és un tema apassionant, interessantíssim, sí. I tal. Evidentment, no és per tots els públics, però l'autora no deixa de voler que el públic... Hòstia, no avorrir-lo. No, és el pitjor que et pot passar en un lloc és que t'avorreixi. És dir, és, per exemple, un espectacle on constantment passen coses que no t'esperes. I anar al teatre i sorprendre't.
4: Té allà, no?
1: Perquè dius, no m'ho puc creure, però de què m'estàs parlant? I passa una cosa, i ve una altra escena, i dius, però què està passant? En ve una altra, i dius, però això què és? Hòstia, doncs crec que és molt interessant i és una cosa que a mi m'encantaria veure.
0: Yeah.
1: Vull dir que jo crec que hi ha espectacles per tot, hi ha textos per tot, hi ha gent per tot, i aquesta és la gràcia. Evidentment, hi ha coses més populars, hi ha coses que no són tant.
3: Però justament...
0: Hi ha gent, la gent no té intenció de fotre's un tret al peu que no vingui ningú. Vull dir, la gent vol que vingui gent a veure els seus espectacles, perquè val diners, hi ha una feina i un esforç.
3: No, i que jo crec, per exemple, que de vegades tendim com a hiperinfantilitzar els adolescents, per exemple, i jo pensava, Perfectes Desconeguts podria ser una obra perfectament que sortir d'una excursió d'escola.
1: Mira, avui han fet escolars.
0: Avui
1: han fet escolars. És al·lucinant. Jo no he vist cap, però els actors van flipar perquè hi ha un moment especialment delicat, no? Que és quan un personatge s'aixeca les faldilles per ensenyar una cosa i que si porta o si no porta.
0: Julia Molins?
1: No.
0: No? Va, és que a la Julia li envia una abraçada, que també és aquí.
1: I hem hagut de canviar-ho perquè, si no, els adolescents haguessin com tirat per terra. Però el que t'expliquen ells és que és al·lucinant llavors els col·loquis, les converses que tenen. Evidentment, no riuen a llocs on riu el públic més gran, però estan superatents a altres llocs. Vull dir que és un mecanisme que els hi ha funcionat també d'una forma al·lucinant.
3: És que surten coses com... els secrets, la relació que tens amb el mòbil,
1: les xarxes, no?
3: el teu grup de col·legues, la teva identitat, o sigui, crec que és una cosa que ressona i que, òbviament, jo sortiré d'allà pensant una cosa, que potser la meva mare sortirà pensant una altra cosa i els adolescents una altra, però crec que també és la màgia del teatre, de les audiovisuals, que cadascú faci la seva interpretació. Sí,
0: sí. Hi ha una altra cosa que deu haver canviat, no?, amb el temps, també, tu i jo, que som generació de BGB, que dèiem abans, jo recordo amb el col·le, amb l'institut, potser anar al TNC a veure la companyia de teatre nacional, un Guillermo, no? O una Casa Bernard, no, un Lorca. I sortia allà a mi, perquè el Lorca m'agradava molt, però parlava amb la gent i deia, quin avorriment, quin no sé què, quin ta-ta-ta. Ha canviat aquest concepte de la funció escolar, de no veure coses una mica més obertes, més dirigides, o que serveixin per tot, que no et fotin el tostón?
1: Sí, home, això s'intenta, jo crec. Vull dir que cada vegada, però gent jove o gent gran, cada vegada que vas al teatre i t'avorreixes, jo crec que és... Vull dir, anar al cine i avorrir-te, seguiràs anant al cine, no? Però el teatre és una cosa que demana més esforç,
0: és veritat.
1: Jo crec que lluitar contra això és meravellós, no? Perquè no ens ho podem permetre gaire, perdre espectadors.
0: Tu vas anar de petit a veure alguna obra que et marqués?
1: Sí, tant.
0: Te'n recordes quina?
1: Sí, Antaviana.
0: Antaviana de Goll. Sí, de Goll.
1: Sí, moltes de Goll, El despertar de la primavera, és dir, l'inici del Flotats, l'orinsatge del Flotats i del Puig Corber, coses al Lliure, un vostre gust de fa mil anys, del Fabià i del Lluís.
0: El Terra Baixa, del Fabià, també.
1: El Terra Baixa no el vaig veure jo, del Fabià.
0: Hi havia una amiga d'aquest programa, que és Núria Llunell, que feia de Núria.
1: Sí.
0: De Núria, increïble. Hem d'avançar i llavors podem fer dues coses. Una publicitat, s'ha de fer una publicitat, no, Dani? Expositor, l'hauríem de fer. Doncs mira, fem això, que són els diners, tampoc tants diners, però ho hem de fer.
5: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
6: Els oients sempre tenen la raó.
8: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: Som pura cafeïna.
10: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
9: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
9: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
10: Amadíssims enemics, si algú...
11: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglas, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
8: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: acabar, que ens anem a 3:15 de la tarda ja. Som aquí avui amb en David Selves, actor i director, que avui estrena el llibre de Gràcia, és, eh?
1: Sí.
0: I que té al Poliorama també perfectes desconeguts, en aquest cas com a director, i que ens ha... Te'n recordes que et vaig preguntar per músiques? N'hem posat una, David Bowie, de fons, però la resta la sentireu a programa de demà, perquè avui no tindrem temps de posar músiques. Tame Impala, Adrià Puntí, Joan Manuel Serrat, la Paula Jornet, que per cert està de tornada, la Paula, molta il·lusió. I ara anirem amb una altra vella coneguda d'aquest programa, perquè la companyia La Brutal, que tu vas fundar, tu amb el Julio, amb Enrique, també hi era?
1: El Julio estava al principi.
0: Sí.
1: Ja estan implicats, allà hi ha estat, la Cris...
0: Hi havia la Montse... Ai, Montse?
1: La Mireia, la Tere,
0: l'Àlvaro... Ferrarons, sí. Etc. Bé, doncs aquesta companyia La Brutal ens ha donat moltes alegries i... Hi ha una persona que nosaltres també entrevistàvem fa molts anys aquí, perquè feia discos boníssims. Te'n recordes tu de la Morfila?
2: No.
0: No te'n recordes de la Morfila? La Morfila feia discos interessantíssims. El que passa que amb els anys ha anat transformant la seva carrera com a guitarrista excel·lent que és, com a, bueno, una dona implicada en el teatre, i en concret a La Brutal, posa dels auriculars, David, que la Mar Orfila parla de tu.
3: Hola, Jungles, soc la Morfi. Què tal? Recomanar que amb el David ens vam conèixer el 2007 a True West. Ell va dirigir aquesta obra a la Sala Versus, buscava una guitarrista i va topar amb mi. Va ser brutal l'experiència de fer música en directe en un context de teatre, no? I a partir d'allà, doncs ja vam començar a currar molt. Després va fer La Gavina i buscava algú per fer les projeccions de vídeo, m'ho va comentar, i va ser la primera vegada que jo vaig fer això, i després és literalment la meva professió, vull dir que em dedico bàsicament a això. O sigui que és gràcies a tu, David. I res, que dir del David, que és un gustasso veure el currar, brutal com aixeca els projectes, com fa família, com treballa amb els actors, com treu el millor de cadascú, i que sempre aprens coses, i res, que se l'estima molt i se l'admira molt. Un petonet!
0: Doncs aquí la Mar Orfila, que vas caçar el vol una vegada. T'interessava ella com a artista o va ser una casualitat?
1: No, m'ho va dir el Manel Dueso. Estàvem buscant una guitarrista i el Manel em va dir, tio, la filla del Polac és guitarrista també, és una tia molt potent, i va ser amor a primera vista.
0: T'agrada la música, eh? De fet, la música,
1: sí,
0: és important per tu, perquè jo no fa massa vaig anar amb els meus fills a un teatre que es diu Liceu a veure La Cuina de Rossini, que tu també vas dirigir. Per això et deia que estàs a la sopa com a mínim de la meva vida.
1: Perdó.
0: Es tornarà a fer o no?
1: Es fa cada any.
0: Cada any es fa, sí, eh? Sí. Doncs aneu-hi, si us plau, oients, si voleu. Mira, si no sou d'òpera, que és el meu cas, perquè no ho he sigut mai, és una bona porta d'entrada. No, sí, només pels nens, sinó també pels adults.
1: I per la família, no?
0: Sí, és curtet. Llavors, hi ha una cosa que has aconseguit, David, tu i tot l'equip, que és que en una part de la Rambla, a la façana d'un edifici d'una part de la Rambla, es parli català. Em vaig adonar això, tio. Jo baixava a la Rambla i pensava, soc a Londres, no? Yeah. de sobte allà, gent parlant en català, molt divertit. Doncs això, la música important, eh? La teva vida i la teva obra, diguéssim.
1: Bueno, no, sempre nosaltres som això, aquests directors que us deia són els que ens van anant molt a Berlín, sobretot, no? Ostermeyers i tal, Rigoles d'aquí, i el Calixta, una mica van ser qui va començar a posar, no, la música, l'espai sonor, el vídeo, és una cosa que aquí, jo quan vaig començar, no es feia, no?
0: Era... També van acabar fent òpera.
1: Sí, sí.
0: I trencant molts cànons,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: tot plegat, que tu també ho has intentat.
1: Sí, sí. Bueno, tu fas... Això, tu el que expliques, no? Desplegues una història i la desplegues amb els llenguatges que cregueu que són millors per explicar-los. Clar, dia d'avui, per exemple, amb La Cuina de Rossini, no? Per atrapar els nanos i explicar aquella història... Com no... I un dels encàrrecs del Liceu va ser aquest, no? Que sigui una òpera i que els nens i les nenes visquin l'experiència de l'òpera, que una part de l'experiència és no, una cosa sorprenent, no, grossa, que impacta. Doncs els audiovisuals són molt importants per aconseguir això.
0: I a més, els músics no es veuen al principi, es veuen més cap al final, i això és molt sorprenent pels crios i, insisteixo, pels adults. Hi ha una altra persona. Primer, m'has de dir quan decidiu crear La Brutal i per què? Quin era l'objectiu? Era generar coses que us agradava o que teníeu ganes de fer, fer equip,
1: sempre
0: ho
1: dèiem, lo típic, amb el Julio, sobretot, hem de fer alguna cosa, què? I el Julio, quan va ser director del Romea, ens va dir em va dir de fer alguna cosa, i vaig dir, hòstia, doncs és el moment de muntar al algú. I em va dir, hòstia, jo estic dirigint el Romea, jo no puc muntar algú, i doncs ho muntem nosaltres.
0: Sí. Això és què, 2003?
1: Això,
0: 2004?
1: Sí, més o menys.
0: Allà, més o menys per allà. Una persona important que estava allà...
1: més tard, més tard? 12 o així.
0: Vale.
1: Sí.
0: Persona important, que també hi era en aquest equip fundacional, Cascos.
1: Ui.
0: És una persona que t'he d'explicar una cosa, David. M'ha dit que l'àudio que m'ha enviat, sí, que jo després he editat, li he posat música i tal, li enviï a ella, per separat, perquè el vol utilitzar com a arma. Tu escolta'l i després t'ho explico.
2: Hola a tots, Albert, hola, David. L'Albert m'ha proposat que fes un àudio per parlar de tu i, clar, tinc moltes coses a dir. La cosa és que el que m'agradaria més explicar és que, a part de treballar junts, per mi ets la meva família. I la meva família amb totes les coses d'una família. Treballar amb en David i ser família em fa molt feliç a vegades i d'altres vegades em peta el cap. I per què em peta el cap? Perquè el que he après amb ell és que t'ha de petar el cap per fer les coses com tu vols fer-les. I que t'has d'atrevir. I que t'ha de fer il·lusió. Perquè al final, el més important pot ser la feina, però també és la manera de viure-la. I aquest és un dels millors aprenentatges que he fet al seu costat. La manera de viure, com et prens les coses, que això és importantíssim. Estem fent teatre, l'empresa funciona, però a vegades no. El que s'ha de fer és viure-ho bé i viure-ho el millor possible. Això és l'aprenentatge més gran al seu costat. I estimar. Estimar a pesar de mil coses. A pesar de les teves raons, a pesar de les raons dels altres i confiar. També confiar. Ja queda una mica de... Bueno, Mr. Wonderful, no? Bueno, però no, no és així. No és Mr. Wonderful. Gràcies, David.
0: La Mireia Ferrarons, una de les culpables d'això que es diu La Brutal, i que és una companyia que... Una productora teatral que ens ha donat moltes alegries. El que et dic... No sé què vols dir d'això que acaba de dir la Mireia.
1: No. Bueno, és que clar, ens acabem de veure i...
0: És que no, m'ho ha enviat tard perquè estava amb tu i pensava, David, pots venir cap a la ràdio, que la Mireia m'ha d'enviar això. Ha sigut tot un cúmul de coses. Sí.
1: No, vull dir que s'ha d'aprendre, i una de les coses boniques de treballar amb amics és que s'ha d'aprendre a treballar amb amics, no? Perquè s'erosionen moltes coses, però a la vegada també si ho saps preservar i ho saps cuidar, també se'n guanyen de moltes altres, no? La confiança que ens tenim, la facilitat que tenim de posar-nos d'acord i de que tot sigui un xotxo de cop i volta, perquè es pot encendre la metge i allò, però és sobretot arribar lluny i sentir això. Jo els dic sempre, tio, podem intentar fer el que ens doni la gana, i això és molt guai, ningú ens està imposant res, només hi ha uns mínims, és que els números han de sortir i que tal, però si tu vols anar a viure a Reus i venir dos cops a la setmana, doncs vens i voler ser feliços i no buscar excuses per ser feliços, crec que és una cosa molt important quan tenim una empresa petitona i que intentem fer les coses amb carinyo, amb gust i posant-hi tot el cor.
0: Vull dir, sortim d'aquí, enriquíssims de la vida.
2: Sí.
0: Dues coses. Avui hi ha dos amics que pugen a l'escenari de l'Estadi Olímpic de Barcelona, que són Quimi Portet i Manuel García, l'última de la fila,
1: sí,
0: i que tota la vida han explicat això que acabes de dir, també, L'alegria per davant de tot, l'humor per davant de tot, que això és una cosa molt important també per ells, i que amb els seus alts i baixos sempre hi ha hagut un respecte absolut i unes ganes de passar-s'ho bé. I quan van decidir finiquitar l'última de la fila, tots dos tenien pulsions diferents, i està bé respectar-se-les i aprendre'n l'un de l'altre. I l'altra cosa que et vull dir és que quan la Mireia Ferrarons m'ha dit m'enviaràs l'àudio definitiu, jo li he dit que és per aprovar-lo, que t'agradi, que tal. Em diu no. Em diu, textualment, per tenir-lo, i així li vaig enviant quan ens discutim com a arma. Vale? Que sàpigues que el dia que us discutiu tu i la Mireia... T'enviarà això. Que
1: ho convertirà en un sticker, jo crec. No sé com, però convertirà en un sticker d'àudio.
0: Escolta'm una cosa. Nissaga de Poder, La Riera... La Riera no tant, però Nissaga eres el Fèlix...
1: Montsolís
0: era...
1: No, La Riera...
0: No, Nissaga, el Fèlix Montsolís era una persona atormentada, no sé si dolenta, perquè a mi el veia mal, és una cosa que justament a casa estic intentant treballar, que no. I he acabat pensant una cosa avui, pensant en el personatge, en la trama, que allò era una puta tragèdia grega.
1: Total.
0: Hòstia, que hi ha gent, o sigui, mitologia també, déus i tal, hi havia incest, personatges tormentats, bogeries diverses.
1: Red flags tot el rato. Avui, qui és? Ah, sí, que em deia l'altre dia, és que no es podríem fer això avui, és impossible fer això avui.
0: Bueno, tu t'enrotllaves amb...
1: Amb la Vilarassau, que era la meva tieta.
0: Que era la teva tieta, t'enrotllava... Bueno, no, era una locura.
4: Però s'ha d'entendre també que el context era diferent. Que...
1: Sí.
0: Et va donar una mica pistes també, de, perquè allò era Benet i Jornet, entenc. Sí, sí. Pistes de teatre clàssic, també, allò. Em vas aprendre allà? Home, o ja venies una mica de casa, fet?
1: No, jo era molt jove allà i el que vam aprendre sobretot és de veure totes aquestes bèsties pardes davant teu, fent escenes amb ells i amb elles, amb el Daudé, amb això, amb tots, amb el Jordi Bosch, que hi eren tots, l'Emma, el Norbert...
4: Amb quina edat et vas enrotllar amb l'Emma? Doncs
1: pues devia tenir 25 anys.
0: I ella 30 i escaig.
1: Sí.
4: Ah, llavors no era tantíssima la diferència.
1: 40 devia tenir.
0: És igual, quan t'enrotllis amb l'Emma Pilar Sau. Sempre serà la millor persona de la història.
1: Sí.
0: Escolta, tu ets Institut del Teatre. Sí. Tu ets la generació de Montse Germán, sé que hi havia per allà. Algun altre actor actriu de destacat?
1: El Jordi Collet, el... qui més? Per sobre el nostre hi havia la de l'Àlex Vendemul, el Joel, Joan, el Sánchez, l'Àurea...
0: Bones generacions, sí, aquelles,
1: sí. Hi havia, quan nosaltres anàvem a primer i ells tercer, i a segon mi Esteve i tal, era una època molt xula.
0: És que t'ho dic perquè algú aquí ha defensat, òbviament, d'Institut del Teatre, però no havent-hi sigut, però alhora ens ha dit, aquesta escola del Colabrot, de TV3 o de la com dius tu, la novel·la? Anirem a la novel·la, que ens agrada. També serveix molt com per tenir professors i professores, no? És a dir, que tu vas combinant les dues coses.
1: Sí.
0: Tu estaves amb en Jordi Daudé, amb tota aquesta penya que eren tops del teatre català, i alhora estàs fent just del teatre. Vull dir que has tingut professors per totes bandes, no?
1: Sí.
0: Maneres diferents d'aprendre.
1: I també crec... recordo, per exemple, de Nissaga, que era molt jove, també una part important, no, que és la professió. Me'n recordo, estàvem maquillant amb la Carulla, al costat, la Montserrat Carulla,
0: bueno,
1: el que sigui, i de cop i volta venir els de producció i dir: David, tio, hem pringat, demà hauríeu de venir abans, i de cop i volta no hi havia les 12 hores de temps entre una convocatòria i una altra, i això no pot ser, no?
0: Uh-huh.
1: I jo li vaig dir: bueno, va, no passa res. I me'n recordo que la Carulla se'm va girar i em va dir: tu saps el que hem lluitat perquè tu tinguis aquest dret avui, i nosaltres, jo havia de fer funcions a la nit, assajar al migdia, fer tardes, i de cop i volta lluitant vam aconseguir uns drets que ara tu et penses passar pel cul per no fer anar malament a producció. Tu tens dret a fer 12 hores de... I em vaig quedar mort. Vull dir que no només és...
0: Bueno, tens aquesta foto o aquest fragment de vídeo
1: instal·lat,
0: Carulla fent això.
1: Però en el sentit de dir, no només és el que aprens professionalment, sinó també el que aprens com a professió i com a humà, no? De dir, tio, algú que aprèn no només de què és fer un ofici, sinó que el que comporta aquest ofici,
0: tota,
1: no?
0: I
1: la humanitat que hi ha darrere d'aquest ofici,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Montserrat Carulla, hòstia, fort.
1: Grande.
0: Tu has treballat amb gent molt totxa, eh?
1: Sí.
0: És veritat que tu comences a ser-ho molt ja d'actor respectat.
1: Ja tenim una edat, ja.
0: Ja, però hi ha molta gent jove que diu: hòstia, estic treballant amb els Selves.
1: No, però si ara ja no saben ni qui som. I ara només saben, a vegades, fas, tio, de veritat. Jo, donant classes fa un temps, no sabien qui era els Flotats, i faig: però mare de Déu, de veritat no sabeu qui és Josep Maria Flotats?
0: Doncs on diria, no sabrà la gent qui som nosaltres i no passa res.
1: No, bueno, però això és llei de vida.
0: És llei de vida.
4: Jo crec que això ja està començant.
0: Nosaltres no sabrem qui som nosaltres mateixos, tampoc.
4: També ja ha començat,
0: depèn com vagi la cosa. David Selves, moltes gràcies per venir. Molta merda avui al Lliure de Gràcia.
1: Moltes gràcies.
0: I que continuï també el poliorama amb Perfectes Desconeguts, que de fet aquesta cançó que he posat ara no me la vas demanar tu, però és FKA Twigs, Perfect Strangers, es diu la cançó. He pensat que va bastant guapa aquí.
1: Pues super.
0: Gràcies, David.
1: A vosaltres.
0: Mariona Talla, ens veiem dilluns.
4: Bon cap de setmana.
0: Que dilluns ve... no sé qui ve. Dimarts ve la Sílvia Pérez Cruz.
4: Ai, com m'encanta.
0: Sí. Que vagi bé, fins demà. Us quedeu amb la gent del Loft. Adéu.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadella.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs? Estàs menys animat que ahir.
3: Menys o més?
1: Menys.
3: Ja, sí, cada dia va a la baixa.
1: A veure, tu creus que hem de començar així el programa?
3: Un dia més és un dia menys. Així estic. No, és broma, tan trista.
1: Estàs bé, però...
3: No, sí, però últimament estic amb zero energia. Jo només penso en els caps de setmana.
1: Pot ser que tinguis allò que vam comentar ahir de la primavera, que no sé què era exactament.
3: Abstinència o...
1: Abstèmia? Alistada.
3: A veure, chimenchi, primaveral.
1: Ah, primaveral.
3: Que a la primaveri estamos todas tristes.
1: Sí, ho tens una mica, potser.
3: 100%. És arribar a la primavera i em poso trista. Però és que això és cada any igual. Però cada any, eh? Oh. Deixo tot, m'enfado amb tothom. És horrorós.
1: Estàs molt enfadat?
3: No, avui, avui estic capaç. Tu què tal?
1: No, jo, molt bé. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 7 de maig, sabem que... Estàs perdida. Aprofitant que ja comença l'època de festivals i fa bon temps, us porto, uns 5 cèntims de recomanacions culturals
1: molt
3: que podreu trobar aquest mes per Catalunya. En primer lloc, a la Sala 2 d'Apolo, el Marquitos, que és aquest artista que està sonant ara mateix, farà un concert el dia 14 de maig. Ja podeu comprar les vostres entrades i, doncs això, disfrutar del Marquitos, de la Sala Apolo, del maig. És fantàstic. Següent.

0: 50 anys, on hi haurà oques grasses, 31 fam, la muixca, els catarres, un piló de gent. És la setmana que ve, el dia 16, al Fòrum, i encara queda alguna entrada. Per
1: esteu
0: tant,
1: de sort, perquè oques grasses és el primer concert de l'última gira que fan. Poc se'n parla.
0: A descobrir com és el nou directe, doncs.
1: Serà boníssim. Som-hi. Ui!
0: 15 i 16 de maig a Sabadell tenim l'Ambassat amb artistes com Dan Peralbo i el Comboi, Alosa, la Greta, la Lubivan i un etcètera llarguíssim. És un festival molt guai, que moltes vegades passa desapercebut perquè com que passa a Sabadell i ens creiem el centre del món, doncs som unes pringades. Però bé, festival Ambassat. I el següent. He nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada i per molt que s'ompli de turistes... El Festival Maig, que, com diu el seu nom, és el maig, el 29 i el 30, concretament a Santa Coloma de Caral, amb Svetlana, Greta, Gavina MP3, també un cartell molt fantàstic i que podeu recuperar al seu Instagram. Ja ho sabeu, tot això, encara hi ha entrades, podeu entrar on sigui, als Instagrams d'aquests puestos, ho busqueu i vinga, a disfrutar del maig.
1: Gràcies, escolta.
0: You're welcome, mi todo.
1: Servei públic. Avui és l'aniversari d'una de les millors cançons de la història de la humanitat. I us estic parlant de California Girls, de la Katy Perry. California Girls, fa 16 anys. Jo recordo, bueno, a la perfecció, quan va sortir aquesta cançó i com vaig veure que a la Katy Perry li sortia nata de les tetes.
0: Oh.
1: Perquè el videoclip segurament és també el millor videoclip de la història de la humanitat.
0: A més a més...
1: Vaig quedar tiesa, però em va agradar una mica, he de confessar.
0: La Katy Perry feia una cosa molt bona, que era, en comptes de només penjar el videoclip, penjava el videoclip i un making of on veies com es feia tot. I allò era encara més addictiu que el videoclip.
1: Ella era perfecta, llàstima que ha flopejat.
0: Va anar a l'espai i des de que ha tornat no ha tornat a ser la mateixa.
1: Quina barbaritat.
0: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: El diumenge 3 de maig es va celebrar el tradicional concurs de pesca de primavera de Roda de Ter.
0: Olé.
1: Amb la participació de 74 persones, que són moltes, perquè jo no sabia... Bueno, jo no et sé dir una sola persona que conegui que pesqui.
0: Jo tampoc.
1: I mira que tu ets de la Costa Brava.
0: Imagina't.
1: Allà com a mínim podeu pescar. Jo al Berguedà poca cosa puc fer, com no me'n vagi al Pantà de la Vells, anem arreglats. El concurs va premiar diverses categories i va destacar l'Òscar Piedrabuena pel pes total més alt, que són 7 quilos 800 grams. 890.
0: Va. Això el peix, espero.
1: El pes total.
0: Ah, vale. Ah, de tot el que havia pescat?
1: Exacte, sí.
0: Hòstia puta.
1: També va guanyar el premi en Pedro... Perdó. Ai, ai, quina barbaritat.
0: Són molts quilos de peix.
1: També va guanyar premi en Pedro Barea per la peça més grossa, això sí, un sol peix, de 2,665 quilos, és aquest llamp de peix d'aquí. I fins aquí bé, però jo he fet treball de recerca i he vist que hi ha una categoria que es titula fèmina, que ja ho trobo de base salvatge, donant per fet que la fèmina en qüestió no serà capaç de pescar un peix gros. Però sabeu que és el pitjor, que tenen raó. Que tenen raó, que no és misogínia, que és un fet, malauradament... Bueno, no, bé per ella, va guanyar la Ruth Torres amb una captura total de mig quilo. Uala, nen! De 7 quilos 800 a mig quilo!
0: L'amo!
1: Ella és fantàstica, només 100 grams més que el guanyador de la categoria infantil. És que això és, família salvatge. Els premis no surten a cap web, però he pogut veure per fotos que a banda del trofeu hi ha un Smart TV, que suposo que és per veure Monstruos de Rio i els documentals del National Geographic, i alguna panera amb vins i galetes birba.
0: Oh.
1: I un suc.
0: I el peix, te l'emportes?
1: Home, jo entenc que sí, no? Bueno. Perquè si ja no te'l pots emportar, ja paga i vamonos.
0: No, no, 100%.
1: Amb la merda de premis que hi ha, mare de Déu, quina cutrada.
0: I fins ara, quan una persona feia 65 anys, la DGT li renovava el carnet de conduir per 10 anys. Però aquest 2026 això canvia. A partir d'ara, les persones nascudes entre el 1956 i el 1961 hauran de renovar el carnet més sovint. Els carnets més habituals, és a dir, el de cotxe o el de moto, per exemple, tindran una validesa de 5 anys i els carnets professionals, com els de camió o autobús, només duraran 3 anys. Jo estic contenta perquè això vol dir que pots... tenir més possibilitats de sortir guapa a la foto del carnet, que no és fàcil.
1: Clar, és que jo la foto de carnet semblo T.
0: Semblo què?
1: T. Rorista.
0: Ah, vale.
1: Sembla

0: terrorista.
1: Doncs jo crec que es van alinear els astres aquell dia, perquè a la meva foto de carnet surto jacificada així.
0: Ensenya-me-la ara mateix. Ensenya-me-la ara mateix.
1: A veure si el tinc al mòbil. Mentrestant.
0: Heu de saber que avui és Sant Sixt, que penso, vaya huevos, n'hi ha sis, eh? Però vaya huevos, la persona... Ah, Sixt, clar.
1: Està prohibit. Si n'hi ha un setè, maten a un altre.
0: No, fins que no es mor el setè. Tu quan vas a posar el nom del teu fill i li vols dir Sixt, que és una cosa molt comú, surts molt guapo a la foto de carnet. Quan tu vas a posar-li nom al carnet al teu fill i li vols posar Sixt, n'han de matar un, o t'has d'esperar que es mori, que segurament estan tots a punt, perquè amb aquest nom, tela. També Sant Hou.
1: Sixt Hou.
0: Hou, Sixt Hous.
1: Hou, doncs n'hi ha més, no?
0: Hou, n'hi ha 14.
1: A veure.
0: Que seria millor si hi hagués una dotzena, no? Ja, per acabar-ho de manir, però bueno. El recital d'avui diu... Per Sant Ou... És que no sé què es diria,
1: no? És conya, no, això?
0: Per Sant Ou, la ballana surt de l'ou.
1: I això què vol dir?
0: Ni puta idea.
1: La ballana surt de l'ou.
0: A més de l'ou... O sigui, que hi ha... H-O-U, eh?
1: Que ja hi ha ballanes.
0: No, és l'ou.
1: Però jo vol dir que ja hi ha ballanes i es poden collir, o com va?
0: Home, surt de l'ou.
1: Ah, no, potser ja come... se les veu.
0: Potser els ous escupen avellanes.
1: Que rico. Pues t'ha de dir que avui he passat per davant d'un bar que semblava que apuntava sempre el refrany i he pensat, mira, com el Loft. I m'he fixat i dic, va, me l'intento guardar, no me'l recordo, però deia alguna cosa d'una flor. I dic, a veure si és el mateix que diu la gala avui.
0: Doncs no.
1: Van equivocats.
0: No fem servir el mateix santoral.
1: En qualsevol cas, què farem avui, gala?
0: El tema del dia d'avui, en contra de la meva voluntat, és el Father of Rome, el papa de Roma. En parlarem de seguida, tristes i soles, pensar que faries ara la broma, però també d'aquí una estona, contentes i acompanyades amb la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariona Córdoba. Tu, de què parlaràs avui?
1: Doncs mira, aprofitant que la Meghan Trainor ha tret un àlbum i s'ha enterat...
0: I guaco.
1: La seva cosina, perquè està al grup de família i ho ha vist de rebote, parlarem de la problemàtica de la Meghan Trainor i com ella és the fakest wokest of the world.
0: Que bé, m'agrada.
1: Fake woke. Però bueno, fake i tu? Woke. Què faràs? O qui vindrà?
0: Doncs mira, avui vindrà la Maig, que estrena disco aquesta nit. Quins nervis, la veritat. Nosaltres no marxarem sense haver fet una junta urgent.
1: Efectivament, com cada dijous ens reunim amb els nostres veïns del Nota de Veu per fer una petita competició per saber qui sap més d'un tema en concret. Normalment són preguntes sobre música. Si vosaltres també voleu participar, voleu proposar preguntes, voleu fer qualsevol cosa...
0: O ens voleu xivar les respostes...
1: També. 667-07-61-16 i crec que hauríem de començar.
0: Som-hi! Això és el Loft. Demà s'estrena el documental de Hit Me Hard and Soft de la Billie Eilish i, per tant, posarem una cançó d'aquest àlbum, Birds of a Feather.
1: Fantàstic, adéu meu.
0: És boníssima.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Ey, se me queda pequeña la casa. Me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
2: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, El Love, amb Gala Castellfort i Alberto Gadel. En directe a iCat.
4: Gràcies, ens ha encantat aquesta petita intro fantàstica de
5: sí,
4: Toto de Loca.
5: Ja Mariona Corda va borrar la del Dalet, eh?
4: Mariona Corda no la borris del Dalet perquè clarament aquí hi ha hagut un moment de DJ d'ençam a l'estudi, treballant-s'ho molt, dient com era Morenita con el pelo corto, i després dient Alberto Gadel. Això està molt pensat.
5: S'ha treballat moltíssim.
4: Està molt treballat.
5: Moltes gràcies. Guarda bé.
4: És el millor. El nostre petit tècnic fantàstic. Escolta, família, són un quart de quatre de la tarda. I seguim el Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort.
4: I avui el tema del dia és la visita del Papa de Roma a Catalunya triomfant.
5: No us preocupeu perquè no estem parlant de Risto Mejide, sinó del Papa Lleó XIV. Uau.
4: Uau, quina barbaritat, s'està a punt d'esdevenir, eh? Així és, família, heu de saber que el proper 6 de juny comença el Papa Walker! El pontífex farà un viatge apostòlic a Catalunya i al país del costat, és a dir, Spain, ple d'esdeveniments i celebracions per tot arreu, perquè ell és una estrella del pop.
5: Ai, m'encanta aquesta cançó. El seu tour comença a Madrid el dia 6 de juny, on s'estarà 3 dies i, entre altres coses, visitarà a la família reial, el president Pedro Sánchez, i farà un discurs al Congrés dels Diputats.
4: Després d'això, el dia 9 ja vindrà cap a Barcelona, on s'hi estarà només 2 dies, però et diré, riu-te'n tu de la Taylor Swift perquè tindrà una agenda més apretada que qualsevol superestrella.
5: Hola.
4: Això és així. Ell farà en 2 dies el que qualsevol mortal tardaria una setmana sencera en fer, pràcticament, i a tot això també cal tenir en compte que aquest llamp de senyor té 70 anys, que jo no sé si està per aquestes trotades, el món perfecte o no.
5: Bueno, clar, el deuen portar...
4: Ah, perfecte no, eh?
5: Amb el papa mòbil, amb el papa patinet i amb tot, amb algun literal. Però bé, comencem a fer el repàs d'esdeveniments del Papa World Tour a Catalunya perquè n'hi ha cada un que té la marinera. Només arriba a Barcelona el dia 9 de juny. Ell ha decidit que anirà al Gra i es plantarà ràpidament a la catedral de Barcelona a fer una petita missa a l'una del migdia.
4: Atenció, perquè es creu que també... Bueno, que podries fer una part dels seus discursos litúrgics en català. Jo, quan he escoltat això, he pensat, per sobre de tot, què sóc? Catalana. I vaig, i després he pensat, Gala, frena't. Jo sempre a vegades tinc una idea i després m'he de frenar. Veus?
5: Home, bueno. Doncs jo estaré atent a veure què passa, perquè bueno, li deuen escriure, no? Com fonèticament.
4: Ja,
5: com
4: fonèticament, segur que sí. Seguim, perquè el seu següent pas ja està portant polèmica, eh, també.
5: El mateix dia 9 al vespre farà una vetlla d'oració al mateix lloc que, atenció, les divas del pop més grans del món, és a dir, ni més ni menys que l'estadi Lluís Companys.
4: És el papa de Roma, el Josep Montero? Jo crec que sí, mai se'ls ha vist junts, per tant encara poden ser la mateixa persona. Òbviament s'espera que aquest sigui un dels actes més multitudinaris, perquè tindrem a totes les catòliques turbofans fent cues que arribaran fins a Plaça Espanya. L'Alberto m'acaba
5: d'escriure. Això ha despertat dues polèmiques. La primera, perquè com sempre, a vegades cristianos han sortit a tocar el crustó, i segons ells, que se celebri l'acte a l'estadi és un sacrilegi, perquè diuen que Lluís Companys, durant la seva època com a president de la Generalitat, va assassinar a moltíssims catòlics.
4: Abogados cristianos, vosaltres no sou divas, sou molt pesats, sou insuportables. Obriu un llibre d'història, us proposo que us el llegiu, si us heu pogut llegir la Bíblia, o us podeu llegir un manual, no? Un manifest.
5: Aquests sí que són la policia de diversió.
4: Sí, ells absolutament, ells són la policia de tot.
5: Perfecte.
4: Segur. L'altra polèmica ha sorgit perquè l'Ajuntament de Barcelona ha cedit de manera gratuïta l'estadi perquè se celebri aquest acte, que això ho trobo absolutament demencial. I jo només diré una cosa, a l'Ajuntament de Barcelona, per què les catòliques màximes poden veure el seu father gratis i jo, a dir, no puc veure el meu, però no és el meu pare, d'acord? Perquè no puc veure jo, que gràcies.
5: Pues
4: no perquè... ho entenc, per què no puc?
5: Bueno, m'han explicat, vale? S'han intentat justificar dient que com que es tracta...
4: Com merda de justificació!
5: Espera, un moment. Com que es tracta d'un acte sense cap finalitat lucrativa, poden fer una excepció.
4: Mm. També pensa una mica amb el cap.
5: No, no, 100%. Que ells diuen, detrás no, del humo...
4: No, no se ve, és que...
5: No, no se ve.
4: És que és molt fort.
5: I a xupar-la.
4: És el Papa de Roma més important que la Lady Gaga? Per mi, no.
5: No, de fet, la Lady Gaga estava excomulgada. La Lady Gaga és la que està excomulgada o no? Bueno, no me'n recordo. Ah, la Lady Gaga no, la Lady Gaga no. La Madonna, la Madonna, vale, perdó, perdó.
4: És més important el Papa de Roma que Coques Grasses?
5: No, tampoc.
4: No, jo crec que no. Que Coldplay, crec que tampoc. Perquè el Papa de Roma posa bicis als seus concerts per ajudar l'electricitat? No, però en Chris Martin sí.
5: I ho farà en plan show?
4: O què?
5: Però serà avorrit o serà en plan show? Rotllo, la gent portarà de cop i volta una pulsera que brilli? O serà ell parlant?
4: Clar, la gent portarà les seves bíblies i ploraran. Saps com va? Reina, i reina, i reina, i guapa, i guapa.
5: Hola.
4: Serà així.
5: Diuen que actua Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
4: Bueno, va, seguim perquè...
5: Que fort, vaya show.
4: A mi perfecte encara li queda el dia més dur del seu tour, perquè resulta que el dia 10 al matí anirà a visitar la presó de Brianzo. Uau, bastant ofensiu, això. Abans de redacció m'està preguntant-nos per què, amb el poc temps que serà aquí, se'n va visitar una presó i alguns han dit que potser és per perdonar els pecats dels presoners, però penso... Bueno, és que no ho sé. No sé què penso, vale? És igual, no em mullaré, he decidit. Sabeu on és la presó de Brians, per cert, família? Ara que ho penso... a Sant Esteve de Sesrovires. Qui és de Sant Esteve de Sesrovires? A part d'una nena que anava amb mi classe que no mai he entès perquè anava igualada a batxillerat sent de Sant Esteve de Sesrovires. Més rara, la nena, a mi perfecta. La Rosalia. Fomo, amore, de què?
5: Jo què sé, d'igualada. A Sant Esteve de Sesrovires qui hi ha? Què hi ha?
4: Rosalia.
5: No, què hi ha? Perquè la Rosalia no crec que hi hagi mai. Gaire.
4: La R6 passa per allà.
5: En sèrio?
4: Sí, hi ha una parada i penso... Estic seient al mateix seient, perquè aquell tren és de l'any de Maria Castanya. Estic seient en el mateix seient que havia assegut en algun moment la Rosalia quan anava amb la nuca rapada i era una lesbiana.
5: Sí.
4: I no tenia nòvios, perquè en Rau, l'altre dia vaig veure la Met Gala i...
5: Vas tenir un moment de...
4: Va, digue-ho!
5: Lesbiana. Perquè se t'ha...
4: Va, que no agafo l'R6. Anys.
5: Pues se t'ha guardat a dintre.
4: M'ha sorgit ara,
5: sí.
4: No? Sort que anat, m'ha marxat.
5: Com es diu?
4: M'ha marxat la meva lesbiana, era.
5: Incubando dentro. Però bé, jo espero que faci un confessionari o alguna cosa, la tia.
4: Jo crec que no farà absolutament
5: no,
4: res.
5: No, 100%. Serà ja prohibit. Literal, eh?
4: Sí. Després de la presó, amb Papa World Tour, segueix a Montserrat. Allà també s'hi espera molta gent, no només pel Papa, que entenc que els hi farà una il·lusió, bueno, piel de gallina, sinó perquè també és el centre de culte religiós de Catalunya. Les Papa de Rummers no hi cabran a Montserrat, perquè diu que s'esperen 10.000 persones. Tu et penses que hi caben 10.000 persones a Montserrat amb aquelles muntanyes que semblen perillos junts? No, cauran, relliscaran.
5: També la gent és com molt vieja, no?, la fanàtica del Papa. Llavors potser no està capacitada per pujar fins allà dalt, digo jo. Bueno, d'igual. Evidentment, ell farà una petita pregària a la basílica i després farà un petit dinar amb els monjos de Montserrat, que segur que s'han de posar al dia de moltíssimes coses. Jo no sé què parlarien. Parlen? Fan alguna cosa? Jo és que no entenc mai res de tot aquest món.
4: L'altre dia vaig anar a Girona a veure Dan Peralbo i vaig veure una missa.
5: I què?
4: No sé, he pensat que era religiós i ho he dit, perquè si no, quan ho explico?
5: Doncs som-hi.
4: No? No sé, va. Anem als últims passos del... Papito, a Catalunya. Ara que t'he dit que anava a una missa, ell acabarà por todo lo alto amb una missa a les 7 de la tarda a la Sagrada Família, on inaugurarà i donarà la seva benedicció a la Torre de Jesús. El meu germà avui ha vingut a Barcelona, el meu germà és de Guardiola de Berguedà, vale? Perquè us feu la idea, allà no hi ha ni coloms ni semàfors. I ha vist la Sagrada Família i s'ha quedat tieso. I no para de mencionar, no para de dir Gaudí, Gaudí, Gaudí, Sagrada Família, Sagrada.
5: Bueno, està bé, no?
4: Perfecte, m'encanta. Ojalà i vulguin.
5: Doncs mira, fins aquí el Papa World Tour a Catalunya. Si voleu més detalls i algú li interessa, podeu visitar la web conelpapa.es. Allà ho trobareu la info.
4: Tu, perquè després de ser a Catalunya, en principi se'n va a Canàries.
5: Ui.
4: Ell no sap que allà hi ha Hunters.
5: que vagi en compte el
4: que
5: papa.
4: Que vagi amb cuidado el papa, aviam si haurem de tornar a fer la merda aquella del vot a Fumeiro.
5: Hòstia,
4: és veritat. Clar, és que jo me'n recordo que vaig a xou al conclave, nen.
5: Després...
4: La pel·li boníssima, la vaig veure.
5: Uf,
4: a mi em va encantar. Pel cul me la vaig cardar.
5: Després amb la Marina Córdoba li farem una petita guia de recomanacions perquè gaudeixi del poc temps lliure que tindrà entre esdeveniments. Ai, a veure si bé. Pot, el xaval, però bé.
4: Ara posem una mica de music.
5: Vinga, va.
4: Podem posar d'en Peralbo?
5: Sí.
4: Per compensar, que jo crec que ens hem passat... Ara jo crec que ens hem passat d'anti-walkers.
5: Pues tornem al wokisme.
4: Va, això és que passin les hores de Dan Peralbo i el Combo.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors,
2: dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAP. Si sents això, és que vius el Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
3: Epa, falten 3 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Love Som, la Gala Castelltort.
4: I l'Alberto Gadel.
3: I, a veure... com introdueixo això? Perquè jo si te dic Meghan Trainor, segurament la ubiquis.
4: Sí, la ubico.
3: Si hi ha gent que no la ubico, no la ubica, us poso un tall d'una cançó que segurament recordareu. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. La Meghan Trainor va ser un cas...
4: No saps el que em va costar trobar aquesta cançó quan jo era petita, perquè em vaig obsessionar amb aquesta cançó que l'escoltava a la ràdio, i em vaig obsessionar a tals nivells que vaig estar buscant la lletra, que evidentment no entenia, durant aproximadament un mes. Vaig buscar Budapest, Va de Best, que clar, mai el Google em va entendre, fins que un dia vaig descobrir Shazam i em va canviar la vida.
3: Però i no buscaves, a mi jo si posava com és la canció de Bari, Bari, Bari, Bari, me la trobava.
4: Ja, doncs jo vaig dir, com és la cançó na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No, perquè jo, clar, li cantava, però ell no m'entenia.
3: Vale. Però bé, la Meghan Trainor va ser un cas de viralitat molt extrema, perquè ella de tota la vida havia fet música i, de fet, els seus pares també eren músics.
4: Ah, sí? Nepo Baby?
3: No era Nepo Baby, però sí que és veritat que el seu pare pues, tocava l'altre, no sé què, i la mare feia no sé quantos, saps? La típica música a casa sempre.
4: Mm-hmm.
3: Fins que un dia va anar fent música, tal, va anar passant de segell a segell, com discogràfic de més petita, tal, va anar creixent i va arribar a un segell una mica més gros. Allà li van oferir una cançó que després d'haver estat presentada a diferents artistes l'havien denegat i ella va dir, doncs mira, me la faig sense cap mena de problema. Estem parlant d'aquest tema, que és All About That Bass, que...
4: Bueno. És que això és...
3: Aquesta cançó, per fer-vos a la idea de la viralitat, acumula més de 2.000 milions de visites només al YouTube. Per tant, imagineu-vos tot el que va arribar a sonar.
4: No, molt.
3: De forma, o sigui, com tangible, són totes aquestes visites. Però bé, cançó que té frases molt icòniques a banda d'un ritme molt enganxifós i, de fet, va sortir una mica abans d'aquesta onada awoke del body positive, del feminisme i tota la pesca. L'any 2014, ella va decidir conhorar-se com The Wokest i dir coses com «Sí, està bastant clar que no sóc una talla 36, però puc moure'm, com se suposa que he de fer». Because you know I'm all about that bass, no trouble. O això d'aquí, que és «Veig les revistes fent servir Photoshop, sabem que aquesta merda no és real, va, feu el favor de parar».
4: Ua, feia gran música, eh?
3: Segueix amb la seva carrera... Passen els mesos, treu Dear Future Husband, que és una altra cançó bastant woke, amb frases de l'estil «Tu tens la feina de 9 a 5, però carinyo, jo també. Així que no et pensis que em quedaré a casa fent pastissos de poma. Mai he après a cuinar, però sí que sé escriure un bon temacle». Thank you in advance, I don't wanna dance, I don't need your hands all over me. O aquesta cançó tan famosa que es diu «No». Que suposo que ja sabeu de què va la cançó una mica els tiros, no? En plan, no me molestis, strong independent woman, tot això. Pensa que en aquell moment la Meghan Trainor tenia un tamacle i tothom estava allà fitxant i aquelles visites del YouTube són històriques. O sigui, històric...
4: No, era una cosa molt salvatge.
3: No sabia que un vídeo es podia reproduir tantes vegades, però bé, després d'aquesta era daurada, que va durar un parell d'anys, més o menys, arriba la flop era.
4: Mare de Déu.
3: Ella treu algun altre àlbum.
4: Prohibit ser rosa i ser viral sempre, eh?
3: Efectivament. I a més, que tampoc és que tingui ella el branding històric. És a dir, ella és bastant cutrilla amb aquestes coses.
4: Sí.
3: I la caràcter...
4: És que ella és millennial, eh?
3: Clar, i el caràcter... Hòstia,
4: el que la caracteritza.
3: El que la caracteritza, sí. No em surt.
4: El que la caracteritza.
3: El que la caracteritza és ser woke. Si deixes de, si el teu branding és ser woke i deixes de ser woke, potser...
4: És un problema.
3: Clar, no pots anar de guai, perquè no és que tu siguis guai, és que les teves lletres eren xules. Però bé, treu algun altre àlbum, flop.
4: Flop.
3: Especials de Nadal a punta pala.
4: Sí?
3: Flop. Obre un podcast que encara dura. Flop. Tot.
4: Té un podcast?
3: Sí, sí, té un podcast, però cutríssim.
4: Pobre bitxo,
3: És que allà als Estats Units és com, si tens una mica de fama, pots viure de tenir un podcast, perquè qualsevol productora et pagarà. Però és que als Estats Units és una cosa molt estranya. O sigui, gent que surt de realities un cop i és la primera eliminada, té un podcast, saps? Que no diuen res, no tenen visites, però sí que en tenen, perquè allà al mínim, saps? Són com
4: 10.000. Clar,
3: clar. Però bé, tot sense cap mena d'èxit i sense, bueno, i sent impossible repetir els números que havia fet des del principi de la seva carrera. Recordem que All About the Buzz va ser com la presentació al món. De fet, si tu baixes al YouTube, és el primer vídeo.
4: Ah, sí?
3: Sí, sí.
4: Ostres.
3: I allò va dir, el moment de fitxar i ser una superestrella. Fins que ara ha decidit, després d'un parell d'anys, publicar l'àlbum Toy With Me. Toy with me, baby. Un àlbum on la portada és la Meghan Trainor completament lobotomitzada.
4: Oi?
3: Dins d'una caixa transparent com si fos una petita nina, com una Barbie.
4: Entenc que és irònic, això.
3: I amb una estètica que a mi em recorda directament a la pel·lícula de La Substància, la veritat.
4: Sí.
3: Però sí que és veritat que segueix tot això, aquest món del fitness, color rosa, la cara tota plena de maquillatge, ella primíssima.
4: Sí, perquè ella és la Ozempic Queen.
3: Sí, sí, superprima, o sigui, seca com un pal, amb totes les ballarines també seques com un pal, que al final en el seu en els seus primers vídeos podien veure tots els tipus de coses representats. Sí. Llavors això és una cosa que la gent trobava a faltar. Potser podien pensar que està seguint la línia aquesta de les primeres cançons de, vale, ha tornat aquesta era woke, ella està reivindicant des de dins, però només cal analitzar quatre frases perquè, jo què sé, diu aquesta mateixa, juga amb mi, baby, sóc la teva nina preferida, ja toca que m'encenguis i juga amb mi, baby, i no surt d'aquí, rotllo, no va més enllà. Per tant, si és una crítica, no l'hem entès, almenys jo...
4: Bueno, i que... O sigui, pot ser una crítica, però al moment en què diu juga amb mi, què diu?
3: Sí, juga amb mi, baby.
4: Per mi, en plan, per mi no s'acaba d'entendre com a crítica.
3: A mi em recorda directament a la pel·lícula de La Substància, quan la Sue, que és la versió nova de la protagonista, que és aquesta versió més jove, més guapa, més elàstica, més buenorra, fa un show de fitness. Té com un programa a la tele que és Pump It Up, que bàsicament són exercicis per fer a casa. Llavors, a mi em recorda que una mica tot això, però una mica més vintage, però bé.
4: No ho entenc.
3: O aquesta, que per mi és de les més sonades. Aquí diu, potser em dona per estar a l'altura de tot el meu potencial. Potser m'estimaré tan fort que es preocuparan per la meva salut mental. Rotllo, ella, una de les cançons més virals d'aquest àlbum és aquesta, on comença directament la cançó dient això que dius, hòstia...
4: Amore, tan lobotomitzada.
3: Sí, molt lobotomitzada. Ella ha explicat també que és dels treballs més personals que ha fet mai.
4: Vaya merda.
3: I llavors tinc la meva teoria, que és que a part de ser rica, ara és tonta, i per tant s'ha deixat portar per la pressió estètica i la falta de consciència de classe, que ella mai ha sigut woke i li han escrit tot.
4: Li han escrit tot.
3: I ella ha dit, vale, això és el que... O sigui... La indústria va dir, això és el que funciona, amor. Una rossa amb una mica de curva cantant sobre el body positive. Et farem milionària si ho dius. I ella va dir, dóna'm el micròfon. I llavors que aquest àlbum no farà cap mena de visites a YouTube. O sigui, de mitjana no arriben ni les 100.000 reproduccions.
4: Tampoc!
3: No,
4: que
3: fan
4: és nínxul.
3: 30.000 o així.
4: És nínxul!
3: Un vídeo de la Juliana Canet en fa més.
4: Sí, sí, total.
3: A més, els seus fans li comenten que aquest canvi els ha suposat una ruptura per complet de la seva fidelitat,
4: normal.
3: Perquè al final... si tu vols seguir un artista per això,
4: tonto.
3: Doncs mira, aquí la teníem.
4: No tens un equip.
3: No, i espera't, perquè ella és tonta, perquè ho recordo, si no tenim gaire memòria, que fa re va penjar una foto d'ella tenint, bueno, que havia tingut un fill.
4: Ah, sí.
3: I aquest fill, òbviament, és comprat.
4: Ai, que cardes, és veritat, no me'n recordava.
3: I aquesta foto és una mentida d'ella a l'hospital, al llit, estirada,
4: plorant, desnuda, fent pell en pell, la pell en pell, bueno.
3: Com si fos...
4: Que asco.
3: Ella la que ha parit aquest fill quan no ha estat així, que simplement l'ha comprat.
4: És asquerosa.
3: Però bé, fins aquí el final de la carrera de la Meghan Trainor, que us recordo que va comprar un bebé i es va fer una fotollit a l'hospital una altra vegada, per si us havia oblidat. Us faig ràpidament altres artistes que han sigut aquesta línia d'abandonar tot això de l'acceptació i forçar-se a baixar de pes per entrar dins dels canons de bellesa. I do my La Lizzo també
4: va
3: ser
4: veritat.
3: Una de les primeres que ella sempre reivindicava el body positive i de cop i volta un dia va aparèixer molt més prima del que tenia en ment i el que ella mostrava i tothom la va acusar d'utilitzar Ozempic. Ella va sortir defensant que no havia utilitzat Ozempic, que havia seguit una forma saludable de molts mesos per perdre pes i que volia tenir una vida, doncs això, més saludable. Que recordem que el cos no defineix lo saludable que estiguis.
4: No, gens, vaig a buscar-la.
3: Tenim un problema. Però bé, una altra. La influencer que ha fet la cosa més estranya de la història, Nico Cada Bocado, que comença fent vídeos de mukbang només amb menjar vegà, però a mesura que avança el temps i es fa més viral, deixa del veganisme de costat, comença a menjar de tot i guanya pes a escala, bueno, a una escala bastant extrema, de cop i volta.
4: Molt bèstia.
3: Va passar o sigui, va guanyar tant de pes que no podia respirar per ell sol i va haver de posar un respirador. Tot això ho feia, a més, amb reaccions exagerades, plorant, cridant, enfadant-se amb ell mateix durant els vídeos, que, òbviament, li portaven molta visita, però també semblava que la gent estava preocupada per la salut d'aquest noi.
4: I que tenia aquell nòvio que es discutien en els vídeos.
3: Sí, que és veritat. Mira, tinc un moment de... del Nico Cada Bocado. Ell amb un respirador ensenyant les pizzas que anava a menjar-se. Però bé, de cop i volta, un dia, per la cara, quan ja va ser molt polèmic tot aquest canvi físic que havia fet, apareix completament prim, dient que havia estat tot un experiment social per veure com reaccionava amb els cossos no normatius. En cap moment ha explicat que si hauria utilitzat Ozempic o no.
4: Però no era mentida, allò?
3: El que havia fet el canvi. No, tia, de cop i volta va aparèixer donant explicacions que tot això era un experiment social.
4: Però després va tornar a aparèixer dient que era broma, no?
3: Jo no ho tinc entès així, crec que no. O sigui, és que va ser un moment de que ningú estava entenent què estava passant a internet, perquè el Nico Cada Bocado de cop era una persona amb tants de problemes quan havia sigut una persona, doncs, un xaval normal que fa vídeos a YouTube i de cop es torna completament boig, que no es va entendre, però bé. Que no sabia què havia passat, però que tot això va ser una cosa estranyíssima, que de cop i volta pugés i baixés de pes de forma tan ràpida i tan sorprenent. I per últim, l'Amy la Gorda, l'actriu Rebel Wilson, que va fer Dando la Nota. En aquella època s'abanderava molt del seu cos i tot i que feia un paper de noia divertida i a vegades sí que és veritat que la ridiculitzaven bastant, crec que era una cosa que quedés en l'usual. És a dir, ella va sortir... O sigui, a mi quan m'apareixia l'Amy la Gorda en pantalla, com que em va sorprendre que es tractés així un cos no normatiu, etc. Saps? Com a positiu, eh? Com a de dir, oh, wow, o sigui, està sortint algú que té protagonisme dins la pel·li, saps? No és l'amiga random.
4: Yeah.
3: Però bé, després de fer-se famosa va fer durant un any el Year of Health, que això és com va titular ell el seu petit journey d'un any a xarxes, on va documentar tot el seu procés mentre perdia pes i començava una nova era tenint una vida molt més saludable, entre cometes. Un temps més tard, però, confessa que va utilitzar el Ozempic per poder mantenir el seu cos. És a dir, ella va baixar de pes de forma saludable, en principi, entre cometes, no ho sabem exactament, i després, per mantenir el seu pes, es va enxufar Ozempic.
4: Que Ozempic serveix, o sigui... No serveix per això, perquè és que l'Ozempic el que fa és treure't la gana.
3: No, 100%.
4: No t'aprima, o sigui, t'aprimes perquè no tens gana.
3: Clar, perquè no menges.
4: Exacte.
3: Però bé, noies,
4: que penso,
3: a sorpresa de ningú estem totes podrides per dins i no podem més amb la pressió estètica. A mi em fa por d'on arribarem. Rotllo, quin serà l'estàndard de bellesa d'aquí 25 anys? Perquè serà ja impossible. Rotllo, crec que t'hauràs de...
4: No, és que ja és impossible, imagina't.
3: De treure el nas, és que no ho entenc.
4: Sí, no.
3: Però bé... Ara, per continuar en la línia, us poso una mica d'Omar Cortz.
4: Ah, molt bé.
3: Que sempre ve de gust.
4: Sí,
3: vinga, baixa, escolta.

Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.

0: sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Família, passa un minut de 3:15 de la tarda i seguim amb Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui fa il·lusió perquè ens visita la Maig, que d'aquí menys de 10 hores, perquè queda poquíssim, treu un àlbum fantàstic que es dirà Prou. Maig, com estàs?
3: Molt contenta d'estar aquí, la veritat. Amb moltes ganes, és segon cop que vinc, si no m'equivoco. Em fa moltíssima il·lusió, sempre sou perfectes vosaltres, vull dir que m'ho passo genial aquí.
1: Perfecte, tu, escolta, tens nervis, ara deies que et sents trencant aigües.
3: Literalment, o sigui, em sento molt prenyada ara mateix, amb el meu primer fill.
2: Prenyada.
3: No, però això, molt contenta, molt contenta.
1: Què ens hem d'esperar de Prou? Es dirà així, l'àlbum és fantàstic, el nom sí. En majúscules, a més, que a mi m'ha sorprès perquè com a generació Z que ets, ho fem tot en minúscules.
3: Ja, jo utilitzo només minúscules, però sento que és un àlbum que es crida, llavors era com, té sentit que tot sigui majúscules. Llavors vull perquè no puc, tot, o sigui, tots els temes són en majúscules i el títol també.
1: Què ens hem d'esperar, doncs, de Prou?
3: Pues passar-s'ho molt bé, plorar una miqueta... Una mica de tot, és com una nit de festa que hi ha moments de tot, que t'emborratxes massa i de cop i volta et poses a plorar per un ex, però després el dia, o sigui, al cap d'un minut estàs saltant i tal, doncs una mica aquest rotllo.
2: I temàtica així general, què seria? Rotllo, per exemple, això que has dit, una nit de festa o com?
3: Sí, o sigui, temàtica seria, o sigui, és bastant... com si jo els estigués explicant a les meves amigues coses.
2: Ah, vale.
1: Sí. Això em funciona a mi, però vamos.
3: Pues sí, o sigui, de fet, Maig Prou, que és com el focus track, és superdivertit. A més, és un, o sigui, sento que és una carta d'amor per a les meves amigues que em diuen Prou quan fa falta.
2: Maig Prou.
3: Sí, literal. M'ho han dit molt aquest any i ara estic aprenent jo a dir-m'ho, que és una cosa important.
1: Què t'ha dit Prou?
3: No, de, jo què sé, tia, que trobo a faltar el meu ex. Tia, Prou. Saps? Una mica aquest rotllo.
1: Després parlarem d'això.
3: Ah, perfecte.
2: S'ha d'aprendre a dir Prou, perquè té la vegada.
1: Tu m'has après, Alberto.
2: Jo ja fa massa que vaig aprendre a dir Prou.
1: A tu t'agrada molt dir que no, eh?
2: També.
1: L'hem escoltat a redacció, les coses com són, i ens ha semblat que era prou diferent del que has fet fins ara. De fet, hi ha una cançó que es diu Nou any, nova jo.
3: Sí.
1: Això vol dir New Era.
3: New Era, New Era. O sigui, aquest tema el vaig escriure com el 2 de gener.
1: Hòstia. Oh,
3: sí, sí, sí. O sigui, vam anar a l'estudi i jo acabava de... O sigui, es va morir la meva àvia fa uns mesos.
1: Wow.
3: I un dia, o sigui, vam anar a un finde, vale? Llavors el dissabte vam fer No m'he perdut prou, que és un tema que parlo de la mort de la meva àvia i de tot això, i és com que era molt necessari per mi, però a la vegada soc una persona que intento ser molt positiva i és com que ja necessitava una mica de... Pues això, de nou any, nova jo, de sí, he de passar el dol, però també he d'estar feliç perquè la meva àvia ho voldria. Llavors, nou any, nova jo, és de deixar com les penes al passat i de ser tu, qui has de ser, no?
1: I què ha canviat exactament respecte al que havies fet fins ara?
3: Bueno, de cop i volta estic fent rock.
1: Que fort,
3: Sí, sí, sí, és molt fort, però... és un gènere que jo he escoltat sempre des de petita. O sigui, jo escoltava The Cure al cotxe amb ma mare,
1: bueno.
3: I David Bowie i Patti Smith, i sempre he sigut superfan dels rockeros dels 60s. I al ser el primer àlbum és com que vaig connectar moltíssim amb les meves referències com més de petita, no? Com el que havia escoltat més de petita. I d'allà pues, vaig decidir de cop i volta. O sigui, va sortir Vull perquè no puc, una nit com a les 3 del matí, després d'escoltar Boys Don't Cry de The Cure.
1: Que buena.
3: Temazo. I vaig dir, va... anem a provar-ho, perquè mai ho havia provat.
1: Perquè com és el teu procés creatiu? O sigui, tu quan... quina època de la teva vida vas començar a imaginar l'àlbum? Quan fa?
3: Fa un any, o sigui, just abans de treure La flor de maig de l'EP. Jo ja vaig tenir una mica crisi existencial i vaig escriure Ja no tinc 12 anys.
1: Val.
3: A un hotel a Portugal... estava allà com amb diversos artistes, com en un camp.
1: Ah, d'això en parlarem després.
3: Sí, molt heavy, molt guai, però clar, jo em sentia superpeque en comparació a tothom. O sigui, de cop i volta tenia a l'Alisha, a l'Albani, al meu costat a l'estudi. I estava jo en plan, què collons estic fotent aquí? O sigui, què he fet jo per mereixer-me això?
1: I saps? Això et passa molt, perquè a mi, per exemple, em passa, perquè jo tinc 21 anys, però en principi les carreres s'acaben als 22, per tant, a mi, per edat, no em pertocaria estar aquí realment.
3: Ja, no, totalment. O sigui, a mi m'ha passat molt aquest any i, de fet, aquest àlbum ha sigut com aprendre a processar tots aquests nous inputs i aquests nous ambients que he conegut, no? I en parlo molt.
1: I llavors, fa un any que vas començar a fer el disc...
3: Correcte.
1: I com és el procés creatiu? O sigui, tu et venen les idees a llocs concrets, on les apuntes,
3: pues mira,
1: és el de nit...
3: Tinc
1: com...
3: aquí la meva llibreta on he fet tot l'àlbum.
1: Aviam, la podem veure. No per dins, per fora. No, és una
3: llibreta
1: normal, negra.
3: La Bacus, o sigui, molt normal.
1: Ah, molt neta, molt bé.
3: Sí, sí, o sigui, és la primera que em vaig trobar perquè sabia que estava fent un àlbum i va ser com...
2: Toca llibreta. Toca llibreta.
1: Per tant, aquí hi ha tot el procés creatiu de l'àlbum.
3: Totalment, i de fet ara estic fent els apunts de Raz, que d'aquí res faig Razmetà. Tinc moltíssimes ganes, esteu convidadíssims si voleu.
1: Moltes
3: venir.
1: Gràcies,
2: ja.
1: Fantàstica.
3: I això, que bueno, què m'has preguntat? Ah, sí.
1: Com és el procés creatiu? Doncs
3: pues, depèn molt del tema. Per exemple, avui, perquè no puc venèixer, doncs... Pues, vaig fer-lo del tirón amb la meva guitarra a les 3 del matí al meu llit i després vaig enviar-li un àudio al Gela i amb el Gela el vam treballar i després vam anar amb el Joan a Vic.
1: Sí.
3: Sé que tu ets molt fan d'Oques
1: Verses. Molt, molt. És un tema que volia treure, però he pensat, si trec aquest tema només es parlarà d'això, per tant no el trec.
3: Bueno, no, però el Joan és un...
1: Com màquina. Va anar?
3: Tan bé. És que a sobre és tan bona gent, el Joan. És que és molt heavy. I jo soc, o sigui, jo soc molt fan d'Oques Verses.
1: Hola! Vas als estadis?
3: Sí, esclar que sí, vaig a l'últim dia.
1: Ai, que bé, doncs ens trobarem allà, eh?
3: Vale, perfecte. Vale. I això, que o sigui, llavors vam portar-lo amb el Joan, saps? Com primer vam fer Gela i després Joan. Però llavors Match Pro va començar pues, fent-nos uns intònics a l'estudi, tots junts, saps? I pues, tocant unes guitarres i composant des de zero.
1: I l'estètica del disc, ara deies que t'agrada molt el rock dels 60 i tal, està molt inspirada en els anys 60. De fet, aquí tenim les fotos que hi ha al dossier de premsa. Ho has triat tu?
3: Oh, que guai, aquella foto. Vale.
1: Són totes fantàstiques. O sigui, hi ha màxima llibertat o sabies molt cap on volies anar, has anat fluint? Com ho has fet? Algú t'ha dit, mira, pots tirar per aquí i tal?
3: Jo va ser com redescobrir una mica el concepte de xica ye-ye, dels 60s, de tota aquesta estètica més quiche, i va ser com in. En plan...
1: Em funciona.
3: Sí, totalment.
1: Que guai.
3: Sí, i d'allà pues, vaig... anar juntant com gent per formar com un equip creatiu, però realment tot, o sigui, ho he dirigit jo a nivell
2: de... Una pregunta, aquests outfits que dus a les fotos són teus? D'on sou?
3: Són de la Anna Costal, és la millor, és la meva estilista.
2: Ala, vale.
3: Sí, sí, sí, que ella pues, coneix diverses marques super xules com Emergents i tal. I de fet el vestit el va fer ella, el va cosir ella. Vaya. El vestit de la portada és una màquina, és la millor.
2: Sí, sí, té la manera. És que l'he vist als outfits i dius, hòstia, que guai. No sabia si t'ho havies fet tu o si tenies...
3: No, no, no, necessito ajudar en aquest aspecte, perquè sí, considero que tinc prou bon estil, però al final un estilista
1: bueno, sap... Es dedica a això, vull dir, entén-me millor, que això és molt complicat.
3: Exacte.
1: Has dit que escoltaves molt rock, Patti Smith, The Cure... Quina altra inspiració musical tens? Perquè pot ser que també t'agradi molt Olivia Rodrigo, ara ho parlàvem.
3: Soc superfan d'Olivia Rodrigo. També trobo que és una tia que s'ha redescobert molt. O sigui, sí. Sento que cada fase i cada etapa que ha passat és una persona nova i m'encanta inspirar-me en aquesta actitud, no? I bueno, al final jo Driver's License la vaig plorar. Hòstia, com una nena petita,
1: no,
3: perquè
1: no,
3: ho era també.
1: No, no, és parlar d'aquesta cançó, Piel de gallina.
3: Literal, literal. O sigui... Pues això, soc molt fan d'ella. Soc molt fan de les ties del rock. En plan, em semblen molt guais. I això.
4: Tots dos ens vam recórrer l'eixample de l'esquerra al dret.
1: Has anat a Madrid a fer songwriting camps?
3: Sí.
2: I a Portugal, no? Has dit abans.
1: També, ara en parlàvem.
3: Sí, sí.
1: En què consisteix exactament? Per mi són com unes colònies, però potser tinc la visió distorsionada.
3: Depèn molt. Portugal ho vaig sentir com unes colònies del col·le total, perquè anàvem a un hotel, tots els artistes, sortíem de festa, o sigui, era molt guai. O sigui, jo tinc fotos a un lavabo d'un bareto a Portugal amb la Lisha, que això és com...
1: Mira, molt bé.
3: Que jo sempre he sigut molt fan d'ella, saps? O sigui, molt heavy. I en canvi, quan vaig a Madrid a produir allà, que ja no ho faig massa, perquè amb aquest àlbum només hem treballat amb el Gela i el Joan, Pues depèn, o sigui, hi ha dies que faig un sube i baja només.
2: Wow. Però bueno, llavors sí, el songwriting camp aquest, sí, que és només anar a fer cançons allà però per practicar, com si fos...
3: Sí, o sigui, jo no faig massa songwriting, jo faig més produ. O sigui, a mi el tema de compo, que m'ajudin, sobretot si no entenen el català, se'm fa molt difícil.
1: Val.
3: Perquè soc, o sigui, m'agraden les metàfores, o sigui, i soc molt meva, no?, en aquest sentit. I quan m'intenten imposar una idea de... Ja, però aquí podries dir, no sé quantos, o sigui, jo tinc una anècdota que em van posar, quan vaig començar a Madrid, em van posar una songwriting session amb un noi que era mexicà i que feia corridos tombados. Oh. Clar, què pinto jo amb un tio que fa tot?
1: Que no, serà boníssim en lo seu.
3: I era boníssim.
1: Clar.
3: Però em va dir, deberías decir, baby, te quiero matar. I clar, jo en plan, a veure, amor...
1: Tots ens vam recórrer l'eixample de l'esquerra al dret i baby, te quiero matar.
3: Clar, o sigui, no hi connecto massa, llavors he decidit com tot l'àlbum l'he escrit jo només. O sigui, ni el Gela ni el Joan m'han ajudat en el tema de paraules i coses perquè, a més, sóc una persona que tendeixo a sentir com bastant de l'atxe per algunes coses.
1: Ai, molt bé, jo també. És una cosa generacional.
3: Sí, i llavors, clar, també passa que ells són més grans i tenen certes expressions o certes coses...
1: Com ara?
3: Que no connectem. Ai, ara no et sabria dir. És que no et sabria dir. Però això, que es nota. O sigui, el Joan té 33
1: no
3: i
1: sé,
3: el...
1: No estic tan loca.
3: Sí.
1: Podria, però no
3: I
1: estic tan loca.
3: I el Joan té 27 o 28. I es nota. I al final tinc 20, acabo de fer 20. Llavors,
1: que heavy,
3: són anys.
1: Llavors, entenc que sí, treballa molt de veritat, però també si potser és... Networking, molt networking.
3: És networking, també m'agrada molt conèixer altres artistes d'allà. O sigui, jo què sé, vaig conèixer Leo Rizzi.
1: Oh, molt bé.
3: Molt majo.
1: És molt guai.
3: Vam anar a un evento del Corte Inglés i va ser com el meu apadrinat. O sigui, em va apadrinar moltíssim perquè, clar, jo que pintava allà, de cop i volta tenia la Vallermos, la Rivers, gent així, i de cop i volta jo, saps? I una red carpet, i doncs vam fer la red carpet junts.
1: Que mono, molt bé.
3: Sí, molt majo. I això, m'encanta conèixer nova gent i sobretot hi vaig per això.
1: Estàs dient molt que hi pinto jo, te sents una mica impostora, potser.
3: M'hi he sentit
1: ja
3: i ara
1: no?
3: Ho estic treballant.
1: Que bé, molt bé.
3: Ho estic treballant, sí, sí. També, és, o sigui, sento que amb aquest àlbum m'hi sento molt identificada i em sento molt còmoda amb aquest, amb tot el que he creat i molt orgullosa.
1: I com segura, no? També
3: exacte,
1: suposo.
3: Exacte, i això em dona com certa seguretat en el projecte, saps?
1: Que guai. El que ens importa a nosaltres, Maig. En tots aquests songwriting, prodo, el que sigui, camps, tots aquests viatges que fas, aquests eventos de perfecte, s'hi lliga molt? A veure, és que clar, has vingut al Loft Amore, també el Target és el que és.
3: Jo fins fa poc tenia parella, llavors no he lligat, no he lligat. Sí que, o sigui...
1: Ai...
3: Quins efectes.
1: Sí, són de perfecte, és que el Sam és el millor.
3: Però sí que l'ambient d'artistes... És gent molt guapa, aquí trobes atractiva. Si jo hagués estat soltera, potser hauria passat alguna cosa, però jo sóc molt fidel i no he fet res.
1: Molt bé, va, t'ho comprarem. Parlem del que has vingut a parlar, en realitat, almenys una estona. Com et deia, hem pogut escoltar l'àlbum i hem vist que les lletres de prou tenen diverses referències a llocs de Barcelona, l'Eixample Esquerra, l'Eixample Dret, el Born... Ets barcelonina, tu?
3: Soc de Poblenou, jo.
1: Ah, nascut!
3: Tota la vida.
1: Quina barbaritat, hi ha molt poca gent que sigui de Barcelona,
3: pues
1: OG.
3: Sí. Bueno, Mamaduixa és de Poblenou, també.
1: Sí, fort. Totalment.
3: Jo vaig néixer... Sí, a l'Hospital del Bar vaig néixer, igual
1: barbaritat.
3: La Vivi Trix, que això és un fan fact molt heavy, que ho diuen un tema.
2: Sí,
3: sempre ho dic, sempre ho dic.
1: Una altra cosa que també hem notat és que parles molt a les cançons, que abans potser cantaves més, ara t'agrada parlar.
5: Mentre faig un últim glob a la beguda del costat, noto una veu distant que de cop viu.
1: Com és això?
3: Doncs perquè em venia molt de gust.
1: Funciona saco a mi.
3: Sí, a mi m'ha sortit, com m'ha sigut, com literalment agafava el bloc de notes i feia... O la llibreta i feia... I m'agraden molt les melodies, tot i així, eh?
1: Sí,
3: i soc superfan de les coses més melòdiques i, de fet, hi ha temes melòdics en l'àlbum. Però també en el mood on estic ara, i així més fiestero i tal, m'agradava molt.
2: Més fiestero, però també hi ha algun tema que és una mica més de mental breakdown, la que es diu 95. Maig, estàs bé?
3: Estic bé.
2: Vols que en parlem?
3: Ho vaig escriure en un punt on estava malament.
1: Sí, clarament.
3: Sí. Sí, sí, o sigui, també era aquesta sensació de que no estava, o sigui, estava molt workaholic i m'encantava la, o sigui, m'encanta la música i me la visc moltíssim i és la meva vida, però era com, va ser un moment de pausa on em vaig adonar de que feia 2 mesos que no veia les meves amigues,
1: yeah.
3: No anava a dinar amb la meva àvia des de feia mig any, saps, com coses molt heavies, i va ser com un punt de, vale, anem a reflexionar sobre el tema. I estava a l'estudi amb el Gela, a casa seu, i li vaig dir, tio, necessito escriure sobre això, perquè si no em tiro d'aquest balcó, saps? I això.
6: I ho vas deixar allà. És una mica com un diari, no, doncs?
3: Sí, totalment. O sigui, és el meu any, però aquest àlbum.
6: Has set sempre molt d'escriure diaris?
3: Sí, o sigui, jo els començava i no els acabava.
6: A mi també em passa, sí, això.
3: Però aquest, per exemple, queden 4 pàgines.
6: Què?
3: Supercontenta.
6: I tot és sobre l'àlbum?
3: Tot és sobre l'àlbum.
6: Quina barbaritat, això és fantàstic.
3: Molt heavy, sí, sí, sí. I també ara m'he aficionat a fer dibuixos.
1: Ah, molt bé.
3: Dibuixo fatal, eh? Però fatal.
2: No, però és igual.
6: Però, creativitat.
3: Però dibuixo amics meus o jo què sé, estic estirada, o sigui... Jo tinc tant de... O sigui, les meves amigues les conec de tota la vida, que hi ha molts cops que quedem per estar estirades a un sofà sense fer res, saps?
1: Molt bé.
3: I llavors jo les dibuixo i coses així. De fet, tinc de la Júlia, la Jules, la tinc dibuixada en aquesta llibreta. O el Miki, a vària gent els tinc dibuixats.
2: Que xulo.
3: Sí.
6: I ara deies que et passava que feia, que trobaves que feia temps, quan vas escriure aquesta cançó de 95, que no veies a les teves amigues per escriure. Entenc que et centres 100% en experiències i potser en aquest àlbum també postpersonals.
3: Mira, doncs he fet l'exercici en el pis del Born, vaig fer l'exercici de començar primer la prodo, després les melodies i després escriure. Llavors, no és autobiogràfic el pis del Born. Va.

0: a la meva amiga, la Martina, que la menciono en el segon vers, pues justament jo li he dit Martina prou moltes vegades de festa, saps? I m'he inspirat també en això.
1: Que guai, molt bé.
0: Sí.
2: I alguna vegada això t'ha provocat algun missatge de soc jo, això, què?
0: Buah.
2: Cada dia, oi?
0: Molts cops, molts cops. I hi ha molts cops que, o sigui, la majoria de cops que em pregunten si el tema va per ells, no va per ells.
1: No!
0: Que és com, vaya puto ego que tens, xaval. Com per ara venir, o sigui, em va passar, sobretot a l'inici, que jo pues, vaig escriure un parell de temes sobre una persona i el següent ja no, perquè ja no estàvem junts, no estàvem res, pues suda, saps? I m'escriu com al cap d'un any i em pregunta aquest tema que acabes de treure va per mi? I jo en plan, a veure...
1: Fa un any, Beba.
0: Literal, bueno, feia més.
1: Ah, imagina't. Com...
0: Bueno.
2: Que fort.
0: Sí, però molt bé. Que, bueno...
2: Tot ok.
1: Què? No digues, digues.
0: No, no, no, que aquí de cop i volta semblo com que tingui molta ràbia, però tot bé.
2: Vale, vale, no passa res.
1: Jo he estat escoltant totes les cançons i les he estat analitzant un rato. Tampoc no he tingut tot el temps del món. Avui les escoltaré més. Però, ah, no m'he perdut prou? Parles una mica de passar un dol, potser?
0: La mort de la meva àvia, sí.
1: Uau,
0: o sigui, heavy. És un tema que... que va sortir... El Gela no estava a l'estudi aquell dia, estava amb el Joan. I havíem d'acabar Vull perquè no puc, que és un tema supermogut, super ja-ja-ja, i era com...
2: I'm not in the mood, amor.
0: I'm not in the mood,
1: no, avui
0: literal.
1: No toca.
0: Avui no toca, avui no toca, i això. I llavors me'n vaig anar fora un moment amb un piano de cua que té i vaig escriure'm com els dos primers versos i pues, vam acabar el tema aquell mateix dia.
1: Quin és el teu preferit ja per anar tancant?
0: Ja no tinc 12 anys.
1: Ja no tinc 12 anys, m'ha agradat molt aquesta.
0: A mi m'encanta, m'encanta. Va ser el primer tema que vam fer amb el Joan com 100%. I sí, també té un punt molt Joan aquest tema i mola molt.
1: Estàs ja pensant, si estàs intentant com tancar bé aquesta etapa i llavors començar-ne una de nova o ja tens com idees noves per seguir?
0: No, jo vull que aquesta etapa duri un rato.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, vull assentar-la bé, també. O sigui, aquest àlbum l'he fet sola, però potser de cop i volta faig una...
1: Clar, és veritat, no hi ha cap col·labo.
0: No hi ha cap, que també m'agrada, perquè és una carta de presentació com més meva.
2: Però últimament ningú està fent col·labos.
1: A mi m'agrada una mica.
0: Ens hem cansat.
2: Sí,
1: però... És que cremen molt, no és broma, eh?
0: Sí, sí, però potser per una deluxe o alguna cosa en un futur... estaria oberta a fer una col·labo.
1: Que guai. Han quedat molts temes fora.
0: Sí.
1: Sí, eh?
2: Mira, si té aquí tota la llibreta, saber el
1: sí,
2: que
1: no,
2: hi ha aquí
1: fora. Aquesta llibreta, que bendició, eh?
2: Té la marinera.
0: Hem començat moltes idees, potser com 30 o 40 Hòstia. Idees, i ens hem quedat amb 9.
1: Quina sí, barbaritat. Sí. Doncs sí, seran 9 cançons que sortiran d'aquí, atenció, 7 hores... 54 minuts i 29 segons.
0: Ets perfecte.
1: Bueno, és que em surt aquí l'Spotify, que ara ho he buscat. Maig, moltes gràcies. Ganes de poder escoltar ja prou a totes les platforms.
0: A vosaltres.
1: Gràcies per venir. Favor. Ara t'acomiadem amb 3 estius més. Una cançó absolutament boníssima.
0: Moltíssim.
1: Va.
0: Moltes gràcies.

0: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
1: Com et diu?
2: Ja em dic Juliet.
3: D'on ets?
2: Jo sóc xinesa.
1: Jo sóc del Marroc.
4: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
5: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
6: Benvinguts a Català Fàcil.
4: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
7: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a l'OFF. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passen 13 minuts a les 4 de la tarda i seguim al l'OFF d'ICAT. Som l'Alberto Garel
2: i la Gala Castelltort.
1: Mira el guió.
2: Ah, me toca. Tornem al tema del dia d'avui, que és la visita del Papa de Roma a Barceloca.
1: Hem repassat la seva agenda oficial a la Ciutat Comtal, l'Estadi Olímpic, la Sagrada Família, Montserrat, bla, bla, bla. Però també crec que hem de tenir espai per fer-li les nostres pròpies recomanacions.
2: Per això hem portat a la policia de la diversió Mariona Córdoba.
3: Jaime.
1: Sentit que tu facis les recomanacions.
3: Ho acabo de pensar també quan l'Alberto ha fet aquesta mini presentació. He dit, no té cap mena sentit que la persona més avorrida d'aquí.
1: També diré, és en Papa la persona més divertida del món, don't think so.
3: No, bueno, per ell jo dec ser la tia que ja amb la bossa de pèsols del cap
1: dient,
3: she's so crazy, I love her. Sí, sí, per ell,
2: crec que per ell
3: això.
2: Ets la jineta de l'apocalipsis.
3: Em sembla exagerat, potser, eh? Però bé, bàsicament, la visita del Papa de Roma entre Barcelona i Montserrat està bé. Vull dir,
1: no t'acaba d'agradar, crec.
3: No, em funciona molt el fet de... És que a mi m'ha fet molta gràcia pensar en Montserrat com l'escenari d'una popstar,
1: sí,
3: i pensar que el Papa de Roma podria ser perfectament la Rosalia,
1: sí, sí,
3: perquè hi aniran 10.000 persones. Ui, i posaran pantalles gegants per retransmetre la missa del Papa.
1: És molt heavy.
3: Sí,
1: és
3: realment molt, és molt fort. I a més que després The Project, que és gent que monta tinglados com bèsties...
1: Ho han fet ells.
3: O sigui, The Project ha muntat tot
1: l'espectacle
3: de l'estadi. I allà, òbviament...
1: The Project és els que fan oques, eh?
3: Sí, sí, sí, clar. O sigui, ells munten grans concerts.
1: I'm flipping.
3: I a mi em sembla molt bèstia que, o sigui, el Papa de Roma sigui...
1: Una The Project Girl més.
3: Una Aitana, de cop i volta, saps? Això em fa molta il·lusió pensar-ho. Però és veritat que, més enllà del que farà a Barcelona i a Montserrat, jo crec que s'hi hauria de quedar un parell de dies més i acabar de viure The Real Experience catalana.
1: De fer això.
3: Li hem muntat tot un dia, vale? Ha sigut una mica coral perquè jo no tenia massa idees avui, últimament no em passa això, i la Gala, l'Alberto, l'Arnau, la Jana, tothom ha ajudat una mica, val? Llavors, li hem muntat una ruteta per Barcelona.
1: Molt bé.
3: Per començar, jo crec que toca començar el dia com un bon català amb un esmorzar de forquilla. Vendora, vendora, vendora, que t'entri mig malament, perquè no sé vosaltres, però a mi els esmorzars de forquilla m'entren fatal.
1: Crec que és una cosa que t'hi has d'acostumar, com el vi, com totes aquestes coses, t'hi has d'acostumar de debò, perquè jo, a Nova York, el primer esmorzar de forquilla que vaig fer, que també anava com a un restaurant de pijos perquè em feia asco segons quines coses, eh? Però
3: és que, clar, bueno,
1: em va sentar...
3: Menjar per allà és terrible.
1: Com una patada al cul, però el cinquè vaig pensar, mai més, o sigui, mai més no esmorzaré, perquè jo no esmorzo.
3: No tornaré a ser mediterrània, no?
1: Exacte. O sigui, God bless America.
3: A mi em passa que és veritat que de bon matí jo no esmorzo, em prenc una torradeta amb pernil i formatge i un cafè el dia que em sento una valenta.
1: Oh.
3: Clar, perquè em senta tot malament a la panxa, que jo ara no tinc gana, m'estic obligant a menjar.
1: Sí, però... és que no ho entenc. L'esmorzar és el dia més important, l'àpat més important. Bueno, doncs, si no em sentés tan malament, potser el faria.
3: Exacte.
1: Però si esmorzo i tinc ganes de putar...
3: Però és veritat que quan vaig d'hotel, el meu cos sap que estic d'hotel i es fot bacon, truita, bueno,
1: això no, però...
3: dolç i salat, vull dir, tot. Doncs nosaltres el que li proposem és que vagi al Bar Gelida, que l'has recomanat tu, Ala,
1: sí, molt bo,
3: a fer una botifarra de pagès, vi que és la sang de Crist, i agafar forces per tot l'itinerari del dia que li hem muntat.
2: Al Gelida tenien un puto refrany a la porta, ara m'he recordat.
3: Ah, mira.
1: Al Gelida?
2: Sí.
3: Jo no hi he anat mai, eh?
1: Però s'hi ha d'anar, almenys un cop a la vida s'hi ha d'anar.
3: Tinc ganes d'anar-hi, un dia ja anirem. Però després tenim un altre pla que ha muntat la Gala Castelltort pel Papa de Roma, que és que la Gala el vol portar al CCCB a veure una exposició sobre Mercè Rodoreda.
1: A veure, és una expo.
3: Vols tenir una cita amb el Papa de
1: no,
3: Roma?
1: No, en cap dels casos, ¿vale? Perquè a mi només hi ha un viejo que em funciona i aquí tothom sap qui és. I no cal dir-lo.
3: ¿Vale?
1: Perquè m'ho passaria molt malament si ara digués aquest nom en veu alta. Però... hi ha una expo al CCCB a la qual no he anat perquè tenia dues invitacions i les tinc enganxades al meu journal perquè ja he assumit que no hi aniré, que és molt guai, que es diu Rodoreda, un bosc, i que no és una exposició biogràfica com a tal, sinó que entra com en l'imaginari de mi perfecta Rodoreda, que és un imaginari immens, i bàsicament se posa com, se fa com un bosc amb les seves ramificacions i cadascun és una cosa diferent. I llavors en una hi ha els orígens, les arrels, la guerra més important per ella, perquè ella es va tornar loca, les influències, bla, bla, bla.
3: No és broma que crec que li podria funcionar perfectament al Papa de Roma aquest
1: contingut. Bueno, cultura catalana, amore.
3: De fet, podria quedar amb Dua Lipa per fer aquesta petita activitat, perquè això també fa molt per ella. I això i un club de lectura i ja ho tenim.
2: I ho tindríem tot fet.
3: Tenim els dos enganxats.
2: I amb una típica from here, que no te para ni català.
3: Exacte. És que és perfecte, és perfecte, és perfecte. Però què passa? Que no hem d'oblidar que el Papa de Roma és guiri.
2: Ah, és veritat.
3: Vale? I no sé si us passa a vosaltres, però jo, quan sóc guiri en un altre país, penso, haig d'anar de compres. Perquè mai saps que hi ha aquest país.
1: Mai saps.
3: Que no hi hagi el meu.
1: Canvia molt. L'Urban de Nova York és una cosa completament diferent.
3: La Mango de Roma... Mare de Déu, senyor, els meus millors modelets de l'estiu són de quan vaig anar a Roma, que a més vaig anar amb uns pares i vaig enganyar la meva senyora mare perquè passés la targeta.
1: Hola, que mala.
3: Li vaig dir, mira, això, aquestes dues coses tu i aquesta cosa jo.
2: Aquí a Itàlia...
3: Era una samarreta.
2: La targeta es passa, la del costat, però m'està cobrant a mi, funciona així.
3: Exacte.
2: I ella, oh, piccolo, exacte. Piccolo.
3: I llavors, sempre que vaig a viatge necessito comprar alguna cosa, alguna botiga, perquè crec que hi ha coses molt diferents. A ell l'enviarem a la Roca Village. Perquè jo crec que el que necessita és aquell anorac gegantí blanc que el va fer la intel·ligència artificial i que tothom es pensava que era real i que de cop i volta el Papa de Roma era Kanye West albí, saps?
1: Però no.
3: Però no.
1: Era IA.
3: Llavors jo crec que pot anar allà a comprar-se...
1: un bon modelet.
3: Un bon modelet, i, però només pot comprar-se o la jaqueta o la roba interior.
2: Crec que els del Nude Project aprofitarien o aprofitaran la visita. No, els hi funcionaria molt.
1: Funcionarien absolutament de menys, però Nude Project i totes les marques que hi ha allà, que és el mateix, Scaffers, bla, bla...
2: Sí, però Nude té com aquesta... aquest poder de fer-ho tot.
3: Sí, no és veritat. Llavors, sempre ho aconsegueixen tot.
2: S'agrestaran el Papa de Roma.
1: Tenen a
2: Gandhi
1: de producer.
3: Li hauríem de preguntar, la veritat. Després, què més? Clar, arriba l'hora de dinar ja. O sigui, ha estat voltant molt, s'ha aixecat molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora. I què ha de fer? Doncs, sent el Papa de Roma una popstar, necessita passar pel Barbocata. Perquè si no has anat al Bar Pocata, ets una popstar i estàs a Barcelona, no has viscut prou. Per tant, ha d'anar a dinar allà al Bar Pocata, a fer unes guindes, una tapeta de truita i un platet de macarrons que, òbviament, li cuinaria Jean Laporta.
1: Home!
3: Perquè ell aniria amb la seva americana a punt d'explotar, únicament exclusivament per... agafar-li la mà al Quim del Barbocata, saludar-lo i, a més, fer-se una foto amb el Papa de Roma amb la samarreta del Barça.
1: Que bé.
3: És que això ho tindríem segur.
1: Que maco. A mi això m'està començant a funcionar molt.
3: A mi m'ha funcionat molt. I ja aprofitant que està al Bar Bocata, crec que li podríem organitzar un club social Karma.
1: Ah, sí, m'agrada.
3: Que és aquestes actuacions en directe que estan muntant al Bar Bocata, no? Que és nou, són com uns tiny desk, però a la catalana. De fet, Maria Jaume fa poc en va fer un i vosaltres hi veu anar, no?
1: No, jo no hi vaig anar perquè no podia anar-hi, però ara l'he vist i tinc un FOMO, no ho saps. Entra una jamba amb una gralla, ella que és absolutament perfecta, que els seus músics que cap podria fer millor perquè no, ja no. Són fantàstics, bueno, no, una barbaritat.
3: De fet, nosaltres hi anirem d'aquí
1: a
3: poc.
1: Sí, a l'Olivan.
3: No sé si es podia dir amb qui, però... O sigui, aquí anàvem a veure, però no, sí.
1: Doncs mira, l'Olivan sí que es pot, diu la Jana.
3: Però sabent que... Sabent que l'Olivan ja està fitxant al Club Social Karma, hem pensat que el millor serà que vagi la Muixca a fer-li un concert al Papa de Roma, perquè aquesta nit em trenca el tanga, segur que li fa molta il·lusió escoltar en directe el...
1: Sort que no ho entén, si no a ell li dona un ictus.
3: Sí que ho entén, potser. A veure, aquesta nit em trenca... Va, s'assembla una mica al castellà, ho entendria. Saps?
1: Ah, vale, clar, perquè parla castellà.
3: Exacte. I després, què passa? Ja s'ha fet les 8 de la nit, una cosa així. Toca buscar un plan nocturn. Llavors, abans de passar pel plan nocturn, has d'omplir un altre cop l'estómac, perquè ja fa bastanta estona que has dinat. Llavors pots anar al Rincón de l'Artista, allà davant d'Apolo, i després anar a Chocochurros.
1: Al Rincón de l'Artista.
2: Home, li falta aquesta foto, ara que la paret.
1: Allà està prohibit parlar català, pràcticament. Hi ha una perfecta que... Bueno, hi ha un que sí que t'atén, en català, però hi ha una perfecta que no entén pràcticament el castellà, que jo la amo, i l'altre dia li vaig dir... ens ho pots cobrar per separat, i es va enfadar un piló i amb el datàfon va dir haberlo dicho antes, així cridant, i vaig pensar uala, va ser tan borde amb mi, m'encanten allà.
3: Que borde, sí,
1: super borde,
3: sí,
1: la amo.
3: Bueno, a vegades una té un mal dia i se
1: no, jo vaig pensar, ell és perfecte, nena. Sí.
3: Doncs espero que atengui el papa de Roma aquesta noia després de que ell es foti entre pit i esquena un bacon que és...
1: I s'haurien de fer la foto aquella perquè, clar, el rincón de l'artista.
2: Clar, no, que hi ha de ser.
3: Fotos. Clar, 100% hi ha d'anar.
1: És el seu puesto.
3: El papa de Roma ha d'anar al rincón de l'artista i després a Xocochurros i jo crec que a Xocochurros el seu seria un lloc on hi ha tant pecat de cop i volta posar un confessionari estil Rosalia i que vagi passant la gent allà borratxa.
2: Jo faria els lavabos de l'Apolo. L'altre dia vaig parlar amb una a través del... del lavabo i me vaig sentir que era, vamos, i la Rosalía.
3: Sense veure-li la cara ni res.
2: Vam parlar.
3: Però no sabies quina cara feia.
2: No. I vaig sortir jo abans que ell del lavabo i vaig dir, mira, saps què? Perdrem. I que sigui un amor en secret. Per tant, ho podria fer el lavabo i així no s'aglomera allà tota la penya veient.
1: M'agrada una mica la idea.
3: A mi m'agrada molt, sí, és veritat. Doncs vinga, aquest seria una mica l'itinerari del dia i, òbviament, l'endemà a dormir la mona i a visitar el loft.
1: No.
3: A mi, home... no podem dir que no, a una entrevista amb el Papa de Roma.
1: Se'n busca la Cinto Woke ara mateix perquè la Mariona s'està passant.
3: És que a mi em passa...
1: Senta-la un moment!
3: M'animo, m'animo.
1: Calla-te i senta-la dins. Sent-la.
3: Woke, woke, woke, woke, woke, woke, woke.
1: Oh, que bé. Mai vindria el Papa de Roma. Vale?
3: Li fem un reel ni que sigui, gala.
2: Vale.
3: Un ping-pong amb el Papa de Roma.
1: Jo no dic res perquè a vegades cristianos vindrà i em posarà un puntito en la boca. Però...
3: No, sí, fes amb compte perquè tenen la denúncia fàcil aquesta
1: tothom
3: gent.
1: Tothom sap quina és la millor església. Som-hi.
3: Vinga, ja ho tindríem.
1: No, al final del dia posem música, Mariona, perquè així pot renyar una mica.
3: Vinga, va, sisplau.
1: Posem Quevedo? Sí, és la que hi ha a l'escaleta.
3: L'he demanat jo, aquesta.
1: Quevedo, la graciosa.
3: El que ets
1: tu. Mira, tu, guapa.
3: Vinga, va. M'encanta, estic obsessionada. Ella ja...

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No,
2: el
4: trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
2: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
5: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
4: Home, i tant.
5: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
5: 5:45 de la tarda. I seguim al Loft d'Icat. Som l'Alberto Gadel.
7: I la Gala Castelltort.
5: I avui no és dilluns, però és un gran dia, no només perquè demà divendres, i per tant no fem Loft com a tal, fem DJ set, sinó perquè passa la Laia Castell per Loft. Aquesta cançó.
8: M'encanta aquesta cançó.
5: Vale, vale.
8: És igual quan me la poso.
5: M'ha sorprès, m'ha sorprès. Vale.
7: Quina gràcia. És que avui les cintes que has posat han...
8: Són tan white girl, sorprès. Basic.
7: No, no, no, han sorprès a positiu.
8: Ah, aquesta cançó m'encanta.
7: S'ha comentat a la redacció.
8: Han dit, aquesta noia pot ser més bàsica.
7: Han dit, aquesta noia pot ser més perfecta. Vinga, què ens pots aportar avui?
8: Ai, avui us vinc a fer la vida una miqueta més fàcil.
5: Oh, que bé!
8: És dijous, ja rastrem les setmanes, fa una mica que costa amunt. I us vinc a explicar un secret que jo tinc fa anys guardat. Perquè l'any 2022 el diari The Guardian va publicar un dels meus articles preferits de tots els temps, que es titulava 100 petites maneres de millorar la teva vida sense gran esforç.
5: Oh, que
8: és un concepte que a mi m'agrada, no? El de petites accions, màxima eficiència, no? Maximitzar el resultat sense tu suar gaire. Uh-huh. És una cosa que a mi m'encanta. Aleshores, aquest article jo hi penso molt a sovint. Se'm va quedar realment clavat i des d'aleshores de tant en tant en treu en un similar, el van com refrescant i sempre hi ha una o dues coses que me les quedo i dic, ai, això és super, super intel·ligent i jo no ho havia pensat mai i és molt fàcil, efectivament, implementar-ho. Així que us vinc a dir algunes de les meves preferides o que realment se m'han quedat clavades al cervell i les poso en pràctica des de que vaig llegir l'article.
7: Vale.
8: Primera, ja. Som-hi! La primera. Buah, és molt d'esto. Poseu la gasolina sempre de tornada a casa.
5: Per què?
8: Aquesta és la meva preferida, sembla una tonteria, l'he recomanat a moltíssima gent al llarg dels anys i a dia d'avui cada setmana hi ha algú que m'escriu a Instagram dient-me gràcies pel teu consell de la benzina perquè em va superbé. Fa una mica de rabieta ara tenint en compte el preu desorbitat al que està la benzina, però fins i tot si penseu que encara us queda una mica de marge i que quan torneu a pujar el cotxe encara us quedarà una mica de benzina, sempre poseu-la de tornada, quan torneu d'un lloc i no quan sortiu.
5: Però per què?
8: Perquè si tu arribes i dius, ai, encara em queda una mica de marge, d'igual, estic cansada, vaig cap a casa, quan torni a agafar el cotxe ja la poso, et passarà el que sempre passa, que és que un dia que vagis tard i diguis, ai, vinga, agafo el cotxe perquè així vaig més ràpid, perquè vaig una mica justa, pujaràs al cotxe i veuràs...
7: Merda.
8: Dipòsit buit. I ara ja has de, a part de que vas justa, has d'anar a posar benzina, vas ja de mala llet i és una manera tan innecessària d'arruïnar-te tu el dia.
5: Vale.
8: Aleshores, el consell és que per molt que tu diguis ai, encara em queda una mica de reserva, tal, va, no. La poso a la següent, no. Sempre la benzina l'has de posar de tornada a casa.
5: Vale. Bueno, i així és com una cosa que et treus de sobre, també.
8: Exacte.
5: M'agrada, sí. Aquesta
8: és,
5: m'agrada.
8: És, de veritat que són coses que direu, ah, tampoc és com tan transcendental. Aquí està la gràcia, que són molt, molt tonteria, però marquen molt la diferència. Number two. Vale, aquesta té com dues parts, vale? La primera, heu de programar 10 minuts al dia d'esbarjo.
5: Només?
7: Oh.
8: Sí. O sigui, és un temporitzador de 10 minuts que és inamovible.
7: Aquí
8: està la gràcia. El que tu vulguis. Has de fer una cosa que simplement et brindi felicitat.
7: Tipus? Sí.
8: Escolta, aquí cadascú.
7: La roda.
8: Si et ve de gust, per exemple, tu estàs aprenent a fer l'espagat. Cada dia 10 minuts de fer l'espagat.
7: Ah, vale, perfecte.
8: Ha de ser
5: com de hobby o...?
8: Realment és igual. O sigui, ells posaven l'exemple de doncs, si a tu t'agrada tenir un hort o si t'agrada jugar a videojocs, saps? Jo què sé, han de ser 10 minuts que tu sàpigues que estan totalment destinats a la teva felicitat i que en aquells 10 minuts no hi ha responsabilitat entremig. Això és perquè òbviament, estem tot el dia una mica a tope i anem de cul i sempre intentes com trobar estonetes per una mica centrar-te, mm-hmm. no?, i reconnectar, però sabent tu en el teu cap que hi ha 10 minuts al dia que són sagrats i ja estan com comptats dins l'horari, fa que per molt que el teu dia estigui anant malament, tu saps que tens... És com l'hora del pati de l'escola, saps? Vulguis o no saber que cada dia tenies com aquesta petita treva, ja va bé. Aleshores, ells proposen 10 minuts al dia de temporitzador totalment lliures, per tu, regalats.
7: Tu què fas?
8: Que
2: exacte, tu apliques.
8: És que jo em dono més de 10 minuts al dia per fer el que vull.
5: Ah, val.
7: Tu ets una free will.
8: Jo sóc bastant indulgent a mi mateixa.
7: Molt
8: no
7: bé.
8: Mentiré. Sí.
7: A favor, doncs.
8: Totalment, sí.
2: I què però... fas? O és secret?
8: És que no sé, jo per exemple últimament li dono molta estona al cuinar o al organitzar la nevera, o sigui, com les tasques de persona independitzada que pensava que em farien una mandra increïble, les estic romantitzant molt i els hi dono temps i temps i temps. Dic, aquesta tarda és per cuidar de la meva casa. Sincerió, nada de eso, saps? Però... sí. Bueno, avui ho semblo una mica amb aquesta bluseta, sí. Però bé. En fi, la tercera, que és la segona part d'aquesta que us dic dels 10 minuts, i aquesta apunteu-la, vale? Si us heu de quedar amb una, aquesta també m'agrada molt. Un altre temporitzador de 10 minuts al dia per fer una batuda ràpida de casa teva.
7: Què vols dir, això?
8: Això és.
2: Això t'ho compro 100%. Jo ho faig i m'encanta fer-ho.
8: Va superbé. Jo també. Aquesta és de les sagrades que no deixo mai de fer. La cosa és, si tu has de netejar els lavabos o recollir la teva habitació o fer els plats, tu en el teu cap hi ha cops que dius, uf, és que això estaré mínim una hora, ara no tinc una hora, doncs ho deixo pel diumenge o ho deixo per un dia que pugui, no? Ells el que proposen és que tu cada dia arriba un moment, doncs abans d'anar a dormir o abans de sopar, 10 minuts de temporitzador i en aquells 10 minuts reculls el que pots.
2: Jo ho faig al matí abans de venir a la feina.
8: Quan s'acaba el temporitzador s'acaba. És genial.
2: Ah, bueno, no ho faig així tan heavy, però ordeno.
8: Ah, jo faig 10 minuts i quan s'acaba... O sigui, normalment són 3 cançons, que sempre tinc les mateixes. M'he ficat 3 cançons en una playlist i durant aquelles 3 cançons, que són aprox 10 minuts, reculls. No és un reculls, vaig a canviar la sal del rentavaixelles. O sigui, és un reculls rotllo. Jo, per exemple,
2: la roba, si està bruta i està al terra, tal. Si està neta, l'armari.
8: Totalment. La roba que està pel terra, les tasses que deixes per l'habitació, les ampolles d'aigua que s'acumulen... És fer una mica com per sobre, però són 10 minuts al dia i d'alguna manera fa que mantinguis l'espai una mica més net i no arribes mai com al caos de dir ara necessito 3 dies, no?, de neteja exhaustiva.
2: I like it.
8: Sí, és molt bona aquesta. La 4 és molt ràpida. Porta sempre gel a una festa o sopar, per molt que no l'hagin demanat.
7: Jo aquesta la porto aplicant des de l'estiu passat.
8: Ets aquesta persona.
7: La persona del gel.
8: La que porta el gel sempre. Per molt que ningú... És que si no, sempre arriba el grup de WhatsApp del sopar a festa, sempre hi haurà el moment on algú dirà, portem gel.
7: 100%. I, de fet, quan anem a comprar coses, jo sempre sóc el que es despista un momentet, va al congelador, agafa una bossa de gel i diu som. I llavors tothom li agraeix. Perquè
8: pues, t'ho juro.
7: A mi les coses m'agraden fredes.
8: T'anava a dir que és el tipus de persona que jo sempre agraeixo molt que hi hagi a la festa, però sé que mai sóc jo.
7: Doncs mira, ja podem anar a festa un dia.
2: Crec que sóc sempre, sí. Però una mica sense voler.
8: Sí?
2: Sí, no sé, mai m'ho he plantejat.
8: Ostres, doncs, segons The Guardian, era una manera com de fer-te tu també més feliç. Ser la persona que porta els gels.
7: Clar, Golden
2: The Guardian també, one real problem, eh? Perquè, clar...
8: Vale, la cinquena també per solucionar un real problem. També molt senzilla. Aquesta segur que hi ha moltíssima gent que ja l'aplica i si no, doncs no ho entenc sincerament, us envejo d'alguna manera. Però cada vegada que et donin un tiquet d'un guardarrobes, xiclin, fas fotografia i te la guardes... per si de cas.
7: 100%.
8: 100%.
2: Jo això mai ho faig.
8: No ho fas?
2: Oh! Guardo la funda del mòbil. Avui no porto funda, però sempre porto funda del mòbil.
8: Ja, i si et roben el mòbil de festa, t'has quedat sense mòbil i sense jaqueta.
2: Sí, bueno, però a veure, si em quedo sense mòbil, ja que em robin el que vulguin ja. Si ha arribat un punt que si em quedo sense mòbil ja pren-me les claus de casa, pren-me el que vulguis, perquè jo ja aquí
8: paga i vam-nos. Clar, però si a la jaqueta tenies una cosa que et podia servir una mica, saps? Jo sempre faig foto del tiquet del guardarrobes.
2: No, doncs això ho faré, veus.
8: Sí.
7: S'ha de fer.
2: També és veritat que jo mai faig servir guardarrobes perquè sempre vaig amb màniga curta.
8: És veritat, tu sempre vas bastant fresqueta.
2: Sí, sí.
7: Jo odio els guardarrobes per la gestió.
8: Jo també.
7: De la puta cua de després.
8: És el pitjor moment.
7: I llavors és com, va, noies, marxem 5 minuts abans que el DJ dongui al parar la cançó, que no farà, o sigui, no hi haurà cap canvi vital en aquests 5 minuts i nosaltres ens estalviarem una hora de cua. No, no, fins al final. I jo, me cago en la vostra estampa, xaval, perquè llavors m'he de tragar la cua sencera.
8: No, de veritat que és dels moments que tallen totalment el ritme de la nit 100%. En el guardarroba.
5: És quan et ve la bajona, eh? Total. Per culpa de guardarropes et ve la bajona. Clar. Jo, si no, torno a casa i m'adormo.
8: Uf, i quan et diuen, no, només en efectiu. Onda, onda, onda.
7: Vinga,
8: i
7: va.
8: Ja, uf.
5: Quina gran manera de blanquejar capital.
8: Sí, totalment. Va, em queden 3, si tinc temps, o 4. Bueno, jo us vaig dient fins que em feu fora. Sí.
5: Fins que ens facin fora,
8: la
5: també.
8: La sisena, aquesta me la repetiré dues vegades perquè a mi m'aniria bé aplicar-me-la, vale? Ells diuen que tu t'has d'organitzar de manera que no passaria res si perdessis el proper tren, metro o bus.
5: Aquest és el meu màxim flex a la vida.
8: Fas això?
5: Però des de que tinc ús de raó.
8: Això és genial.
5: Ansiosa, a més no poder. I per això em prefereixo esperar-me 40 minuts i després criticar-te que sé jo qui arriba 2 minuts tard.
8: Això és perfecte. O sigui, jo sempre recordo que quan era petita sentia de gent que tenia el rellotge sempre posat com 5 minuts diferent per anar sempre a l'hora i en realitat arribar 5 minuts abans, no?
5: Jo això no ho faig mai, però si són i 19, per mi ja són i 25.
8: Clar. Ells el que diuen és que tu, si tu saps que has de sortir de casa i per anar bé has d'agafar el tren de, m'invento, I-40... Tu has d'aixecar-te i pensar que el tren que tu has d'agafar és el d'ahir mitja.
5: Sí, jo ho faig sempre, això.
8: Perquè així, si perds aquest d'ahir mitja, o sigui, vas com molt més relaxada per la vida, vas sense aquesta tensió de la pressa.
5: Però és que jo mai he perdut un tren, eh?
8: Que fort. O sigui, jo no ho sé, però jo sí que tinc molt present el sentiment d'anar tota l'estona una mica amb el coet al cul. De tota l'estona vas justa a tot arreu.
5: És que no.
8: Saps? No vas... I a vegades, quan no sóc així i vaig una mica lenta i estic arribant als llocs sense córrer, sense accelerar el pas, estic al tràfic i no m'importa, o sigui, hi ha una mica de combustió, dic, així seria jo molt més feliç.
7: A mi em passa això.
8: Aquí sí! Jo sempre penso, dic, vale, estic amargada perquè vaig a tot arreu lenta. Perquè,
5: a veure, també et diré, però... jo estic amargada i vaig a tot arreu normal, eh? I arribo sempre abans i estic amargada, crec que...
8: Però és que si arribes molt abans et pots amargar perquè pots pensar, tothom és imbècil, menys jo.
7: Saps per què? Tu tens com aquesta mena de... És que jo tinc una mica de cara dura pensant, tinc una flor al cul i no el perdo.
8: Totalment.
7: I sempre vaig amb aquesta...
8: Sí, perquè... jo surto de casa i dic, va, arribaré segur.
7: Arribo
5: 100%. No, és que no teniu... Això sí que jo us...
8: Però si jo alhora soc molt ansiosa, també. Aleshores és com un mix dolentíssim.
7: Però jo què sé, hi ha hagut moltes vegades d'arribar un minut, o sigui, si el tren sortia i 36, arribar a la parada i 37 i que el puto tren estés allà i jo fer, espera, espera!
8: A mi això no.
7: I córrer i pujar el tren.
8: A mi tan heavy com això no. Però és com que sempre...
7: I un dia em vaig quedar en calçotets enmig de la Renfe de Caldes de Malavella perquè corrent jo anava lligada amb
8: un... De moderna,
7: amb un cordó, el cordó va patar mentre corria i em vaig quedar en calces.
5: I se't va escapar?
7: No, el xaval va esperar-se. I jo, gràcies, xocho. I vaig saltar dintre el tren. Però així de vegades, eh? Bueno.
8: Doncs aquesta jo me l'hauré d'aplicar perquè se suposa que et fa estar molt més feliç, en fi. La sèptima, aquesta per les meves fashion girlies. Jo no sabia si comprar-la perquè sóc una persona que adora comprar, però li trobo el punt. Bàsicament ells diuen que has de llogar els vestits per esdeveniments importants. No?
7: Per què?
5: Perquè jo vaig amb xandall.
7: Ah, bueno.
8: Home, a la teva boda aniràs amb xandall gala.
5: No, però la meva boda, el meu casament, evidentment, pagaré el vestit.
8: Doncs ells diuen que no és una bona inversió gastar-te...
5: Bueno, però és que clar que és una... És que no tota la vida han de ser inversions. Me doy el puto capricho. És el meu casament. Només faltaria que no em pugui gastar diners en el meu vestit de boda que després li donaré a la meva filla.
8: Però no et fa mal després tenir-lo 25 anys
5: no, perquè ara meva àvia l'ha tingut 50 o 65 anys a l'armari i què faré jo?
8: Te'l posaràs. Ah. Llavors no te'l compraràs?
5: Bueno, segurament sí, perquè segur que era feíssim. Però...
7: Clar, és que és això.
8: Vale, aquí vaig.
7: D'aquí a 50 anys...
8: Aquí vaig.
7: La teva filla dirà...
5: Potser era una fashion icon, la meva àvia, no ho sé. Mai he vist el seu vestit de boda, vale?
8: Aquest
5: però...
8: és el punt de The Guardian. Ells diuen que els vestits per esdeveniments, com la teva pròpia boda, fins i tot, o de convidada, comunions, bla, bla, bla, totes aquestes coses que fan tantíssima mandra... És molt, molt difícil comprar-lo i que realment el puguis utilitzar més d'una altra vegada. Perquè, el cos canvia, cosa que és normalíssima, i dues...
7: No pots repetir vestit.
8: No, primer, si tens temporada de bodes i totes les teves amigues es casen, no aniràs a totes les bodes de les teves amigues amb el mateix vestit.
5: Sí.
8: Què te'n compres? 12?
5: No, un.
8: Amb el mateix a totes.
5: Sí.
8: Ja et dic jo que no et vindrà de gust. Quan les
5: ja
8: et
5: dic jo que...
8: Modelets,
5: a veure, Mariona. La Mariona va fent que no... M'has vist, tot, tia?
8: Aquesta de Mariona...
5: Ahir vas posar una rentadora i una secadora per tornar-los a portar avui, perquè feia 2 dies que els portava.
8: Gala, jo crec que canviaràs d'opinió. Quan vegi les teves amigues totes guapes, diràs, jo també vull.
5: No, perquè a mi em passa cada vegada que vaig a uns premis, que ve que tothom ve i penso, oh, mañana.
8: Vale. Doncs mira, potser justament és una manera de no invertir diners en una cosa que et
5: no fa mal. No llogueu els vestits. Bueno, sí, foteu el que us doni la gana, entén-me. Però, si el teu casament...
8: Vale, potser sí. La boda és una mica
5: extrem. Fes el favor de comprar-te el vestit. Home, llogar-lo.
8: Tan fort que estiguis fent tu aquest discurs de comprar-vos un vestit de 550 milions d'euros per la teva moda.
5: Jo anava a dir 5.000. Jo sóc loca.
8: 5.000?
5: És que jo tinc... Jo sóc molt woke, però jo tinc un punt conservador en algunes coses, com ara que em vull casar per l'església, que és una institució que no puc suportar, però jo em vull casar a l'església.
8: Vale.
5: I doncs em passa
8: aniré
5: això,
8: a la teva boda amb el mateix vestit de convidada que portaré a la de l'Alberto, la de la Mariona i la de la Jana.
5: Però és que a mi me la suda. A mi me la pela.
8: Vale. En fi.
5: Ara.
8: Bé.
5: Però fins llavors... aquí. Ala. Ja no vull parlar més.
7: La putada serà que el teu Instagram post ara semblarà que hagis penjat tres fotos del mateix photoshoot.
5: És que no és de... Clar, tu, a mi me la suda com vinguis tu. És el teu problema, que vols anar tu diferent a totes les bodes per tu fer un post d'Instagram.
8: Òbviament,
5: I fins aquí. I ara vindrà l'Audal i hauré de seguir-me discutint. És que és un no parar, això, família. Posem música, l'Ecaster.
7: És una mica de Tai Chi, va.
5: Moltes gràcies per passar per allò.
7: Abans de l'Audal.
5: Vale, doncs posem Guineta, Tai Chi,
7: sí, per això.
5: Tal. Arribem calmats, va, som-hi.

0: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per ICAT.
1: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè,
2: yeah.
1: El Love.
2: But yeah.
1: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: Sí, mai res tan encertat. Eudald Feliu, ja saps que toca discutir-nos. Com estàs?
4: Jo bé, i vosaltres?
3: Millor que tu, com sempre. Marina Estrell, Bello Giró, com esteu?
5: Bona tarda.
3: Oli. Com esteu?
5: Molt bé.
4: Cansats.
3: Oh, que jo millor que vosaltres. Eudald, què farem avui en aquesta petita competició musical?
4: Us he repartit abans de començar unes petites pissarres, perquè avui la cosa anirà d'anys. Farem sonar una cançó i haureu d'endevinar quin any es va publicar la cançó que sona, d'acord? La gràcia és no passar-se, però acostar-se al màxim a la data de publicació.
5: Per tant, millor tirar cap avall que cap amunt,
4: millor tirar cap avall que cap amunt, perquè si us passeu, quedeu eliminats.
3: Vale, d'acord?
4: Va, som-hi amb la primera cançó.
3: Today I don't feel like doing anything. Per qui és?
4: És pels dos, és a dir, heu de contestar. The Lazy Song de Bruno Mars, una cançó que ho va petar moltíssim, que es va col·locar ràpidament al capdamunt de tot de bastantes llistes. I heu d'apuntar l'any que creieu que es va publicar. Equip Love, sembla que ja ho teniu.
5: Per no passar-nos.
4: Equip Nota de Veu.
5: Fem això, doncs. Perquè jo també posaria això, però per no passar-nos de l'altre.
6: Jo també hauria posat això.
5: Vale.
4: Fran Lluís i Aina, què heu posat?
5: Nosaltres hem posat 2012.
4: 2012.
3: Pringui, segur.
4: Equip Love, què heu posat?
7: 2010.
3: Jo tenia 5 anys quan va sortir aquesta cançó. Soc del 2005?
4: Doncs, efectivament, Gala, perquè és del 2010. També ho facilita tenir el link amb les respostes, diem-ho tot. Jo no hi he abandonat aquesta lluita. Si la vol lluitar algú altre...
8: Quan he entrat a l'estudi, la Gala estava dient... El link! El link!
4: Heu de saber, família, que són una colla de tramposos. No passa res. No
3: Eudald, ja vols que et trenqui les cames quan s'acabi el programa?
4: Et sembla Gala si anem a per la segona cançó?
8: Podem fer el principi del Nota de Veu, això,
3: sí,
8: en directe.
3: Sí, clar,
8: i
3: rebentes
8: les cames.
3: Anyo, que salió.
8: Creem el contingut.
4: Va, silenci, segona cançó. Cançó dels Pets és un clàssic en majúscules, una cançó que es va publicar, pista, fa bastants anys, o uns quants, i
8: és igual,
4: encara segueix sonant a tot arreu.
3: L'estan canviant. Ho tenim.
4: A veure, equip Nota de Veu, 1998. Equip Loft, què heu posat?
7: 1996.
4: Doncs... us heu quedat just al mig, perquè és del 97.
3: Però sí que no s'ha passat, guanyarem.
4: Exacte, guanyeu vosaltres, equip Loft, us en porteu dos punts. Ben jugat, per això, us he de dir. Què, tenim temps de fer-ne una altra?
5: Sí,
4: que
5: sí,
4: tenim.
5: Sí, va.
4: Vinga, atenció a la tercera cançó. Les cares del Fran Lluís i de l'Aina Ostrell són un poema ara mateix. Això és la mètrica, sí. Toto de Loca,
8: no,
4: que per cert
8: no.
4: Va passar per aquí pel Loft.
8: Claro. Sí. Jo posaria... Sí, sí, sí. Vinga, sí. Dubtava entre aquest o el cap abans d'aquí.
4: A veure, Fran Lluís i Aina. 2024. Alberto.
7: Estiu de 2025.
4: No, doncs és correctíssim, a l'estiu del 2025.
3: No, ell és Metriker. Ara jo.
4: Us he de dir que estic jugant una mica de posar una cançó més pròxima a vosaltres, una altra més pròxima al Loft, així ningú discuteix. Ara va una altra que jo crec que aquesta us la sabreu tots, perquè és un clàssic enorme. És Queen, Don't Stop Me Now, amb un videoclip que va fer també la volta al món. Ho teniu clar?
5: En cas de dubte, tira avall.
6: Sí, estic dubtant, o sigui, estic
4: tirant... Equip Love,
8: estic fent això de tirar avall.
4: Quin any has posat? Som uns pringuis.
3: Jo m'ho sé, vaig anar a mirar el documental de Queen amb la meva àvia.
8: M'encanta que tinguis tot de respostes.
4: Sí, sí,
8: ella té les respostes. Com tu fas el relat.
4: 1979 és la resposta d'Equip Loft. Equip Nota de Veu.
8: Doncs mira, havíem coincidit. 1979.
3: Ha posat 83.
4: És correcte, 1963.
8: No som els únics que fem trampes, Cari.
3: Cari!
7: Fem una extremadament ràpid, però en un segon.
4: Sí, sí, l'última de totes. Ja no ens passa, ja
8: no estem tan segurs. Digue-ho! L'Aina és amiga dels amics.
4: Aquesta l'he posat pensant en tu, Aina.
3: A veure...
8: Que maco que ets, Eudal.
3: Ara van els primers, però...
8: Nosaltres no et trencarem mai les cames.
4: Gràcies, Sant Lluís, és un detall.
8: Ells mai no ho farien.
4: No, ja ho sé, això.
3: Va! Hem d'acabar el programa.
4: Va, a quin bloc? Tu teniu?
3: No, primer ells.
4: Primer ells.
7: És el que...
5: 2010.
4: 2010.
3: Vaya pringuis.
7: 2014.
4: És correcte, 2014.
8: La saben totes, eh?
4: Són molt bons.
3: Hem de tirar abans.
8: Realment, la cultura musical que tenen l'Alberto i la Gala
7: és extrema.
3: És màgia.
4: Premium. Cultura musical i general, eh? Perquè m'ha delicat.
3: Molt bé.
7: Moltíssimes gràcies. Nota de veu, moltes gràcies per passar pel bloc. Com sempre,
3: cada dia. Eudal, calla. No veus que està parlant el presentador del programa?
4: Perdoneu, perdoneu.
7: Eudal, moltes gràcies per venir i fer-nos discutir. Com sempre, ja sabeu que ens podeu dir cançons que haurien d'estar exposades en un museu, perquè són obres d'art, al 667-07-6116 per demà.
3: 667-07-6116. Demà el Love, programa especial, PDC, no toca repetir res. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @somEva. Allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
7: I si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu recuperar en format vídeo podcast a l'Spotify, a 3Cat i al YouTube.
3: Eudal, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
3: Moltes gràcies. Us deixem amb la nota de veu i nosaltres marxem. Adéu!
7: Adéu!

0: Estàs sentint el Loft.
1: Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la nit dels museus. Recomanat per ICAT.

0: de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts. Engegant un nota de veu especial, és el del dijous 7 de maig. Es vendim la setmana del desconcert i ja el flairem. El tenim aquí, a tocar a la cantonada, al cap de setmana. Amb moltes ganes de la sessió de la DJ Trapella demà, entre altres coses, perquè ens estalvia a nosaltres fer un nota de veu i a sobre ens podem apuntar a gaudir de la festa, que és el que ens encanta amb tot el que ens punxa la DJ Trapella. Bona tarda, estimada Aina Ostrell, a.k.a. Ainu, com
2: Bona
1: vas?
2: Tarda, Frank Llu. Escolta'm, la Trapella, a més, deixa'm afegir que la coneixem de ben a prop tu i jo.
1: I tant.
2: I hem treballat amb ella moltes vegades i sabem, de bon grat, que s'ocurra.
1: S'ocurra massa.
2: Mare de Déu.
1: Massa.
2: És espectacular si trenca el cap per fer les mescles dels divendres, que és màgia.
1: Sí, deixa les banyes.
2: I a més, també sabem que li agrada molt no repetir i sempre s'esforça molt perquè cada sessió sigui diferent. O sigui que si us agraden les sessions de la Trapella i les voleu recuperar, també estan a la web i l'Abdicat, evidentment.
1: 100%, totes allà penjades. Demà una nova entrega a les 5. No hi ha nota de veu, hi ha la DJ Trapella. Avui sí, però que tenim un programarro entre cella i cella. Deixeu-me que saludi primer, tot i que no el veig a l'altra banda del vidre, coses del reflexe, però sí que estira el cap, que és alt com un Sant Pau, és en Nil Hernández. Bona tarda, Nil. Directament vingut des de Sabadell. Aquest és un programa molt sabadellenc.
2: És un programa de periodistes sabadellencs, no?
1: És això el que posa el nostre DNI, oi que sí?
2: Doncs sí, tu de quin barri ets, Frank?
1: De Sol i Pedrís.
2: Ah, molt bé.
1: M'agrada molt Sol i Pedrís.
2: Caram.
1: No només el nom, sinó que el barri. A més, tinc la botiga de bicis aquella tan xula allà a tocar.
2: Cicles Berenguer.
1: Cicles Berenguer, de tota la vida.
2: I allà hi ha les cases de Cal Garcia, que també és molt bonic.
1: També la sortida al Rodal, que jo m'ho passo molt bé anar a córrer, a caminar, en bici pel Rodal.
2: Per exemple, sí,
1: sí. Senzilla, fàcil.
2: Que guai.
1: Les piscines.
2: També, sí, sí.
1: Per les nenes i aquestes coses.
2: Vas a fer atletisme, també.
1: La bassa de Sant Oleguer tampoc em queda gaire lluny.
2: No, ben a prop, a tocar.
1: Tot al costat de casa.
2: Què et sembla?
1: De proximitat. Fantàstic. De fet, avui no anem pas gaire lluny.

Festival Microclima de Camprodon torna a Barcelona amb la segona edició de Microclima al Terrat i ho farà Amazoni com a cap de cartell. El Microclima al Terrat es fa, en aquest cas, al Terrat de la Fundació Carulla de Barcelona i en un cicle de 4 concerts en format íntim, acústic, en algun cas, de petit format. Amazoni serà un dels artistes que hi actuï, serà el 4 de juny. Això sí, el cicle arrencarà el 28 de maig amb el Cel Obert, amb el grup El Cel Obert. En aquest cas seran els encarregats d'obrir aquesta segona edició. També hi passaran l'11 de juny a Lluqui Valverde, un dels membres de la Ludwig Bank que presenta projecte en solitari, i el 18 de juny Chris Tena. Tots ells, per cert, també ens podreu veure al Festival Microclima de Camprodon a finals de juliol. I més enllà de la música, avui s'inaugura el Festival Dogs Barcelona. De fet, serà d'aquí un parell d'horetes a les 8 del vespre al cinema Smovie Aribau, que començarà aquesta edició del Dogs Barcelona amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. Si no hi podeu anar-hi avui, també es projectarà aquest mateix documental dissabte a les 9 del vespre als cinemes Renoir de Barcelona. Fins al 17 de maig es projectaran una 60ena de produccions internacionals, però aquest any amb molt pes pels documentals produïts a Catalunya. I això es farà en diversos cinemes de la capital catalana, dèiem el Renoir, també l'Espai Texas, el Zoom's Edge o la Filmoteca de Catalunya, entre molts altres.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries.

0: Àrees del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible. Del 20 al 31 de maig. Més informació a deualsecarsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
1: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per ICAT.
2: LinkedIn.
3: A ICAT.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.
8: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
9: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
8: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
9: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
8: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
9: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
10: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
11: Sí, senyora, tota la informació és correcta. Nota de veu a ICAT amb l'Aina Ostrell, amb mi mateix, amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre. I atenció, contra tot pronòstic, aquesta no l'havíeu pas vista venir. Avui és dijous i no hi ha pas en Guillemino aquí al sofà. Avui és dijous i obrim secció SIP amb l'Àlex Gutiérrez, sèries i pantalles. Amb el...

0: covard.
1: M'agrada molt la teva proposta.
2: Veus?
1: Ben tirada, dijous paella és el que toca. Has menjat paella per dinar? Àlex, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: No, he menjat arròs, però no era en paella. Perquè era un vietnamita, i per tant no sé si jo si és el lloc on demanaria una paella.
1: O una apropiació cultural fortíssima.
3: Sí, molt, molt forta.
1: Amb extra de safrà, sisplau.
3: Sí, i posa uns musclos.
2: M'encanta per això veure l'Àlex el dijous.
1: Sí.
2: Perquè és aquest fenomen com de trobar-te algú que va amb tu al gimnàs al supermercat, saps? Que és com... Ah, o sigui, l'Àlex existeix els dijous, saps? I també pot venir un dijous,
3: no només
2: saps?
3: Em manifesto els dimarts, no?
2: Exacte, m'encanta.
1: L'Àlex, sí. A mi em fa pensar amb aquella cançó d'en Quimi Portet, que és Matem els dimarts i els divendres. Doncs mira, secció CIP, dimarts o dijous.
3: Dijous, exacte.
1: A vegades es pot moure, recordeu que això és Sèries i pantalles amb l'Àlex Gutiérrez, que segur que heu llegit més d'una vegada, potser fins i tot cada dia, al diari Ara, i tenim la sort que els dimarts, en principi, algun dijous, a vegades s'escau, ve aquí a parlar-nos d'artefactes audiovisuals. Avui, Àlex, ens portes un triple menú, que això és més o menys habitual. Ens parlaràs de leyendas, de Yo siempre a veces, i de, si vols entrem en matèria amb la primera, La maldición de Widow's Bay.
3: Primer, segon i postres.
1: Exacte, és una mica el menú.
3: És el menú d'avui.
1: Amb el dijous paella i l'arròs i tot plegat.
2: Et veig una cara així sorneguera, que és perquè estàs pensant en el teu gran lololo.
1: A veure, no sé si és el gran lololo, però clar, la maledicció de la abadia de la vídua vindria a ser la traducció així com molt...
3: De l'abadia, eh?
1: De l'abadia.
3: L'abadia. No l'abadia.
1: No una abadia, sinó una abadia.
3: Fantàstic.
1: Sí, com l'abadia de Sant
2: Francisco. Canvia molt, eh?
1: L'abadia de Sant Francisco.
3: Perquè, clar, la vídua de l'abadia dius, què està passant en aquesta abadia? Jo vull anar a aquesta abadia.
1: En principi no hi hauria d'haver vídues en una abadia.
3: Jo vull anar a l'abadia de la vídua.
1: Va, anem al lololo.
2: Vinga. A veure,
1: i entrem en matèria.
4: Al teteo.

0: Ve a ser una mica això. No sé si és una platja a la que et vols anar a banyar, la d'aquesta badia de la vídua, i que a sobre té una maledicció.
1: Exacte. Dir, jo, per al títol, ja es veu que...
0: Anem a una altra cala, si de
1: sí,
0: cas.
1: Sí, deixeu-ho per quan aneu a Menorca. Vull
0: però
1: dir que...
0: ens entrava que ni pintada la platja sí. d'Stay Homes i dels tiets.
1: Ben lululitzat. Ben ululitzat, ben ululitzat.
0: Tot és el que té. El següent és de l'Aina, veuràs també que ha estat molt fina.
1: Perfecte. Jo de moment us parlo d'aquesta doncs, maldició de Widow's Bay. Això és una sèrie que estan fent a Apple TV. Són 10 episodis, de moment n'han estrenat 3. Els altres arribaran amb cadència setmanal.
0: Pel títol sembla una cosa com de molta por.
1: No.
0: Molt rotllo l'exorcista.
1: Doncs no.
0: Ah!
1: És a dir, és una sèrie que en realitat és més una comèdia negreta.
0: Val.
1: Amb tocs de por. Però és, jo la veig més de comèdia que de por, d'acord?
0: És però, veritat. A veure, la cosa és, clar, aquí depèn tot de la voluntat de qui crea l'artefacte.
1: Efectivament.
0: Si han volgut que fos una comèdia, fantàstic. Si fa més riure que no pas por, perquè no els ha quedat bé, llavors és un altre tema.
1: No, no, la idea és fer riure perquè vols.
0: Ah,
1: no?
0: val.
1: És clar que moltes de terror a vegades fan riure.
0: Aquí és on vaig.
1: Voluntàriament, és dir, ai, mare meva. Però no, no, aquí la creadora és una guionista que es diu Katie Dippold, que sobretot és coneguda per haver estat una de les guionistes de Parks and Recreation, una de les sitcoms mítiques dels 2000, per entendre'ns. I, per tant, no és una sitcom, però sí que clarament aquest punt excèntric aquella sitcom era sobretot en un departament de parcs i oci, i per tant era com la regidoria més modesta i més senzilla d'un ajuntament.
0: La que seria la Maria de les regidories.
1: La Maria, exacte, sí. Religió i Parks and Recreation, no? I en canvi hi havia la Amy Poehler, la protagonista, era algú amb molta ambició que li donaven doncs aquesta responsabilitat, i esclar, quan algú té molta ambició per una responsabilitat petita,
0: clar,
1: la comèdia està servida.
0: Totalment.
1: Aquí el que tenim és bàsicament això, un llogarret de Nova Anglaterra, que es diu Widow's Bay, en el qual representa que hi ha un alcalde que no sembla especialment estimat, no sé com hi ha arribat el càrrec, però no sembla especialment estimat per als seus conciutadans, que arriba un dia a un periodista del New York Times per escriure un article, i esclar, ell diu, home, si aquest article surt bé, el fet que el New York Times, amb tota la seva tirada i difusió, doncs parli bé de nosaltres...
2: Clar, ens farem famosos.
1: Clar, ens farem famosos, vindrà la gent, riquesa, podrem invertir, millorar el poble, aquest de mala mort, que estem una mica perduts a la mà de Déu, etc. I, per tant, hi ha molta pressió perquè això surti bé. Però just quan arriba aquest senyor, el pescador vell del poble i remugador...
0: El llop de mar.
1: El llop de mar, sí. Diu... La maledicció s'ha despertat.
2: Ah, sí?
0: De sobte.
1: De sobte. I, esclar, l'altre diu, doncs, calla.
0: Ara no em va bé.
1: Ara no em va bé.
0: Jo això no és el que volia.
1: Digue-li a la maledicció si podia tornar d'aquí 3 setmanes.
2: De cop, s'ha mort l'home més vell de Widow's Bay, eh?
0: Oh, exacte. Boníssima.
1: És veritat. No, sí que tindria un punt una mica Ludwig Van-esque, el tema.
0: Aquesta cosa de taverna.
1: Exacte. I aleshores, o sigui, les sèries són sobretot els esforços d'aquest alcalde perquè que ell nega que això de les malediccions doncs, són falòrnies i això no va enlloc. I, per tant, ell intenta demostrar que no va enlloc. Però la sèrie té un punt gallec, allò de les meigues pues, no existen, però a veure les ailes. Comencen a passar coses una mica estranyes.
2: Ai.
1: En aquesta...
0: Ai, m'està fent venir ganes de mirar-me-la.
2: És que Apple TV, jo sempre ho compro bastant en tot el que ens explica l'Àlex d'Apple TV.
0: El rotllo és que és la típica plataforma que tens.
2: No.
1: Això és veritat, però també és veritat que jo crec que és la plataforma que recomano molt, a menys que els tingueu totes perquè sou uns devoradors de sèries, que és aquestes que pots tenir en rotació. És a dir, que un cop a l'any t'hi subscrius 2 mesos i et costa, no sé si serien, doncs, no recordo com pago, però 20 euros, però amb aquests 20 euros, en 2 mesos, descanses una mica, deixes que les altres...
0: generin contingut, clar.
1: I en canvi, doncs, aquí mires 5 o 6 o 7 sèries que hi són, diguéssim.
0: Les que t'has anat apuntant, exacte, que són allà, doncs no estàs gens mal tirat.
2: Perquè,
0: això.
2: Àlex, tu saps si fa de bon compartir Apple TV?
1: La veritat és que no ho sé, perquè com que estava bastant lligada als aparells...
2: Ah, clar.
1: Jo sí que la tinc, per entendre'ns, també en l'aparell de Movistar. Quan tens Movistar, si la tens aquí...
2: Ah, mira.
1: Per tant, és a dir, la meva dona la mira a través de l'aparell de Movistar, sense, no en el seu iPhone, per entendre'ns. Però la veritat és que no he provat de fer compartició de password. En principi, no ho crec, perquè, esclar, jo estic donat d'alta amb el meu login de la botiga d'aplicacions. Les coses clar, que jo compro amb Apple, clar. Per tant, és un password que és poc susceptible que jo el vulgui compartir.
2: No, clar. Jo em referia més com a...
1: Si compartir amb algú per deixar-li...
0: Clar.
2: Jo em referia a un tema com legal, eh? O sigui, de...
1: Sí, ja entès,
2: o sigui, de dir,
1: sí.
2: Vinga, som quatre persones que compartim aquesta plataforma.
1: Fa de mal compartir per això que et dic, perquè està vinculat en el teu password
2: de
1: Apple, si tens un iPhone.
0: De l'Apple Store.
1: Store. I, per tant, si és aquest cas,
2: no,
1: és un password una mica sensible d'anar deixant, perquè, clar, tu pots comprar i pagar moltes coses amb aquest password, no? En tot cas, doncs, la sèrie a mi em recorda, sigui, per cert, està protagonitzada, l'alcalde, és el Matthew Rhys, l'espia de The Americans.
0: Sí!
1: Que té aquest toc de comediant seriós, per entendre'ns. És a dir, no és un comediant de relliscar amb pell de plàtan, però té una vis còmica bastant, bastant divertida.
0: I de senyor que porta una ferreteria, també.
1: Sí, exacte. Sí,
0: o
1: sí.
0: Empleat de banca.
1: Sí, superat per les circumstàncies.
0: 100%.
1: No? I, per tant, a mi la sèrie em recorda un pèl a Doctor en Alaska.
0: Ah, t'ho compro.
1: Perquè té aquest punt del senyor que és més racional que tot el seu entorn, i el seu entorn insisteix en fer entrar la irracionalitat a la seva vida. I ell intenta ser quadriculat, però la vida li està dient no es pot ser quadriculat a la vida. I aleshores d'aquí doncs, tot el parapsicològic que apareix. Hi ha algun sustet menor, perquè la idea sobretot
2: sí,
1: les desventures del pobre alcalde intentant mantenir ell vol fer-ho bé.
0: Clar, tot i que l'alcalde hauria d'entendre, si tingués una bona persona assessorant-lo en la comunicació, que treure un article al New York Times
2: clar.
0: On posis la maledicció de Widow's Bay
2: tens
0: farà
2: raó.
0: Que s'entompli de gent al poble, si és el que vols.
1: Aquí
0: abraça la cosa paranormal.
1: Efectivament.
2: Molt més temptador visitar la ciutat, no?
0: Totalment, cap allà que te'n vas.
1: Platges
0: hi
1: ha tot arreu, però platges amb fantasmes...
0: Ara!
2: Home!
0: Ara!
1: Això no ho tens.
0: Totalment. A qui creus que agradarà especialment aquesta, a banda de l'Aina i a mi, que te l'hem comprada ja de cap a peus?
1: Jo diria que per als qui poden menjar una pizza amb pinya i no passa res, diguéssim, aquest dia l'he fet servir un cop...
2: Sencera o no?
1: És igual, sí, o tastar-la. O tastar-la. La pinya, treure-li la pell, millor, no? Però...
0: Sí, vol dir una pizza sencera per sopar.
2: És
1: sí,
2: que tenim un debat.
0: Tenim un dilema aquí, en Cesc.
1: Sí, una pizza no es pot menjar sencera.
0: A mi, és una cosa que amb l'edat m'ha anat passant, que una pizza sencera per sopar, tota una, tendeixo més ja a compartir-la, saps?
1: Però si és a mi de disc de vinil, sí, no?
0: Justet, et diria.
1: Però mitja no. Clar, és que fan de mal fer aquestes, perquè
0: sí.
1: Mitja és poc.
0: Però entre mitja i una, prefereixo mitja, eh?
1: D'acord.
2: Sí?
0: Perquè em garanteix una bona nit. En canvi, potser una pizza sencera sí. Em garanteix una nit amb més sobresalts.
1: Això és veritat.
0: Clar.
1: Això és veritat. Però, en tot cas, ho dic perquè aquesta és una sèrie heterogènia que barreja pizza i, o sigui, comèdia, la pizza, com podríem dir, no? La pinya de la comèdia
0: clar.
1: Amb la mozzarella del terror, per entendre'ns.
2: M'encanta aquesta metàfora. Queda claríssim ara, eh?
1: Però ara queda molt clar.
0: Queda gravat això, millor metàfora de la història, eh? La que s'ha tirat aquí l'Àlex sí. Gutiérrez.
1: I també la recomanaria per als qui han vist més de 5 seqüeles de Divendres 13. Per tant, necessiten alguna variació més i necessiten sortir una mica del carril.
0: Molt bé, doncs ens apuntem a Apple TV, La maldición de Widow's Bay. Anem a la segona que ens porta avui l'Àlex, evidentment, Telo Lolo. I aquest l'ha triat l'Aina i de seguida entendreu per què.

0: Hem hagut d'esperar aquest a vegades. De qui és això?
1: Dels Amics de les Arts.
0: Una amiga dels amics com l'Aina ha triat aquesta per parlar de Jo Siempre a Veces.
2: A veces jo los sempre... pacros hacen cagareces. Ara me'l traduï aquí en català.
0: Boníssima. Jo Siempre a Veces, Jo Sempre a Vegades. Ens hi porten els amics i ens en parla l'Àlex.
2: Sí, una sèrie, de fet, catalana, el que passa és que sí que està rodada en castellà, que té el mèrit, diguéssim, d'haver estat premiada ni més ni menys que a Canes, al Festival de Canes.
1: Déu-n'hi-do.
2: Donar el premi a millor guió. És aquesta minissèrie, de fet, perquè són 6 episodis de mitja horeta. Ja estan tots disponibles a Movistar Plus.
0: 6 de mitja hora?
2: Sí, sí.
0: És molt ràpida,
1: sí, sí,
0: realment. Són 2 hores.
2: Efectivament, 3, no?
0: 3, sí.
2: Permetem la correcció matemàtica una mica impertinent.
0: 6 per 3, 18, 180 minuts, 3 hores. Soc dolentíssim en mates, gràcies.
2: No, cap problema, però ara per un moment jo he tingut el dubte.
0: És curta, però no tant.
2: Exacte, exacte. Pobres, vull dir que els hi retallo un 50%. Ja l'han fet a curta, com perquè anem i els hi traiem aquí una hora per la cara. Això està creat per la Marta Bassols i la Marta Loza, d'acord? Per tant, les Martes. I la sèrie està produïda per Los Javis.
0: Uau!
1: Ah, sí?
2: Per tant, les Martes, Los Javis, vull dir aquí...
0: Feliç unió.
2: Exacte.
1: Hauríem de fer una productora que es digués Les Martes i Los Javis,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, no? Les Martes i Los Javis, exacte. Clar. Una mica com de mambes en de papes. Aquí tindríem aquesta combinació. I es deixa notar, jo crec, la producció de Los Javis, perquè hi ha alguna cosa d'aquesta mena de realisme... Sí, que d'una banda són sèries molt realistes i al mateix temps tenen aquest punt com una mica melodramàtic que lliga amb el melodrama d'Almodóvar que s'escapa del realisme, tot i que està molt arrelat a terra. Sé que és una mica contradictori, però espero que tingui...
0: Però jo crec que és un bon retrat d'aquest univers dels Javis, eh?
2: Sí, exacte.
0: A mi també em porta sempre cap a Almodóvar, d'alguna manera.
2: Per això, jo crec que aquí hi ha això, eh? És una sèrie, o sigui, eminentment realista que explica sobretot els primers mesos d'una maternitat marcada per la precarietat. I la precarietat material i també la precarietat sentimental, perquè això comença... Són 6 episodis que són un pròleg, el primer és un pròleg, que veiem una noia inquieta, bastant jove, que, doncs, vaja, fot un clau amb un noi de qui està com molt enamorada, però que el coneix des de fa 4 dies.
1: Un mala peça. Veig sí, sí. A venir, eh?
2: Veus a venir, té les ulleres de l'Aina que... Ostrell, no només llegeixen l'actualitat,
1: no.
2: Amb allò...
0: rigor.
2: Sí, rigor i afinamenta, sinó que efectivament preveuen això. És un... Sí, sí, és un tarambana de nassos. Estan molt enamorats, la droga, perquè van fins als ulls, a les celles de substàncies poc recomanables, i ella li diu, ai, va, fes-me un fill. Així és en el fragor de la batalla, perquè ella representa que ha d'anar a Berlín i aleshores dius, no, va, em quedo per tu. O sigui, tot un seguit de males decisions.
0: Ja, tot malament.
2: Males decisions,
0: sí.
2: Que coronen amb un embaràs i que, doncs, clarament comences a veure que el noi no està a l'alçada. Aleshores, ella té el nano i els 5 capítols posteriors són les 5 cases on ella doncs acaba vivint, a casa dels pares, a casa d'una casa de Berlín, perquè ella havia de marxar.
1: 5 cases, eh?
2: 5 cases diferents. Clar, de què va això? Va de la maternitat, però va de la precarietat, que deia, material. És a dir, va d'intentar tenir una casa a Barcelona.
0: De la crisi immobiliària.
2: La crisi immobiliària bastant global, però sí que està centrada en Barcelona. Hi ha un punt de la Barcelona dels expat i de que expulsa els seus ciutadans, no? I que condiciona les vides quotidianes. Realment és molt més difícil tenir una criatura quan no saps com nassos pagaràs el lloguer o perquè no trobes casa, etc etc. I per tant, no, senzillament el fet de tenir un sostre es converteix en una epopeia, no? En una odissea. Per tant, hi ha bastant de patiment social en aquest sentit. I al mateix temps, doncs, una mare coratge, podríem dir, que això és, per cert, l'actriu que deu-vos amb el nom d'Anna Boga. Anna Boga, realment jo crec que aquesta mossa pot picar amunt, perquè té una força interpretativa molt, molt forta. Era fàcil caure en clixés de... I per ser una quasi debutant, la veritat, jo l'he trobada molt, molt, molt sòlida. I crec que és qui aguanta la sèrie, perquè hi ha perills de que es pogués la sèrie doncs, perdre el gas pel camí. Per tant, això, una sèrie que se'm cau molt, molt ràpidament i amb un comentari social evident.
0: Molt bé, doncs la sèrie dels Javis, les Martes i l'Anna, sobretot, que n'és la protagonista, l'Anna Boga. A qui creus que agradarà?
2: Jo crec que això pot agradar. Per als qui es neguen a pagar el triple per un cafè només perquè la botiga és molt estranya, amb rètol incomprensible...
0: Espera, cafè d'especialitat.
2: Exacte, hi posa cafè d'especialitat.
0: Ai, quina ràbia.
2: Què dius? D'acord, serà bon cafè, però el marge del cafè... O sigui, per bo que sigui...
0: No val 5 euros.
2: 5 euros
0: no,
2: un cafè, clar. Vull dir, no. És un tros de cafè no val 5 euros. O també diria per als qui alguna vegada s'han passat una setmana o dues pensant que potser haurien d'haver anat a buscar la píndola del dia després.
0: Que ja passa, també.
2: Que ja passa, aquestes coses. A dir, la propera vegada que em passi això, potser que estar 15 dies mirant cada dia a veure si ve o no ve la regla, doncs això. Perquè realment la noia té aquest punt impulsiu que després veus que... Escolta, evidentment, la criatura se l'estima bàrbarament, no? Està bé perquè és un model que no és ni utòpic, però tampoc és...
0: No és bonista.
2: Ni és bonista, però tampoc és catastrofista. O sigui, jo crec que hem trobat part de l'encert de la sèrie és el to adequat.
0: Doncs això és Jo sempre a veces, que tenim tot a disponible a Movistar Plus. Són 6 capítols de mitja hora, per tant, sumeu-ho bé, per favor. Són 3 hores de producció audiovisual. Anem a l'última, que es diu Leyendas. Aquest lololo és més de Filaprim.

0: Són suc i sopes a la secció SIP. Doncs entran aquesta gent que són sis suc i sopes que ens canten llegendes, perquè la última sèrie que ens proposa l'Àlex és Leyendas.
1: Perdona, però ara se m'acaba d'anar la pinça pensant que si fos papissot,
0: sí,
1: podria ser SIP i sopes. Ja ho he deixat caure. No faig un mic drop perquè em sap greu per l'espumilla.
0: Patapam, eh? Molt ben tirada aquesta, també.
1: Totalment. La sèrie Leyendas...
2: Jo me l'imagino una mica, sense tenir ni idea de què va, eh? Tipo machos alfa. O no?
1: No, ui, no, no.
2: O sigui, m'he imaginat
1: no.
2: Com d'una gent que es deien d'ells mateixos som uns leyendes,
3: doncs jo, mira,
2: saps?
3: Gent que es diu màquina, no?
2: Exacte.
3: Ei,
2: tal qual.
0: Mira, m'agrada que fem això, que no ho fem mai. Tu
2: sí?
0: T'has imaginat això.
2: Jo
0: amb
2: sí.
0: El títol m'he imaginat uns avis que havien estat boxejadors. Dels anys 60, saps? D'aquelles imatges, d'aquella estètica dels anys 60 de la boxa.
1: Però no us heu imaginat elfs, per exemple?
2: No.
1: No, doncs tampoc.
0: Tampoc, eh?
1: Tampoc. El cas és que és 0 de 0. Leyendas és una sèrie d'espionatge.
2: Ah, sí?
1: D'espionatge basada en un cas real. Això és una sèrie anglesa, britànica, que explica això, el cas real, que va passar als anys 90, en plena crisi de l'heroïna, quan va començar a arribar quantitats industrioses d'heroïna al Regne Unit. El Regne Unit es va trobar que no hi havia manera d'aturar aquestes entrades de droga. I els policies... O sigui, d'alguna manera, els espies que ells tenien de la policia i els agents especialitzats en això acabaven sent detectats, i els infiltrats els acabaven sent detectats. Quina idea van tenir? Agafar agents de duanes, que estaven acostumats a tenir un cert coneixement, i els donaven 4 setmanes d'entrenament i els infiltraven en bandes narcoterroristes.
2: Mare de Déu, senyor.
0: Molt poc preparats.
1: Molt poc preparats. Ara imagina't tu.
0: Tota la pinta de que això sortís
1: Fran,
0: malament.
1: Guaina. Estem a 7 de maig. Doncs el 4 de juny estareu...
2: Quin mal de panxa.
1: Treballant per un... fucking narco.
0: Uau,
2: uf. A mi em pillen el primer dia, però és que el primer minut, eh?
1: Viure nerviós, no?
0: Per què sues tant?
2: Em diuen, sí. Com et dius jo?
3: Aina, perdó, Josefina!
2: Literalment així.
0: No, em dic Mireia.
2: No, desastrós.
1: Ostres. No, clar.
0: Jo també.
1: Doncs això va passar, van agafar aquests agents que eren coneguts amb el nom de Legends, de Leyendas. I aleshores la sèrie explica...
0: Per tant, explica aquest cas real.
1: Aquest cas real...
0: Que està documentat.
1: Està documentat. La sèrie, de fet, analitza, o sigui, explica aquest cas, que la closca de la sèrie és aquest intent de desarticular una banda de narcotraficants inserint a gent sense cap experiència prèvia en l'espionatge, un cert coneixement de com funcionen les fronteres, però poca cosa més. Però sobretot, clar, és un examen de les conseqüències psicològiques d'estar en aquests entorns de gent, evidentment, sense escrúpols, gent ultra...
2: Gent perillosa.
1: Gent perillosa i gent suspicaç, no? Gent que està permanentment desconfiant, perquè, clar, han de desconfiar de tot, de tothom en qualsevol moment.
0: De la seva ombra.
1: De la seva ombra, efectivament. I aleshores explica molt com aquests agents doncs van anar acabant... treballant amb aquesta manera i també, d'alguna manera, assumint el personatge.
2: Sí, clar, evidentment.
1: Perquè per sobreviure t'has d'acabar creient que ets la Josefina.
0: Sí, projectes aquella persona perquè, d'alguna manera, per dins te'n sents.
1: De manera que alguns d'ells, quan arribaven a casa, es trobaven que la personalitat impostada els havia agafat per dintre i davant de les seves famílies acabaven reaccionant com narcotraficants.
0: És que ha de ser molt complicat,
1: clar,
0: això, eh?
1: Estaven tant en el paper i estaven tant amb la... i segurament amb un estat de nervis tan crispat, perquè, és a dir, encara que siguis un narcotraficant autèntic, per entendre's, evidentment és una activitat de tensió absoluta i constant, perquè en qualsevol moment doncs, t'acribillen, et cusen a trets o acabes a la presó, per tant, i si a sobre ho estàs fingint, vaja, tot, evidentment, és una prova bastant mortal.
2: No està pagat, eh?
0: El concepte de l'infiltrat, clar, és que és molt complicat, eh?
1: Sí, ja la fan.
0: I l'estabilitat psicològica és que et salta pels aires.
2: Clar, i que a més et passes tot el dia mentint i al final et creus aquest personatge que estàs projectant tota l'estona, suposo, no?
1: Aquí està el tema està que et posseix el personatge.
0: Clar, en aquest sentit, jo, de The Americans, que em va agradar molt, crec que el tractament d'aquest punt de l'infiltrat era una mica naïf.
1: Sí, sí que era més amable.
0: Sí, és a dir, ostres, eren gent com que podien matar, que estaven preparats per fer moltes coses, sobretot ella, no?, que tenia un punt més agressiu,
1: exacte.
0: Però llavors feia de veïna o de persona que anava a comprar normal i corrent. I jo dic, ostres, fer anar aquestes dues personalitats canviant tant el gust em sembla molt complicat, saps?
1: Sí que és veritat que en aquesta sèrie, com acostuma a passar a moltes sèries britàniques, si les comparem amb les americanes, té un punt, jo crec que més realista.
0: És més cru.
1: Menys espectacularitzant, i en canvi per això jo crec que no hi ha, no us imagineu escenes d'acció i ara enfonsem un vaixell amb tants quilos de droga, i és més la tortura psicològica i la tensió. Pot recordar més una sèrie com Line of Duty, una sèrie anglesa que us recomano molt si no l'heu vista, per exemple, que realment són molt tenses i al mateix temps són molt esparses, molt prosaiques, no tenen un grandíssim pressupost. Ja pela, eh? Ja ens agradaria poder fer sèries amb aquest pressupost aquí. Però està bé. I, a més a més, hi surt un dels meus actors favorits anglesos, que és Steve Coogan. És un actor que ha fet moltes coses. Ell ha fet molta comèdia, d'acord? Ha fet moltíssima comèdia. Té un personatge molt famós al Regne Unit que es diu Alan Partridge. Però aquí fa un paper que és justament d'algú que havia estat això, ell ja ha sortit d'aquí, i que està absolutament destruït per haver travessat aquesta experiència. La sèrie segueix una altra persona que entra en tot aquest procés, i ell és com el seu mentor o referent que ja havia fet allò, i que per tant el seu tutor.
0: Doncs molt recomanable pel que expliques, Leyendas, que a mi em fa la flaida de que això és de Filmin.
1: No, això és Netflix, tu.
0: Ah, mira. Doncs hagués dit Netflix, Filmin. Per la cosa britànica, sí. I així una miqueta més...
1: Deu ser coproducció perquè està creada per el Neil Forsyth, que és el que fa unes setmanes us en vaig parlar d'aquella sèrie que es deia The Gold. Aquella sèrie que anaven a robar una estafeta de correus, bueno, un dipòsit de correus, i es trobaven muntanyes d'or.
0: D'or, sí, sí. Molt bé, doncs, Leyendas a Netflix, a qui creus que agradarà especialment?
1: Mira, a gent que sua poc, que havia posat, i que, per tant, allò que dèiem d'estar delatats, sudoríparament.
2: Sí, mare meva.
0: Gent que té la sang a sota zero.
1: Exacte, sí. Totalment, i també a qui mai ha vist una pel·lícula d'espies, a qui alguna vegada avui dia ha vist una pel·lícula d'espies, i ha pensat, jo això ho podria fer i se'm donaria bé.
2: Ostres!
1: Sí, ho he especulat mai de dir, aquell punt, perquè... Els espies fascinen, la doble vida. Hi ha un punt de fascinació.
0: Ostres.
1: Jo no sé si mai heu vist. Jo reconec que, home, no des del realisme, però quan era més jove i, per tant, encara més insolent, sí que algun moment de dir... Ha de molar ser espia.
0: Ostres, jo mai de la vida,
1: Mira,
0: jo faig aquests exercicis, acabo fatal.
1: No, i ara crec que penso... Quita, quita.
0: Jo, per exemple, heu fet l'exercici mai en èpoques? Jo recordo haver fet amb amics allò a casa, a l'edat mitjana. Jo deia, mira, jo seria o mort, clarament, o bufó de la cort. Com a molt, amb sort, m'imagino. Però ni cavaller, ni coses d'aquestes, ni de conya, saps? Segur que no.
1: És veritat. No ho he fet, ja ho provaré.
0: No heu pensat mai en alguna època? Va, el pròxim dia ens ho plantegem.
2: D'acord.
0: Ens parlem abans, no? Decidim una època i visualitzem-nos en aquella època.
1: D'acord.
0: I quin rol creieu que podria ser el vostre?
1: Vinga, fet.
0: No?
2: Difícil.
0: És difícil.
2: M'agrada, sí. M'agrada.
0: Clar, i més tu, Aina, sent dona, en segons quins moments...
1: És més fàcil.
2: Sí. Hi ha pocs papers.
0: Hi ha pocs papers, exacte. Pocs rols per jugar.
1: A casa.
2: És fort, a casa. És que...
1: No, evidentment, indignant.
0: Mira, li ha canviat la cara, ara.
2: Sí, no, és que clar, vull dir...
0: Sí.
2: No hauria de ser.
0: És com per subratllar-ho. Va, marxem amb una dona, justament, que canta quan acabes la feina, normalment, no? Què?
1: Guilles.
0: Fit-fiu, no? Fiu-fiu.
1: Guillemino, no? No que hem dit que una dona, però...
0: No, és la Maria
1: Haim. Guillemina Mota.
0: La Maria Haim fent fiu-fiu.
1: Ah, clar, ben vist.
0: Una mica allò de... Vinga, Àlex, fins la setmana que ve. Recuperem el dimarts, eh?
1: Vinga.
0: Canviem el paradigma del paradigma canviat.
1: Bé, el dimarts ens recupera nosaltres, a mi, més que al revés, però vaja, jo recupero el dimarts. Sí.
0: La nova normalitat.
1: Exacte.
0: Vinga, doncs fins dimarts, Àlex,
1: fins dimarts.
0: I bon cap de setmana.
1: Adéu.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
5: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
6: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.

Bon dia, oients de Nota de Veu. Soc la Júlia, estic supercontenta perquè heu de sortir un nou single que es diu Tot va tirant. Tracta una mica de no saber si m'estic fent gran de la manera correcta. Aquella etapa dels 20 en el que tot canvia una mica, que et sents que tot està al teu control, però a la vegada res està a les teves mans. En fi, espero que us agradi moltíssim i ens veiem aviat.

Hola a tots els oients d'ICAT, sóc la Mariona Escoda i acabo de treure un tema que es diu Digue-m'ho tu i que parla sobre, jo crec, sobre perdre una mica el nord quan t'enamores, quan trobes una persona amb qui simplement tot funciona de manera molt, molt, molt fàcil i que crec que té una sonoritat bastant, bastant diferent a tot el que he fet fins ara i per tant això em fa moltíssima il·lusió. Espero que us agradi molt. Un petó molt gran.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: Bon dia. Mira, l'altre dia vaig anar a escoltar el concert de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi als Hostalets de Pierola i em va agradar molt. Podríeu posar la cançó Sota una fina capa de cendra d'aquest últim disc? Gràcies.
2: Unes copes, un poc de fum, una làmpada vermella i flaixos de tele muda a les parets. Aquí, davant del foc, em sento petegar les galtes i gaire cansès com una teia. No sé si sóc en un pou

del sofà? Si està bé en aquesta cambra. Lluny de qui sap què. La profunditat de sons ancestrals navega per nervis destensats, oxidant radis de síntesi alquímica. Pedres roges, gemecs encesos, la brasa del pecat, somorta sota una fina capa de cendres.

0: recta final, ara ja sí, se'n va l'Àlex Gutiérrez. Adéu, Àlex, del Nota de Veu d'aquesta setmana, la primera del mes de maig, i ens queda temps per una cançó que, a més, serà d'Oques Grasses, i aprofitem per recordar-vos la crida del dimarts. Quin és el millor disc de la història d'Oques? Notes de veu, sisplau, al 677 50 61 53. L'Aina s'ha mullat.
1: Exactament. Jo he dit que m'agrada molt Fruit del Deliri, que és l'últim disc, crec que està molt bé.
0: Però que el teu preferit és...
1: Però el meu cor diu el primer disc.
0: Doncs jo em mullaré el dimarts, quan rebem les notes de veu i fem aquest tema a l'aparador del programa. Això serà després del cap de setmana. Gràcies, Aina.
1: Gràcies, Frank Llu.
0: Per tota la feina, per tot el talent, per tota l'entrega, també en Nil Hernández. Tornem dilluns a les 5 amb més nota de veu.
2: Hola, gent de Nota de Veu. Soc la Maria i m'agradaria que posés la cançó de Sort de tu, d'Oques Grasses.

0: de tu.
1: Escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
2: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a Independent. Si voleu estar al dia de què passa en el món de la música, a fora i aquí, aquest és el vostre programa, cada dia de dilluns a dijous a les 7 de la tarda, aquí a ICAT, amb l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy i els micròfons, i qui us parlarà durant aquesta estona, David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
3: Bona tarda, Josep i oients. Doncs sí, tu ho has dit, eh? Música d'aquí, i música d'aquí passa, també podríem dir, per la nova edició de la FIM. Avui ja s'ha donat el tret de sortida, però tranquils, perquè teniu FIM fins dissabte, aquesta fira de música emergent i familiar de Vilaseca. El programa és molt extens, és a dir, que hi ha moltes coses per descobrir. Nosaltres no podem dir que us farem un favor, però gairebé, perquè us descobrirem, o com a mínim direm, escolta, aquestes 5 propostes no te les perdis.
2: 5 artistes a descobrir a un festival petit com és la FIM, però que és molt gran, ja ho veureu. I començarem amb un artista que és gran, ell i el festival on tocarà, perquè el veurem al Primavera Sound d'aquest any. És Father John Misty, que acaba de publicar cançó nova, The Payoff. Ens ha agradat i hem pensat, sabeu què? Comencem així el programa. Benvinguts!

Des d'avui fins dissabte podeu descobrir la música catalana del futur a una nova edició, la número 22 de la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca. Aquest és un festival o una fira importantíssim, estratègic, imprescindible. Quan pensem en aquests termes, potser ens venen al cap grans cites com el Primavera Sound o el Sonar, per exemple, però ull, perquè la FIM té molt a oferir. Com que ja tenen una història important, ja podem certificar que molts dels grups que passen pel festival o a la fira s'acaben convertint en fenòmens i noms a referència al cap d'un o dos anys o fins i tot més. A veure, que a la FIM de Vila-seca aquests dies també hi trobareu noms ja consolidats o en procés de consolidació, com ara Ocdeu, Wineta, Naina, Kelly Saia, Saxeni o Lil Dami, per exemple. També espectacles per públic familiar del Pony Pissador o Rigui per Xics. Perquè sí, perquè la FIM també té un apartat dedicat a petits i grans. Aquest any no podrem ser la FIM, perquè el programa, bé, no el podrem fer en directe des d'allà, però sí que hem fet una cosa. Ens hem mirat la programació en detall, ens hem escoltat els grups i artistes que hi toquen i apostem per 5 noms al cartell que tenen o poden tenir un gran futur per davant. Escoltem-los, començant per un artista que els oients més fidels a l'Independents ja deuen tenir fitxat.

0: existeixes i no puc retenir-te angoixa si estic embadalit amb el líquen que s'escampa sobre la llicorella o amb el cant d'un oriol sota un cel magenta.
1: És de Reus, es diu Silvio Álvarez, però li podeu dir simplement Silvio. A nosaltres ja ens va enamorar amb aquest folk electrònic del seu disc Infinita Primavera i és una mica reduccionista, però podríem estar davant del Bon Iver català. El disc publicat a Foen és fantàstic, però si voleu saber com sona Silvio en directe, us podeu acostar dissabte a 7:15 del vespre al celler de Vilaseca. I la següent proposta de la FIM també combina l'electrònica amb la sensibilitat més extrema.

Aina Serena i Jan Cavarroques formen el duet gironí Annie in the Hall. I és un altre nom a tenir molt en compte. L'última referència és l'EP Intel·ligència Romàntica, però a la FIM presentaran també aquest nou senzill ben recent, Car Song. Aventurar-se a definir la música d'Annie in the Hall en paraules és arriscat, perquè sí que hi ha referències al folk, la música tradicional o l'electrònica, però les seves cançons són difícilment classificables. De moment ja han sigut finalistes del concurs Sons i compten amb un ajut del programa de suport a la creació musical de les cases de la música. Continuem, que encara ens queden tres recomanacions més de la programació d'enguany de la FIM de Vilaseca.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

respirar i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.